0: però que després vulguis fer-ne algun, sí, amb la teva parella. Aquí, si es planteja com que sigui tot l'estiu o totes les vacances separats, és a dir, és com vacances de la feina i de la parella, no?, una mica. Clar, aquí jo crec que és allò típic, i ara ho comenteu, però jo llenço el tema com que en dir, en su cabeza es espectacular. És a dir, sobre la teoria és fantàstic. A la pràctica veig molt complicat que això a la llarga no suposi banyes o suposi històries. Com ho veieu, bueno, Marta?
1: Jo crec que sí, que és complicat, això.
0: Sí.
1: Perquè, clar...
2: No, bueno, jo és que he fet solo munt.
0: Tu has fet molt solo munts.
2: Jo he fet algunes vegades, sí que... Però, perquè, clar, tot s'ha de veure. Hi ha una qüestió que és... quan a tu t'agrada molt viatjar i a la teva parella no li agrada
0: clar,
2: viatjar.
0: T'entenc.
1: Ah,
2: o quan tu tens moltes ganes d'anar a un destí i saps que la teva parella no voldrà anar.
0: Clar, clar, clar. No, jo,
1: però
0: jo això ho entenc,
1: diferent, jo crec. Això és una
0: sí,
1: cosa...
0: Jo crec que això
1: no
0: és diferent.
1: No és una cosa que tu fas habitualment, sí, sinó que ho fas perquè pues, vols anar... I penso
0: és que jo,
1: Jo
0: crec que aquí va més en el sentit de tu a Boston i jo a Califòrnia.
1: Això mateix.
0: En el,
1: jo
0: en el
1: sí
0: cas...
1: que ho entenc i ho he fet també perquè també he anat sola a llocs, eh? Vull dir que no... Però no per Solomon, sinó...
0: Sí. Jo el cas del que explica el David ho entenc perfectament.
1: Jo també,
0: com
1: jo
0: ho
1: també.
0: Feu,
1: sí,
0: perquè,
1: sí.
0: És a dir, si una de les dues persones vol viatjar, és que és el que els dos voleu, en aquest cas. Saps què vull dir?
1: Clar.
0: Les dues persones volen el mateix. Allò que veig més, en lloc de dir no, perquè així no ens enfadem, així no discutim.
2: Això és una altra qüestió
0: clar,
2: molt diferent.
0: Aquí és on jo vaig, clar. Aquí és on jo vaig. És a dir...
1: És que aquest, això que ens has posat...
0: Clar.
1: És una mica el rotllo aquest, no?
0: De, sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Mira, saps què? Això és una
0: sí,
1: manera de...
0: Sí, descanso, sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Viuda, no viuda...
0: Sí, no, com aquella que deia, no, jo con las amigas... Tal. No, sí. Jo, si estigués de parella amb aquella persona, també voldria que s'anés amb les amigues, perquè, mare meva,
1: clar,
0: tenia la sensació de que no callava ni sota l'aigua. Però vull dir que... clar, aquí, és a dir, això és una trampa al solitari, és el que hauríem de preguntar, és a dir, és un d'allò per dir, mira, així, és a dir, buscar el contrari del que sempre surt, les estadístiques de a l'estiu, al tornar de vacances, és quan més es separa la gent, quan més divorcis hi ha, quan no sé què, perquè la gent se n'adona que no està bé junta. No, escolti, això ja ho havia de saber abans de les vacances.
1: Clar, clar.
0: Això en el dia a dia ja es veu, no?
1: Estic
0: no...
1: d'acord, estic d'acord. Això no és algo que sorgeix així perquè és verano i perquè, mira, m'ha donat el punt.
0: Sí,
1: ja
0: sí.
1: Ho arrosseguem de temps, no?
0: Exacte, exacte, exacte. Jo crec que aquest és el problema i que possiblement això va molt lligat a que ara estem amb una tendència claríssima, claríssima, a... el que podríem dir de bueno, de que s'han normalitzat les separacions, s'han normalitzat o fins i tot quasi posat de moda el que la gent ara surti, no? Els nous singles que en diuen,
1: sí,
0: no? Els singles abans eren les cançons soltes de l'LP. Ara els singles és doncs la gent, clar, la gent que vol anar a tots els festivals, que vol anar a d'allò, que hoy estoy con este, que ahora estoy con la otra persona,
1: clar,
0: i con el de más allá.
2: Que van a la casita.
0: Que van, exactament, que van a la casita, que mouen el cucu, i llavors, pues, clar, és un no parar. I llavors la gent el que vol és això, en veritat. I llavors, clar, l'altre pues, és que és com que fa molta més... Fa molta més mandra, no? Bueno, perquè implica més responsabilitat i menys diversió. I la gent cada cop vol més diversió i menys mal de caps. Això és evidentíssim. Això és evidentíssim. I s'està associant al fet de tenir la parella o el matrimoni com molts mal de caps i poca diversió, no? És a dir, a la que ja entra la rutina i, pues, lògicament, aquell d'allò del principi ja no hi és, doncs la gent ho vol viure constantment. Dic en general, després, evidentment, com amb tot, hi ha seccions. Jo això ho volia ajuntar amb un altre tema, una notícia que m'ha cridat l'atenció. Diu, insòlita proposta en Suècia, un concejal de la ciutat sueca de... Bueno, una ciutat sueca, perquè posa Obertonea, però...
1: De consonants impronunciables.
0: Hi ha molts punts i una espècie de rodonetes a sobre algunes vocals que no sóc capaç de deixar. Diu, genera polèmica tras proponer que los empleados públicos, no públicos, públicos, tengan un receso laboral destinado a mantener relaciones sexuales con sus parejas.

0: Bruselas. La iniciativa fue impulsada por el político Per Erik Muskos, quien aseguró que busca mejorar la calidad de vida y fortalecer, madre mía, las relaciones personales de los trabajadores. Claro, aquí sort que ha dit lo de con sus parejas, perquè si no, diu, no, és per unir al equip, és un team building, saps, que es diu? Carai, i tant. Sí, diu, sí, según sí. Explicó un funcionario, muchas parejas no encuentran tiempo para compartir intimidad debido a las obligaciones diarias, el trabajo, actividades familiares. Actualmente los empleados municipales ya cuentan con tiempo destinado a ejercicios físicos y actividades recreativas. Que una mica ya englobaría això. Seria, seria un exercici físic
1: físico, sí,
0: amb una finalitat recreativa, no?
1: Claro.
0: Por lo que Muskos, es que, en fi, Muskos considera que este tipo de pausa también, ¿cómo anava? Es que me he perdut. También podría beneficiar el bienestar emocional. Diu, la propuesta surge además en medio de la preocupación por la baja natalidad, aquí es veu, y el envejecimiento poblacional en pequeñas ciudades del norte de Suecia. Hovedstaden, ubicada cerca de la frontera con Finlandia, claro, imagina't, pierde habitantes de forma constante y muchos jóvenes abandonan la ciudad tras terminar sus estudios. Aunque la idea generó críticas y burlas, el concejal confía que será debatida oficialmente en la cama. Ah, no, en los próximos meses.
1: Para una, sí. un git rodó.
0: Sí, una cama redonda, para acabar de definir, ¿eh? Sí. Digo, esto lo vamos a decidir en pelotas, ¿sabes qué voy a decir? Y todos con todos. No, nos reunimos y hacemos un retiro, ¿eh? Ahora es famoso los retiros, eso de los retiros. Pues es farán un retiro para acabar de decidir.
1: Virtual, ¿eh?
0: Sí, bueno, y carnal, més aviat que virtual, en aquest cas. ¿Cómo ho veieu? Es un tema molt... No ho sé, molt complicat. Els hi habilitaran unes zones, és on tens per anar a casa i
2: jo
0: fer
2: això. Jo només dic que, en aquest cas, sempre es pensa en els funcionaris.
0: Sí, senyor.
2: Mai en l'empresa privada. Per què això no ho fan també per l'empresa privada, això?
0: Clar. Sí, estic d'acord, bé, clar. Aquesta gent els hi paguem entre tots, perquè forniquin, amb perdó. Vull dir, clar, no, els estem pagant la pausa. La pausa perquè tinguin traca-traca, els estem pagant tots, clar. Això va així.
1: Vosaltres us en recordeu de la casita blanca?
0: Sí.
1: Bueno, està la casita del Botboni, però la casita blanca...
0: Sí, no, la casita blanca estava allà, sí,
1: doncs,
0: tant.
1: Jo me'n recordo quan jo vaig treballar al grup Recoletos, vam fer un reportatge dels bars aquests que estaven oberts al matí, perquè els bars que hi havia a prop de Francesc Macià, hi havia molts bars d'aquests de noies,
0: mm-hmm.
1: I obrien a les 8 del matí.
0: Imagina't.
1: I a les 8 del matí estaven plens.
0: Imagina't.
1: Mm-hmm. Sí, tal qual, eh? I la casita blanca, doncs el periodista que va fer el reportatge, va anar a la casita blanca, i la casita blanca, a l'hora de migdia, la gent deia, me'n vaig a dinar no sé on amb no sé qui. I s'anaven no sé qui, però no a dinar.
0: Val. Vols dir que menjaven, però no posaven el plat a taula, eh?
1: Efectivament.
0: Molt bé. T'ho imagina't, eh? Feien reunions també, a la casita blanca. Es tancaven... Bueno, sempre s'ha dit que el Bernabéu, que és la Casa Blanca en aquest cas, no?
1: Sí.
0: Doncs es fan reunions, es decideixen també coses al palco. En aquest cas es decidien unes altres coses, no? A la casita blanca. Sí. Imagina't, eh?
1: Uh-huh.
0: És impressionant aquest tema, no? Vull dir que,
1: sí,
0: no
1: que,
0: sé.
1: Que és algú que més o menys sempre... Home, evidentment això no està pagat per l'empresa, però sí que bueno, és algo que la gent ha aprofitat aleshores. El de les 8 del matí era una cosa, jo em semblava una cosa, vamos, la gent, quin humor. Bueno.
0: Sí, sí. No, és espectacular.
1: Es trobava ja amb la persona que volia i...
0: Sí. I alegria, eh? I...
1: Tinc una reunió.
0: Sí, clar.
1: De 8 a 11 tinc una reunió.
0: Sí, tinc una reunió, mare meva. Doncs, i tant que es reuneixen. Perquè aquesta no... Avui no et costa anar a treballar, no! Avui vaig amb ganes a treballar. Sí, clar, t'ho imagina't,
1: eh? Avui he dormit molt bé,
0: sí.
1: Molt tonificat.
0: Sí. Avui estàs de més bon humor, t'ha anat bé la feina. Sí, clar.
1: Estic molt cansat, eh? Molt cansat. Oh.
0: No, clar. No, clar. En fi, hi ha gent que es buida la feina, eh?
1: Tot el dia, reunions, horrible.
0: Sí, no, ja s'entén. S'entén perfectament. En fi, són les coses que diem, com tot va...
1: Li podem donar idees també.

0: del suec.
1: Sí, els suecs es fan el suec, eh? Després, si li pregunten això, es fan els suecs al final. Bueno,
0: és... El fet que fa... perquè això està prop de Finlàndia, no?
1: Sí, sí, la part de Suècia tocant a Finlàndia.
0: Hi ha un fred que no pela, no?
1: No, fa un fred que se la... Perdó, que se la pela. Sí, ja m'enteneu, vull dir...
0: Ja ho he vist per això, eh?
1: Sí, no, ja és això, ja.
0: Sabia que ho diria.
1: No, home, és que a veure, no, m'ho has posat molt fàcil, això, Marta, sí.
0: Amb safata.
1: Sí, totalment. Bueno, el tema és aquest, no? Que realment és... bueno, és... són aquests temes, no, del que es fa teòricament de portes en fora, el que es diu... a vegades són idees de bomber, eh? Aquestes d'això, perquè hi haurà qui... Clar, i qui no tingui parella? Que li donaran uns bonus pel Tinder o alguna cosa, saps? No ho sé.
0: Una mina hinchable.
1: Exactament. Tindran allò un... No ho sé, una revista.
0: Un Marceliño.
1: Sí, exacte.
2: Bueno, vés a saber que ara amb el tema de com avancen els robots...
1: Sí.
2: Que no tinguin alguna idea una mica ben avançada,
1: jo
2: saps?
1: Dic una cosa,
2: tecnologia i intel·ligència artificial.
0: Tens tota la raó, David.
1: Això estem a tres telediarios, que sigui així, eh? O sigui, les parelles del futur...
0: L'altre dia vaig veure una desfilada de japonesos, que sortia la model i després sortia un robot al costat.
1: Sí.
0: Vestit.
1: Sí. Ah, no. Pues... Ja et dic jo que això estem a dos telediarios, de que a més aquests robots sempre et donen la raó, cosa que la teva parella no. Clar, vull
0: això
1: dir
0: això
1: que...
0: val pel...
1: Sí, no, és que això funciona així.
0: El single moon i també...
2: I t'emportes el robot.
1: Clar, t'emportes el robot al single moon i ja ho tens, eh?
0: Molt bé, t'acompanyo. Mira, David Morales, no tinguis problemes. Tu, de
2: exacte. Sí, no, sí. A mi no em ve de gust anar allà. No... Val, cap problema, m'emporto el robot.
1: Sí. No, està clar.
0: Fica el cotxe i apa.
1: No, i ja ho tens, no, està molt bé. Anem a escoltar més testimonis que hem anat aportant al grup de Dimecreus i que volíem compartir. No sé si perquè ja que ho havíem vist ho volíem compartir amb tots vosaltres. Escoltem.
3: Odio el verano. ¿A quién le gusta el verano? O sea, para empezar, sudas. Sudas todo el rato tienes calor, no puedes salir a la calle a menos que sean las 8 o 9 de la noche porque si no te arde la piel. Y me dirás, no, pues ves a la playa, no, pues ves a la piscina. ¿Cómo se nota que no trabajas? He intentado ir a la playa, pero hay varias cosas, varios factores que no me dejan disfrutar del mar Mediterráneo. Simón, me toca lavar el pelo y me dirás, no, pues recógete el pelo, no te lo laves. Es que contra más quieras no hacer algo, la ola te rebasa, te atrapa, te revuelca entre la arena, entre el agua, se te pone el pelo hecho un estropajo que ya te lo tienes que lavar. Cada vez que vas a la playa te tienes que lavar el pelo, se me estropea el pelo, me hace en peluquerías, es una ruina. Luego te tumbas a tomar el sol. Justamente el día que vas a la playa a tomar el sol, ese día va a hacer aire. Ese día va a hacer aire, lo tengo comprobadísimo. Todo el aire, luego la arena, que viene un niño corriendo, te mete la arena dentro de la toalla, la gente chillando, la sombrilla se te...
1: El vídeo dura moltíssim.
2: És una mica intensita aquesta noia.
1: Mira, jo et dic una cosa, el que diu teòricament té raó, però prefereixo l'estiu escoltar-la a ella.
0: Sí.
1: Perquè m'estava agobiant. A més, és d'aquells vídeos, que això ho haureu vist, que com que no és capaç de mantenir el discurs com qualsevol persona normal, ha d'anar fent pauses. I es veu perfectament com va fent pauses per seguir... I això em posa histèric, perquè quan es veu que has anat parant el vídeo per anar ficant més conceptes, és que no ets capaç ni de transmetre una idea. Cosa que, Marta, com a experts en comunicació i en narrativa, això és inconcebible. És a dir, que hagis d'anar fent pauses.
0: La Nereïta no té molt de jums, la Nereïta.
1: Bueno, vull dir... En fi, que està bé fer una mica de gràcia, però si la tens.
0: Sí. No, si no la primera la tens... frase i ja està.
1: Exactament. No, i que el concepte...
0: No m'agrada el verano, que calor, no sé
1: sí,
0: què...
1: Sí, no, home, i fer una mica... Però llavors fes més exageracions, sigues més divertit. Però aquí tornem al mateix a un concepte que hi ha de què volem transmetre, no? I això a nivell de comunicació és una cosa que jo sempre explico. Què vols transmetre? Perquè molts cops transmetem de forma equivocada. Volem transmetre, jo això ho veig molt...

a l'estiu en les fotografies que es comparteixen per Instagram. Què vols transmetre? Que estàs bé? O estàs intentant transmetre, mira que figura tengo, mira que cuerpo tengo, mira que ropa me he comprado,

0: convertit tan exhibicionistes pel que són les xarxes socials que perdem l'essència del missatge.
1: Jo crec que molta gent ho fa per un impuls, perquè veu que els altres expliquen més o menys bé, tenen un relat amb un fil conductor que fan bé, i aquesta diu, jo vull ser menys? No.
0: Pues estic molt d'acord.
1: Soy muy simpática, porque conmigo se ríe todo el mundo.
0: Estic molt d'acord. Però es riu tot el mundo que et coneix, perquè, saps? Però això no vol dir que... David, que és una mica això que dèiem?
2: Però, a més, fixeu-vos que el que transmet... aquí, a la ràdio, no l'hem vista. Jo ja havia vist el vídeo prèviament, però a la ràdio no l'hem vista.
0: Correcte.
2: Amb la veu, l'únic que ens transmet és negativitat.
0: Estic d'acord.
2: Quan fas un vídeo en el que vols expressar humor, amb la veu no has de transmetre aquesta negativitat.
0: Totalment d'acord.
2: Has de transmetre la negativitat, però amb gràcia.
0: Sí,
2: i donar-li unes entonacions que li donin gràcia al que estàs
1: dient. El punt aquest divertit, no?
2: En aquest cas, el que ens està transmetent és agòbio.
0: Sí.
1: Totalment.
0: No, és així.
2: Tu, quan... suposo que els nostres oients, quan ho han sentit, més enllà de trobar que, bueno, en algun punt puc estar d'acord, però perquè estic agobiat per aquesta calor, no amb aquest punt de diversió i d'entreteniment, que és el que pretén ell amb el vídeo. Per tant, li falta no només preparar-se millor els temes a l'hora de preparar el vídeo, sinó també preparar una mica l'actuació.
1: Li falta gràcia.
2: Com vol transmetre-ho.
0: Sí, totalment d'acord, I crec que és interessant perquè el que ens passa a les xarxes socials és que hem empoderat la facilitat per comunicar. És a dir, tenim més fàcil que mai el poder comunicar qualsevol cosa. Però, un, no tot ha de ser comunicable, i dos, no tothom és capaç de comunicar bé.
1: No ho sap fer.
0: Clar, llavors, el que ha dit la Marta, David, jo ho trobo molt interessant, que ha dit el fet de dir que és un impuls degut de fer. Home, si els altres ho fan, perquè jo també ho puc fer, perquè sembla fàcil.
1: La mona que soy y lo...
0: Clar,
1: quan
0: evidentment, quan algú té facilitat per parlar, pot semblar fàcil des de fora, sí, perquè fàcil és... parlar és gratis, però no fàcil.
1: No,
0: llavors, clar, el
1: tu
0: problema...
1: ho dic sempre jo.
0: Clar,
1: llavors... totalment d'acord amb tu.
0: Clar, llavors el problema és que sembla que tothom, si va deixant pocs espais, que dic jo, doncs mira, és espavilat. No, és insufrible, potser, el que t'està explicant, no? O no té gràcia, o és inconex, o es repeteix els conceptes. Els que parlem, els mitjans, portem molts anys fent-ho i preparant-nos per poder-ho fer. Si ho fem més o menys decent, ens pot semblar fàcil, però no ho és. Llavors el problema és que hi ha molta gent que es pensa que sí. I llavors aquí hem donat masses micros al que abans, em perdó, no ho dic per aquesta noia ni per cap altra, però el que tota la vida hi ha hagut el tonto del pueblo, ara li hem donat micro, i aquest és el problema.
2: Hi ha una cosa que hem de reclamar, i que s'ha perdut, i en aquests vídeos és una cosa que és evident, perquè volen fer una cosa molt picadeta, amb moltes idees...
0: Sí.
2: Els silencis.
0: Sí.
2: S'han perdut els silencis, i els silencis són molt importants.
0: I tant.
2: Per la persona que parla i per la persona que està escoltant. Perquè pugui entendre bé el que l'estàs dient, perquè pugui assimilar tot el que li estàs explicant, i perquè moltes vegades un silenci parla molt més i diu molt més que no pas 20.000 paraules.
1: És més eloquent.
0: El que passa, David, és que, i tu que et toca fer locucions, que, per exemple, a la ràdio potser no tant, però quan estàs locutant, per exemple, doncs un audiollibre o el que sigui, o un curs o el que sigui, les pauses són molt importants, les inflexions, evidentment, però a tu et pot sortir natural, o ens surt natural a nosaltres, perquè ja hem crescut escoltant aquestes pauses i aquestes inflexions i les motivacions de per què diem les formes, les coses d'una forma o d'una altra. Però ara està creixent una generació que ja ha crescut veient aquests vídeos picats, que no tenen pauses, que les retallen. No és que parlin de pressa, sinó que les retallen en l'edició, perquè no hi hagi ni una dècima de segon de silenci. Amb la qual cosa, al no haver les pauses naturals, s'acostumen a aquest ritme. I com que després tothom diu no, que tenga ritmo, que tenga tant... Sí, bueno, escolti, però... si vostè encén i apaga l'interruptor 50 cops, el que fa és posar-me nerviós, no? No m'està comunicant res, no? Llavors el problema és aquest, que tothom segueix l'escola del que ha vist i del que ha escoltat. Nosaltres vam créixer escoltant gent que era meravellosa, fent ràdio, parlant, recitant,

0: tant, i això fa que tu vulguis seguir aquells codis que no són gratuïts, són perquè és la millor forma de comunicar, com molt bé deies. I llavors el problema és que ara han crescut amb uns altres referents, com poden ser, per exemple, segons quins youtubers, que no tenen filtre, que no saben expressar-se correctament. Llavors, com que per ells ja és habitual això, doncs a l'hora de fer els vídeos els fan emulant aquella gent. Perquè igual, aquesta senyoreta no ha escoltat ràdio en sa vida.
1: No, inclús el David Morales, alguna vegada ho he comentat, els doblatges tampoc són... Ara tampoc la gent sap doblar bé.
0: Bueno, però més que això, jo crec que és que... Però és més que això, jo crec, David, que és el problema de com et demanen els clients que siguin les coses, que a vegades ja no és el que seria el que un professional faria. Més que els doblatges siguin dolents, jo crec que el problema és que...
1: No, però és que jo torno perquè, clar, com que la gent està acostumada a qualsevol cosa val, doncs bueno... Una mica... Jo penso que és una mica tot un revoltum aquest que s'ha creat una mica amb tota aquesta gent que no parla bé, clar. No?
2: Tenim un problema que és quan, i això ho parlem molt amb els companys locutors, tenim de fet un grup, i ara estem creant de fet un perfil d'Instagram on anirem penjant barbaritats que es fan en el món de la comunicació, sobretot en el món de la publicitat, a nivell de locució. Quan estigui creat ja ho podreu veure. Però tenim una generació també d'agències de publicitat i de creatius publicitaris que s'han cregut també molt aquesta tendència dels youtubers i que quan et fan fer una locució, primer és el que no suena a locutor, això ja d'entrada. I això ja fa que veiem autèntiques barbaritats i que sentim autèntiques barbaritats i estem parlant de fins i tot publicitat de televisió a nivell nacional. Però és que després hi ha la part de els creatius publicitaris que volen ficar massa material dintre d'una falca de 20 segons. I això ens ho trobem cada dia. En una falca de 20 segons, per exemple, no cal que diguis el número de telèfon del client. Perquè és una cosa que avui dia amb internet ho trobes.
0: Sí, per exemple.
2: En el moment que tu et fan dir el número de telèfon del client, has perdut 3 segons d'aquella falca.
0: Sí, fa que tot
2: vagi molt més comprimit.
0: Sí.
2: Que si bé és la tendència que hi ha en els vídeos de YouTube,
0: sí.
2: L'oient que està a l'altra banda no acaba per no entendre res absolutament del que estem dient.
0: Totalment.
2: Perquè hem d'anar a una velocitat que al final la publicitat acaba sent una cosa que tens allà, que sents, i que no li treus suc perquè no pots arribar a... I a més, que ningú no està amb el boli i el llapis
0: perquè hauria de ser les mecanògrafes del Congreso per poder processar aquella informació.
1: El màxim que tu pots tenir és, si tens el telèfon i et surt el d'allò, és agafar el telèfon, copiar no sé quantes, però que tampoc.
0: No, però això no ho fas escoltant, ho fas buscant
1: a
0: internet.
1: Mirant,
0: no? És més important que quedi clar el nom de l'empresa i després ja ho buscaràs.
2: Però això, ja us dic que moltes vegades els que fem a nivell professional locució, de vegades, i això tots hem vist coses que dius, ostres, i això com han pogut fer aquesta barbaritat? Aquest locutor com ha dit això? Que sabeu que moltes vegades els locutors ens barallem amb les persones que tenim a l'altra banda dient, ei, que és que això està malament. I et diuen, això està aprovat i va a missa. I tu no pots fer res. És una cosa que professionalment ens rebenta, perquè sabem que estem dient coses, per exemple, en català, incorreccions.
0: Clar.
2: I hem de fer-ho sí o sí, perquè ha d'anar d'aquesta manera.
0: Sí, és complicat i, en fi, són els temps que avancen i que és molt difícil de poder-ho canviar. Abans de que acabem el nostre Dimacrou, sempre ens agrada escoltar les coses de la doctora Marta González Peláez. Què tens avui, Marta? A veure, què ens pots explicar?
1: Un ocellet.
0: Sí?
1: Que li encantava el Darwin.
0: Val.
1: Després tinc un dragó de mar.
0: Val.
1: I tinc diverses coses més. No sé si tenim temps, tinc més coses.
0: Vale. Vinga, David. Sí.

0: Com vulguis, a veure.
1: Tinc els valors perquè m'han demanat un dels oients que ens escolta sempre,
0: sí?
1: Que perquè no parlava de valors ètics. Dic, bueno, ara ens posarem una mica.
0: Doncs fem una cosa, David, sí. Marta, fem un animal i els valors. Així que endavant, vale. David.
2: Ah, jo ara tenia una altra cosa.
0: Bueno, digues l'altra cosa i després fem, és igual, sí.
1: Bueno.
3: Un ocellet m'ha dit que a nits de ràdio arriben les coses de la doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Sí. Ha estat un ocellet que li ha dit. No, està molt bé. Doncs va, fes l'ocellet i els valors, va, Marta.
1: Bueno, és un ocellet que es diu el saltarí llampec mascle.
0: Saltarí llampec, eh? Un moment que tots els oients ho puguin buscar.
2: Saltarí llampec.
1: Sí. Saltarí relampago macho.
0: Vale. Macho, Saltarín, macho. A veure, tornem-hi. Saltarín, què?
1: Relàmpago macho.
0: Vale, ja el
2: veig. Ostres.
0: Carai, que és elegant, tu.
1: Sí.
0: És bonic.
1: Sí, té una forma molt, molt especial, eh?
0: Molt bé.
1: Bueno, es veu que el seu cant fascinava el Darwin.
0: Val.
1: I viu a les selves de Colòmbia i de l'Equador. I, bueno, ha desenvolupat una forma molt especial de cant i la majoria dels ocells han desenvolupat una forma o un altre aparell de fonador amb la qual comunica amb els seus membres de la seva espècie i potencials parelles. Bueno, clar, és una manera per anar de single moon, eh?
0: Sí.
1: Bueno, llavors creen un so de forma molt peculiar. I bueno, llavors aquests ocellets agiten les seves ales i les copegen unes amb les altres, fins a 107 vegades per segon.
2: Ostres!
1: Sí, imagineu, la punta de cada ala grata sobre els 7 solcs de l'altra com si es tractés d'un guairo o rascador.
0: Amiga.
1: D'aquesta manera poden generar sons amb una freqüència de 1.400 cops per segon.
2: Ostres!
1: Imagina. Com ho veieu, això?
0: Home, quina feinada! Això
1: que és petit, eh?
0: Ha de ser esgotador, això.
1: Es diu que a Darwin li fascinava el cant d'aquests ocells, encara que mai va saber com el produïen.
2: És una mica com els grills, no? Sí, que també freguen les ales per fer el soroll.
0: Sí,
1: exacte. Uh-huh. O sigui que, bueno, no està malament, no?
0: Està molt bé, tu.
1: És original. A l'ocell no és que sigui molt, molt maco, molt diferent a altres ocells, és una mica normalet, no? La foto que jo he trobat.
0: Bueno.
1: No sé si heu vist alguna de vosaltres, ara us enviaré.
0: Sí, no, l'estem veient. Sí,
2: colors així una mica vistosos.
1: Sí. Té la part de dalt del cap en vermell, té com una mica d'així de tupé vermell. I després, sí, no, però que vull dir que així com el colibrí té un aspecte molt més maco, no? Per exemple, doncs aquest té una mica un aspecte que està bé, però que és més normalet.
2: És resultant.
0: Sí.
1: És, clar, per això és un single moon.
0: Sí, totalment.
1: Bueno.
0: És que estem escoltant, el que fa el d'això, mira.
2: Pensava que era un sai que s'havia posat en marxa.
0: Quasi, no, és l'ocellet que va fent les seves...
1: Sembla un timbre d'alguna cosa d'aquestes...
0: Sí. Sí, mira com van fent.
1: Dels semàfors o una cosa així.
2: Sí, o quan marxa la llum, que de vegades hi ha...
0: Sí.
1: Mira.
0: Bueno, mira, saltarín i relàmpago.
1: Sí.
0: Molt curiós. Va, anem una mica amb els valors, Marta, que ens crida molt l'atenció, això. A veure.
1: Bueno, sí. Clar, em preguntava aquesta persona que ens escolta que si nosaltres no teníem por a la censura. Perquè, clar, com que parlem de coses una mica a vegades que potser la gent li pot molestar, no?
0: Sí, bueno.
1: Que no, perquè precisament nosaltres ho fèiem amb una intenció de...
0: Sempre constructiva. Aquí quan toquem l'escala de Bristol és sempre... Sí.
1: I que, bueno, que a més és una cosa que tothom fa, perquè són unes necessitats que tothom té i que, bueno, fem una mica com el carril d'una altra cosa, no? Vull dir, sí, sí. Que no és una... I llavors, bueno, doncs una miqueta volia comentar-ho amb vosaltres, no?
2: Que avui no hem tractat el tema.
0: No, avui ha estat una merda, això.
1: I, bueno, jo sempre dic que som molt, molt respectuosos perquè parlem de coses que estan bé i que ningú, a més, per la ràdio no, ni se sent ni es veu cosa... Pots imaginar, exacte, però res més, no? Bueno, llavors, bueno, jo sempre dic que nosaltres som molt ètics, perquè és veritat, tenim una ètica de comportament.
0: Això és,
1: i que aquests ètics que són, perquè l'ètica que és, bueno, doncs una filosofia que fa que tinguem un respecte als altres, no? I nosaltres som respectuosos amb els altres, no? Els valors ètics, doncs, clar, és un cert... Evidentment que si aprofundim seria molt llarga la conversa, però a part de tenir un caràcter universal, també doncs, sempre fan que la realitat de la vida sigui canviant de cada persona, perquè cada família té uns valors diferents. Però hi ha una cosa que es diu convivència i respecte, que nosaltres sí que ho tenim molt present. El nostre codi deontològic de Nits de Ràdio està present, no?
0: Està clar. Però és que això ja va en la professionalitat, no? Això ja va
1: clar,
0: en la...
1: efectivament.
0: Sí, sí, en el criteri. Doncs,
1: nosaltres som honestos, som tolerants, perseverants, perquè bueno, parlem de coses que creiem que són importants per la vida. I
0: però aquí hi ha un tema, o un subtema que és interessant, que simplement per passar-hi de puntetes, però que és que el que abans era exigència, ara és quasi és com et resta potencial, que és ser correcte, simplement, no? Perquè jo he vist perfectament com la gent de la Sotana, per exemple, aquest podcast que feien que fan de futbol, a la gent hi va connectar perquè no tenien cap mena de filtre. O sigui, perquè directament... I d'allà ha sortit un munt de gent que ara són pràcticament la nova generació dels, poso cometes, grans comunicadors. I el problema és que repiquen amb mitjans convencionals aquesta manera de fer, potser una mica més autocensurada, de com són allà. Llavors es crea una contradicció, perquè aquesta gent s'ha fet famosa per dir les coses sense filtres i dir coses que són fins i tot a vegades no pensades, diguem, no?
1: Espontànies, no?
0: Totalment espontànies. Escolta, els gustos estan, i escolta, i jo han tingut ocorrències que han estat molt bé. No és el tipus de comunicació que a mi m'agrada, però jo entenc que pugui agradar gent. Llavors, clar, els mitjans convencionals volen agafar aquesta essència i els agafen i els censuren una mica, i llavors és absurd, perquè llavors és ni una cosa ni l'altra, no? Llavors, clar, vull dir que és molt complexa, això. Quan hi havia menys cadenes de televisió, molt poques, en aquest país, i hi havia molt poques emissores de ràdio, clar, tot era més homogeni des del punt de vista de qualitat, no? i de rigor, i de, ja no només la censura a l'època franquista, sinó després l'autocensura de fer les coses bé, no?
1: Perquè jo crec que tothom té una autocensura, o sigui, tothom sap evident. On arribar, no?
0: Però també jo crec que particularment, i aquí en el Nits de Ràdio intentem que sigui així, no crec que sigui tant autocensura com bon gust, que són dues coses, David, que seria una mica
2: sí,
0: això.
2: Sí, és diferent. Sí.
1: És que el bon gust és una cosa. Les coses grosseres són una altra.
0: Jo intento que el programa fem el que a mi m'agradaria escoltar, no? I jo he escoltat molta ràdio de petit. Per tant, intento emular a la gran gent de la que he après escoltant, no? Pues des d'un Gabilondo o del senyor Bax o, saps, una sèrie de gent, el Puyal, tota la gent, amb alguns fins i tot hi treballat, com amb l'Antoni Bassas, amb la Júlia Otero, és a dir, ha après de gent que comunica molt bé. Llavors he intentat comunicar d'aquesta manera, però basant-me en el bon gust, és a dir, en el que a vegades t'equivoques, com tothom s'equivoca, no, jo també m'equivoco, però intentant que siguin això, equivocacions, moments que no has estat a l'alçada, però que principalment et guiïs pel criteri del que has fet. Llavors, per això us deia que, igual que abans, hi ha coses que el jovent, perquè no ha escoltat aquests grans referents, doncs no té aquestes, la seva definició de bon gust és una altra.
1: Clar, li manca algo. Mm-hmm.
0: Llavors, per això és complicat.
1: M'ho deia aquesta persona, m'ho deia perquè deia, no, si a més li agrada molt, eh? O sigui, s'escolta cada... T'escolta, vaja, perquè escolta quasi bé tota la setmana.

0: I dic, no, dic, vamos, jo li preguntaré al David Cervelló, però crec que no. Que
1: la, idea, la idea general, jo crec que és...
0: Com que la gent de seguida se sent ofesa i tal, clar, igual, clar. Dic, nosaltres no farem a ningú.
1: Però bueno, com diu el clàssic també, i almenys és el meu criteri a l'hora de qui participa en el programa, intento, després sempre, com tots, insisteixo, ens podem equivocar, però intento jo de Dios los cree y ellos se junten, és a dir, de buscar gent... que jo pugui estar tranquil, de que sàpiga que l'autoexigència vingui del bon gust, no? És clar. Vingui d'explicar coses i fer-ho amb la millor intenció possible i sense...
0: Que l'escala de Bristol és l'escala de Bristol.
1: Efectivament, efectivament. Igual
0: no
1: que
0: podem fer una altra cosa, no l'hem creat nosaltres. Nosaltres exactament. Nosaltres l'informem a la gent.
1: No, i a vegades en l'escala de Bristol, a vegades estàs al 3 i a vegades estàs al 5. Clar, el que hem d'intentar és no estar mai ni en l'1 ni en el 7, no? És a dir, estar equilibrat, no? Doncs pues busquem això. I es pot ser molt divertit, i es pot ser molt transgressor, i es pot ser molt punyent, sense sortir-te del que podria ser
0: el límit, diguéssim,
1: el bon
0: de la, del bon gust.
1: Del bon gust i, de...
0: I, de la, i, del, i del respecte als altres.
1: I el criteri que te l'has construït llegint i escoltant i aprenent de,
0: perquè nosaltres el que fem és millorar el benestar general i fomentem la convivència harmònica.
1: Sempre. L'harmònica...
0: I la desharmònica també.
1: I el timbal, sí. i toquem tots els instruments, la flauta travessera, si fa falta. Però sí que sí. Molt interessant aquest tema. En seguirem parlant, perquè crec que és d'allò més interessant. La setmana que ve més. Guarda't més animals i més coses que la setmana... Que ens queden poques setmanes, Marta?
0: O sigui el Darwin, aviam, investirem més del Darwin i aviam quins animals els agradaven.
1: La tria Darwin, Farem sí, la... M'agrada la tria Darwin.
0: Tinc una professora d'una universitat de la qual...
1: Que va estudiar amb ell? Ah.
0: No. Ella va estar treballant a les Isles Galápagos. Passa que va estar molt poc temps, Passa que, mira, ho van aprofitar...
1: Sí, ho va aprofitar el temps, sí, sí.
0: Com a reclam turístic i em sembla molt bé.
1: Va fer un retiro, també, allà a les Galápagos.
0: Sí, doncs ella va estar treballant allà 2 o 3 anys, anava i venia, i bueno...
1: Imagina't. Doncs,
0: i em deia que, bueno, que li havien tret molt de suc al Darwin. Dic, bueno, pues aviam, ara li traurem nosaltres el suc.
1: Li traurem suc al Darwin, i tant.
0: A part del cant del petit ocell, el saltarín.
1: El saltarín relàmpago. Aquest d'això que saltava, doncs escolta. És un plaer sempre escoltar la doctora Marta González Pelaez. Gràcies i fins la propera setmana.
0: Adéu.
1: I un plaer també escoltar el David Morales, que l'escoltem també d'aquí una estona. Fins ara mateix.

Va passar tal dia com avui, 11 de juny del 1982. S'estrenava la pel·lícula E.T. l'extraterrestre. Quan Steven Spielberg va estrenar E.T. l'extraterrestre, el cinema de ciència-ficció va viure un gir inesperat. Lluny de les històries centrades en invasions o conflictes espaials, la pel·lícula apostava per una mirada íntima, gairebé domèstica, sobre el contacte amb allò desconegut, i el resultat va ser un fenomen global que transcendeix el gènere.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: En l'actualitat coneixem molts tipus de llenguatges de programació amb diferents característiques i sintaxi. Però qui hi ha darrere d'aquest invent tan recent?

Avui recordem Ada Lovelace, coneguda per crear el primer avantpassat del llenguatge informàtic. És a dir, per ser, tal com en diríem avui, la primera programadora informàtica. Lovelace era col·laboradora del matemàtic Charles Babbage, que va conèixer a través de la seva amiga en comú, la gran matemàtica i astrònoma Mary Somerville. Amb Babbage, Lovelace treballava en una proposta d'ordinador, la màquina analítica.

Tot i que Lovelace escrivia sobre un ordinador que mai no va arribar a construir-se, va adonar-se d'un factor crucial. En els seus escrits va demostrar que l'ordinador podia seguir una sèrie d'instruccions senzilles per realitzar càlculs complexos, és a dir, un programa. Fins i tot va especular que aquests programes podien funcionar amb altres coses a més dels nombres. Així, va crear unes targetes perforades que servien per escriure codis. La màquina analítica, deia Lovelace, tegeix patrons algebraics, tal com un telar mecànic tegeix flors i fulles. Lovelace va publicar les seves idees sota les inicials AAL perquè ningú sabés que es tractava d'una dona. I quan aquest fet es va fer públic, alguns no se la van prendre seriosament. Ara, un segle després, sabem que les seves aportacions són el

Així que a partir d'ara, si mai us heu de referir a la de Lovelace, ja no caldrà que parleu de la filla de Lord Byron, sinó d'una matemàtica que va contribuir amb esforç i dedicació a crear la tecnologia de la qual gaudim.

0: Va passar, tal dia com avui, 11 de juny del 2004. La catedral de Washington acollia els funerals d'estat de Ronald Reagan. El silenci i la solemnitat omplien l'aire de Washington aquella tarda. La Catedral Nacional, un imponent edifici gòtic al cor de la capital, es va convertir en l'escenari de l'últim adeu a Ronald Reagan, una figura que havia marcat la política nord-americana i mundial durant dècades. Reagan, que va morir el 5 de juny del 2004, als 93 anys, després d'una llarga lluita contra l'Alzheimer, va rebre un comiat d'estat amb tots els honors en un acte que va plegar líders mundials, polítics i ciutadans de tota mena. Milers de persones es van aplegar als carrers per retre tribut a l'home que per a molts era sinònim de l'Amèrica dels 80. Podem sentir la retransmissió que Televisió Espanyola va fer del jurament del seu càrrec de president el 20 de gener del 1981.
1: Ronald Wilson Reagan, 69 años, padre de 4 hijos, se convertía en el 40 presidente del país más poderoso del mundo. Este hombre, que procede de una familia modesta, su padre era vendedor de zapatos, nacido en la pequeña población de Tampico, del estado de Illinois, en los 30 últimos años ha acumulado una de las grandes fortunas de los Estados Unidos. Evita cuidadosamente señalar que es el primer ciudadano divorciado que accede a la Casa Blanca. Sus hijos, además de no defender sus ideas, han adoptado hasta ahora un estilo de vida completamente distinto al suyo. Es de las pocas personas que tiene a gala ser un conservador, partidario del liberalismo económico y defensor de la imagen de poderío que ha perdido su país.
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 11 de juny del 2004, que la Catedral Nacional de Washington acollia els funerals d'estat de Ronald Reagan.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Doncs ens ve de gust poder estar una setmana més visitant aquesta consulta del coaching, aquesta lloc on aprenem, on recordem, on reflexionem i ens mirem en un mirall que ens fa pensar i ens fa reflexionar i per tant ens fa créixer sempre. I això ho fem totes les setmanes amb en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més i poder compartir amb tots vosaltres, que és molt important, i a tots els oients.
0: Això és una alegria, això és un saber que tenim aquesta responsabilitat i aquesta il·lusió al mateix temps, que és una cosa fantàstica i que ja fa molt de temps que podem gaudir aquí i aprendre. Avui amb un tema fantàstic, que és l'oasi de la tranquil·litat.
1: Sí, el bases de tranquil·litat no vol dir introversió, moments per la reflexió. És a l'espai personal, emocional. Diguem que és la zona psicològica i afectiva de seguretat que cada persona necessitem per mantindre, mira, David, benestar, equilibri intern i sobretot autonomia.
0: Per tant, és un lloc físic i és un lloc mental també, no?
1: Sí, en poses límits emocionals. L'espai íntim és el més proper i delicat per la invasió general o la inseguretat i l'agressió moltes vegades del nostre ser. És a dir, és mantindre, protegir la teva intimitat, gestionar sobretot emocions pròpies i fomentar l'autoconeixement. I sobretot, una cosa molt important, evitar la dependència excessiva a les relacions.
0: Mm-hmm. És a dir, que el problema de dependre excessivament seria el fet de que de bons ja puguis arribar a pensar o a sentir que això és molt humà, però l'experiència t'ha de portar a tenir aquesta eina o aquest anàlisi de veure que quan depens emocionalment és que si em deixés ho perdria tot, no? Aquí és on ja tu has perdut la teva seguretat, el teu punt d'equilibri i la teva capacitat de veure que la teva vida depèn de tu, és a dir, tots els factors externs, com poden ser feina, amistats, parella, han de ser alguna cosa que sumi, ha de ser alguna cosa que et doni, sí, alegria i que també et doni reptes, però que aquesta zona, aquest oasi de tranquil·litat és la teva confiança i el saber on estàs i cap on vols anar, no? Per tu mateix, per tu mateixa.
1: Sí, puja l'autoestima. Mira, jo diria que a l'espai no som inclòs. Podríem parlar també de la parella, que m'agradaria parlar del tema de la parella també, però inclòs no és només físic, inclòs la privatesa, el respecte. Sí.

0: les pròpies opinions. Hobbies i temps tot sol. Importància ajuda a gestionar, sobretot a l'estrès, l'ansietat i previndre-la i mantenir una identitat pròpia. És molt important. I en temes de parella, per mi és essencial.
1: Total.
0: Enfortint l'enllaç en lloc de debilitar, perquè moltes persones pensen, no, és que la parella té que tindre cada un el seu espai i després un espai compartit. Mm-hmm. Perquè això també protegeix, implica la comunicació assertiva.
1: Mm-hmm. Si no, és allò que fan. És que ho fan tots junts. I no, perquè és que ho porten molt bé, però si no té a veure o sigui, sí té a veure, però no és tot de que ho portin bé. Segur que hi ha un moment que si es poguessin parar i analitzar, doncs fins i tot encara diria millor, o podrien analitzar coses, o podríem veure que això, doncs, et ve de gust fer-ho a tu, i a l'altra persona doncs, li costa perquè ha de matinar o perquè no li ve de gust o pel que sigui, i no passa res, al contrari. Ja hi ha coses que fareu l'un per l'altre, però no cal que sigui tot, perquè és que si no es converteix com en un... una rutina, un gran hermano, 24 hores al dia, el ojo que todo lo ve. No, escolta, sí, vull dir, sí. això no precisament si hi ha respecte i tot va bé, anirà molt bé aquests espais separats.
0: Sí, mira, en aquesta fusió que a vegades que estem que tot en parella i tal, moltes vegades t'aïlles, n'hi ha un aïllament, això està comprovat, de perda de relació social, amistats i tot, saps? Mm-hmm. Perquè moltes vegades la parella diu, no, ho fem tots junts i anem a tots els postos junts, vale, està molt bé, i tenim la nostra intimitat junts, això està molt bé. Però és que moltes vegades tot això arriba un moment que aquesta mateixa rutina no solament t'aïlla, sinó també et separa de poder tindre el forçament social, que nosaltres diem, no? Mm-hmm. El fet de que després et dones compte que la socialització era necessària també per la parella, de forma individual. Mm-hmm. Que moltes vegades això es perd.
1: I no només vol dir, doncs, les amistats o les coneixences que ja tenies, sinó també les que fins i tot pots fer, no? És a dir, perquè no tot ha de ser a l'entorn de la parella, sinó que tot ha de ser respecte al teu entorn. I a partir d'aquí compartiràs molts moments amb aquesta parella i serà fantàstic, però tu necessites tenir les teves... perquè si no sembla que has de convèncer de que li agradi això o que li agradi l'altre. I escolta, no, l'altra persona també té el seu oasi de tranquil·litat i les seves coses, i amb moltes coincidireu, tant de bo siguin moltes, però és impossible que siguem totes, i per tant no s'ha de convèncer ningú, sinó només has de fer t'has de convèncer tu mateix, no? Com si diguéssim, i has de trobar aquest punt, sobretot aquest punt de reflexió, no? Perquè si no sempre estaràs condicionat, totes les opinions, el que penses o el que sents per l'altra persona, no?
0: No, és el que passa que quan tu tens, o sigui, una vida compartida no vol dir estar tot el dia al 100% just.
1: Exactament.
0: No. Jo sempre dic que la vida compartida, el més maco de tot, igual que tu en els fills ets això, és tindre un espai de qualitat, que es diu una conversa de qualitat i moments de qualitat. Correcte, no. Perquè cada un de nosaltres té que aventurar, té que conèixer, té que explorar, perquè tot això després suma a la parella o a la relació. Suma i multiplica. Clar, perquè aquestes vivències que cada un té, que a la seva vida professional, acadèmica, social, esportiva, tot això després suma i multiplica en l'altre, correcte o no? Què vol dir? Que l'altre també experimenta coses, correcte o no? I té vivències que el que fan és enfortir tot això. No solament el coneixement, sinó inclús la relació, David.
1: I això és importantíssim, perquè això farà que tot tingui sentit i mesura, no? És a dir, la mesura és molt important, la quantitat, no? És a dir, igual que diu, no, però és que tot m'agrada i tot... Però si és això, si també ens agrada la xocolata i no per això n'estàs menjant tot el dia, o no? O t'agraden els gelats, no? Vull dir, la mesura també i la dosificació també és part de l'èxit, també, no?
0: Sí, los plagios de parella, los plagis de parella no són bons. O sigui, és que moltes vegades diu, no, no, és que estem, és que som tan iguals. Mira, quan les persones estan iguals, jo respecto molt aquesta hora de la matinada, podem ser semejantes, equivalentes, però nunca iguales.
1: Clar, que bo, que bo.
0: No, no, és veritat. És que som crones, no? Si nos clonem de tal manera que, mira, normalment la vida en parella, és que és habitual, sempre es transmet, es conteixen coses de l'altre, correcte?
1: És veritat. O sigui,
0: però clar, cada un té la seva personalitat, té la seva visió, i sobretot una cosa, quan cada un explora una mica, també augmenta les opinions, correcte? Opinions. Perquè si no són molt sesgades, correcte?
1: Clar, clar.
0: M'entens o no? És a dir, el que tu deies fa un moment, és que a vegades a l'estat físic d'una persona, a l'estat emocional, a l'estat mental, no és el mateix, afortunadament. Cada un té la seva personalitat i el seu estat emocional, mental i tot això. Per això és molt important que ens podem ajudar. És a dir, la parella té que ser com un equip també, correcte o no?
1: Totalment, totalment. I un equip vol dir que no tots... I si, quan diu, hem de ser un equip, pensem en realment un equip de futbol. No tots fan gols. Un ha de fer de porter, l'altre ha de fer de defensa. I sí, tots s'intenten passar la pilota i al final l'èxit serà de tot l'equip. Però no tots han de fer el mateix. Hi ha vegades que fan una part sí que és similar, però no totes. És a dir, que s'ha de buscar la manera de que tot sumi. I tornant a l'essència de la secció d'avui, tenir el teu punt, que pot ser fixa setmanal, per dir alguna cosa, m'ho invento. Els dimarts a la tarda que vaig a passejar sol per la muntanya. O els divendres a la tarda que aprofito i puc fer, jo què sé, macramé, que a la meva parella no li agrada i faig macramé. Fantàstic. I això... I estan en parella i estan sols. És a dir, una persona que estigui sola, també els seus espais li faran, es farà companyia a si mateix. Serà el seu punt, diguem-ne, on estàs recarregant la bateria, eh? Que sí?
0: Sí, i també, no solament, és cert, però també és un punt molt important. Aquestes vivències porten una informació.
1: Correcte.
0: I aquesta informació, com cada un de la parella, dels membres de la parella, ha tingut les seves vivències, tot això, també aporta, no solament dic coneixement, sinó aporta el fet de poder conversar de temes.
1: Que
0: no siguin monòtons. Sí. Perquè a vegades ens posem a davant de la tele, per exemple, i estem com aïllats. Estem un al costat de l'altre i estem aïllats. I sobretot també el que estàvem parlant moltes vegades. Una cosa és estar físicament al costat i altra cosa és estar emocionalment lluny. Correcte?
1: No. És veritat.
0: Perquè tu pots estar físicament al costat d'una persona i emocionalment molt lluny.
1: Correcte. Totalment, totalment.
0: Perquè al final t'acostumes.
1: Exactament, sí, sí. I el problema ja gran ja seria quan ho prefereixes. Aquí ja és quan ja podríem notar que hi ha una problemàtica gran. És important que tots tinguem el nostre oasi, perquè la tranquil·litat, Jordi, i amb això acabem, la tranquil·litat és innegociable, eh?
0: Sí, però et diré una cosa. Aquest espai, aquest oasis, és molt important per l'autoseducció. És a dir, si tu mateixa t'autosedueixes, també sedueixes a la parella.
1: Exactament. És agradar-te, eh? És agradar-te i és sentir-te especial i és sentir-te desitjat, eh?
0: Correcte, correcte, correcte.
1: Clar, i tot això té a veure doncs, amb estar en pau i estar bé amb tu mateix. És un plaer totes les setmanes poder escoltar el Jordi González Guillem, aquí el podeu seguir a les xarxes socials, a la pàgina web, i així també veureu les seves xerrades i les seves publicacions. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ofensiva del ejército estadounidense horas antes contra diversos enclaves de la República Islámica. Todo ello después de que Estados Unidos haya anunciado que cesa los ataques contra múltiples ciudades iraníes en respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense en Hormuz. El ejército de Estados Unidos afirma que ha lanzado la ofensiva sobre espacios de vigilancia militar, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea en varios territorios de Irán. Donald Trump eleva la presión para forzar a Teherán a la firma de un acuerdo de paz. Dice el presidente que lleva trabajando con Irán varios meses y deberían firmar el acuerdo, que es un buen acuerdo porque no les da derecho a tener un arma nuclear, que de hecho les prohíbe por completo tener un arma nuclear. Donald Trump ha afirmado además que habló directamente con oficiales iraníes durante el bombardeo para exigirles que aceptaran sus negociaciones, mientras que los medios estatales iraníes niegan ningún contacto con el presidente estadounidense. En Belfast, segunda noche de disturbios tras el ataque con un cuchillo de un hombre por un varón de origen sudanés. La policía utiliza cañones de agua para dispersar a 300 alborotadores en Irlanda del Norte que planeaban atacar un hotel que alojaba a migrantes, corresponsal en Reino Unido, Celia Maza.
1: El agresor del brutal ataque de Belfast que ha llevado una ola de violentas protestas anti-inmigración ha sido identificado como Hadi Al-Odit, un hombre de 30 años de origen sudanés que disfrutaba de un visado temporal de 5 años como solicitante de asilo. Ha comparecido ante el tribunal acusado de intento de asesinato tras atestar varias cuchilladas a Stephen Ogilvy, un británico de 40 años que se encuentra en estado crítico y ha perdido su ojo izquierdo.
0: En España, el incendio en un paraje de Villanueva de los Castillejos, en Huelva, ha sido estabilizado. La evolución favorable del fuego ha permitido el regreso de 96 personas que habían sido evacuadas de sus casas. El consejero de Emergencias en Funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado además que el incendio baja a nivel operativo 1 del plan de emergencia.
2: Esto es una primera fase fundamental porque conlleva decisiones importantes, entre ellas la vuelta de todos los vecinos a sus correspondientes casas, aquellos todavía nos quedaban 96. También el restablecimiento de la normalidad, se dan las condiciones también para la recuperación, en este caso cuando Adif decida de la vía ferroviaria.
0: A esta hora, 140 efectivos y 10 vehículos de extinción trabajan en el área para reforzar la labor de consolidación de perímetros y vigilancia ante posibles reactivaciones de este incendio que ya ha alcanzado 50 kilómetros cuadrados y que se ha dado por estabilizado a las 10 de esta noche. A esa hora, en Barcelona, el Papa ha conmemorado en una misa solemne el centenario de la muerte de Gaudí ante 8.000 personas. Allí, León XIV ha bendecido la torre más alta de la Sagrada Familia, la Torre de Jesucristo, lo que la convierte en la Basílica más alta del mundo y, según palabras del propio sumo pontífice, también en un templo de unidad y concordia.
3: Nuestra gratitud se convierte entonces en compromiso al tiempo que cooperamos en el proyecto de Dios, es decir, en la construcción a la que Él mismo nos llama. Esta obra coincide con nuestra vida, que Dios concibe como una obra maestra que debemos realizar juntos y nos llama a colaborar con él.
0: La jornada ha terminado con un gran espectáculo lumínico con drones en el cielo de la ciudad condal, donde se ha proyectado la silueta de una imagen de Gaudí. Y este miércoles hemos conocido que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentará el próximo 23 de junio el cuadro macroeconómico para elaborar los presupuestos generales del Estado. De prosperar el proyecto de presupuestos, serían las primeras cuentas públicas que aprueba el Ejecutivo en esta legislatura. Patricia Gijón.
4: El Gobierno activa el siguiente paso, el siguiente trámite para elaborar los presupuestos de 2027 que deberían presentarse a la vuelta del verano. Y lo hace después de 3 años de intentos en los que las cuentas de 2023 se mantienen prorrogadas y después de haber rechazado en marzo la decisión porque el Gobierno decía estar centrado en responder a los efectos de la guerra. El presidente Sánchez daba un giro de guión la semana pasada anunciando en Barcelona que sí, que habrá presupuestos este año. Y hoy su vicepresidente Carlos Cuerpo anunciaba la fecha.
5: Como ya dijo el presidente del Gobierno, que vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio. Se lo dejo anunciado, que a lo mejor es incluso de su interés. Muchas gracias.
4: Una vez presentado el cuadro macro, toca.
6: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
7: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
8: I seguim, i com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada, ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no?, el dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada, escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
7: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
9: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat en aquest programa especial amb motiu de la visita del Papa a Barcelona. Hem parlat de la trobada que ha tingut aquest matí el Papa Lleó XIV amb els presos a Brians 1. Hem connectat amb el Robert Calvo a Montserrat, on ha fet aquesta benedicció. I en breu serà de camí a la seva propera parada, a l'església de Sant Agustí, després de l'àpat que farà a Montserrat. Però no oblidem que l'acte principal de la visita del Sant Pare a Barcelona i a Espanya serà aquesta tarda a la Sagrada Família per inaugurar i beneir la Torre de Jesucrist. De seguida en parlarem d'aquesta torre més en profunditat. Així que ara el que volem saber és quin és l'ambient que respira a les portes o als voltants de la Basílica. Allà es troba la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, què tal? Molt bon dia. No sé si molta gent a l'espera ja de poder veure aquesta tarda el Sant Pare.
10: Bon dia, Míriam. Doncs mira, pel que acostuma a ser la Sagrada Família, avui podríem dir fins i tot que hi ha poca gent en comparació amb la que hi ha normalment, que ja sabeu que sempre l'entorn de la Sagrada Família està completament ple, sí, de turistes. Avui, com que està ple de tanques, perquè estan molts carrers de les immediacions estan tallats i llavors hi ha tota una tanca, més amb una tela fosca que costa de veure què hi passa darrere, doncs, clar, hi ha menys gent del que seria habitual. Tot i això, doncs, hi ha molts curiosos que sí que estan, doncs, alguns intentant esquivar la tanca perquè la foto de la Sagrada Família els hi quedi tan xula com havien previst, sí, i d'altres que han vingut expressament pel Papa. Hi ha una miqueta de tot. De fet, això, costa de diferenciar qui eren turistes que ja tenien previst aquest viatge i que després es va anunciar la visita al Papa i que els hi ha coincidit així, amb gent que realment hi ha vingut expressament per això, pel Papa. De fet, ara mateix, fa ben poca estona, se'ns acaba d'acostar un noi molt jove que anava amb altres amics i ens ha dit, escolta, ¿sabéis lo que está pasando aquí? I li hem dit, bueno, que ve el Papa. Sí, dic, home,
9: quin noi, bon dia,
10: Sí, totalment. Llavors li hem dit això, dic, no, que ve el Papa, i llavors ha anat amb els seus amics, que deuen ser, no, que no parlen espanyol, que deuen parlar anglès, i els hi ha dit, the Pope is coming, bro. Va fer bastant...
9: Boníssim.
10: Va fer bastant gràcia aquesta manera de dir-ho, i s'han quedat molt sorpresos, però vaja, que no se n'havien assabentat.
9: És ara, a dir, que no es pot entrar ara mateix, entenc, a la Sagrada Família, els turistes no poden visitar-la avui.
10: No, de fet, això, no s'hi poden ni acostar, però vaja, la vista és bona, perquè una cosa que té la Sagrada Família que és molt alta, llavors
9: això sí.
10: cap amunt sí que es pot fer una bona foto, es pot veure, fins i tot es pot veure amb una certa tranquil·litat, amb un cert silenci, no en comparació amb altres dies de l'any, amb un dia qualsevol de l'any, però vaja, és veritat que la gràcia és acostar-s'hi i sobretot entrar-hi, i això avui no es pot fer. Clar, dèiem això, que hi ha hagut un noi que ens ha preguntat perquè no sabia ni què estava passant, però això és una excepció. En general, la gent sí que sap que avui ve el Papa, perquè és difícil no saber-ho, és més difícil no saber-ho que saber-ho. I hi ha moltes maneres de viure-ho. Per exemple, hem parlat amb l'Elisenda, que és una veïna que ens hem trobat aquí passejant per la zona, i ens ha dit que ella això viu aquí a la vora i que s'ha vist afectada per aquests talls, però s'ho pren una miqueta amb filosofia. L'escoltem.
11: A veure, és normal, tenint en compte que és un cap d'estat, doncs imaginem-se si vingués un altre cap d'estat, què passaria? Jo m'ho prenc des d'aquest punt de vista. És un cap d'estat i, per tant, doncs hi ha d'haver unes certes mesures de seguretat. No, il·lusió no, curiositat. O sigui, estic aquí, curiositat. Per mi és això, és la curiositat de veure el barri d'una altra manera.
9: Bueno, és una bona filosofia,
10: Sí, vaja, vull dir, no està entusiasmada, però tampoc li sap greu, clar que no. I clar, això és una manera de viure, però hi ha maneres molt i molt diferents. Per exemple, la Ivonne és una veïna de Barcelona, que és d'origen peruà, i ha vingut estava acompanyada de la seva família, i havia vingut, evidentment, expressament

0: per veure el papa, per agafar un lloc per quan el papa s'acosti aquesta tarda aquí al temple, i estaven, bueno, tenien previst esperar el temps que calgués, perquè deien que per ells, que són del Perú, hi havia una doble emoció.
1: Clar.
2: Vivimos aquí en Barcelona, bueno, tenemos poco tiempo aquí y ha dado la coincidencia de que ha venido el papa. Nosotros somos de Perú y el papa también tiene nacionalidad peruana, así que doble emoción.
1: Totalment, totalment.
0: No? Clar, se'l senten molt proper al Perú, perquè el papa va estar fent... bueno, va ser missioner al Perú i va estar molt de temps al Perú, i llavors se'l senten un conciutadà més, no? A més del Sant Pare, evidentment. I això és una manera de viure-ho, però una manera que segur que és segurament la més especial i la més inoblidable és la manera de viure-ho que tindran l'Antonieta i el Joan, que són d'Alella, però que ens els hem trobat en una miqueta l'entorn i ens han explicat com ho viuran ells.
3: Nosaltres pertanyem a la parròquia de Sant Feliu de l'Ella, i llavors quan va sortir l'avinguda del Sant Pare i ens van dir que teníem l'oportunitat de poder vindre a la missa de la Sagrada Família i a la benedicció de la Creu, doncs ens vam apuntar i hem tingut la sort d'aconseguir les entrades. I llavors estem molt contents, estarem a dintre. És un goig i un privilegi.
4: És un privilegi el poder estar amb el Sant Pare.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: La millor manera de viure-ho, no? Si ets un fidel, doncs veure el Sant Pare i a sobre, dins de la Sagrada Família, ha de ser un espectacle. Escolta, et volia preguntar, Anna, impacta molt veure de prop la Torre de Jesucrist?
0: Sí, jo, mira, jo he de dir que jo tinc la immensa sort de viure relativament a prop de la Sagrada Família i és una passada, o sigui, és que és molt alta i és que és molt maca i realment fa il·lusió, perquè a més, recordem que avui trobo que és un dia particularment especial per veure-la, no només perquè ve el Sant Pare, sinó perquè avui fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
1: Exacte.
0: Avui, clar, és de fet... La Sagrada Família ja tenia prevista aquest acte, aquesta missa d'avui, la tenia prevista abans que el papa confirmés la seva assistència, la seva visita a Barcelona. Llavors ja havia de ser un acte molt especial avui, i clar, quina manera més especial, no?, que el cap del líder de l'Església de l'Església Catòlica, doncs, per tots els feligresos és molt, molt important i molt, molt significatiu.
1: Totalment. Doncs, Anna Utiel, moltíssimes gràcies per aquesta connexió amb el suport tècnic del Robert Tatai. I escolta, aprofita, queda't una estona i gaudeix de la Sagrada Família com mai segurament la veuràs.
0: Exacte, sí, ara em quedaré una estoneta passejant.
1: Que vagi molt bé, Anna.
0: Gràcies.
5: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Frank.
1: Avui dimecres estem seguint de ple aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, però no oblidem que avui també és un dia molt especial per un doble motiu. D'una banda, avui fa 100 anys de la mort de Gaudí, i de l'altra s'inaugura la Torre de Jesucrist, potser una de les més importants perquè ens apropa més a veure com serà el final de la Sagrada Família en el seu conjunt i no peça a peça per separat com fins ara. Sense oblidar, a més, que amb els seus 172,5 metres d'alçada és la més alta de la basílica. Per saber més detalls sobre com és aquesta torre i per conèixer una mica més el geni que la va idear, no podem comptar amb la presència de ningú millor que amb la d'un vell conegut d'aquest programa i autor, d'entre d'altres, de La dama sense rostre i Ocho pecados, dos llibres que ens revelen molts secrets sobre la construcció d'aquesta gran obra de Gaudí. Estem parlant, ja ho sabeu segur, del Julià Bretos. Julià, què tal? Molt bon dia, ben tornat.
6: Què tal? Quant de temps?
1: Home, i tant, moltíssim. Escolta, abans d'entrar en matèria, m'agradaria...
6: Nervis.
1: Primer, si estàs nerviós pel dia d'avui.
6: A veure, no.
1: Ahir va arribar el papa, avui s'inaugura la Torre de Jesucrist. És un dia important per tu.
6: Benvingut, que sí, no, home, que sigui benvingut.
1: Més per la Sagrada Família, entenc, no?
6: Jo més per la Sagrada Família i per Gaudí, efectivament.
1: Escolta, com has viscut aquest any Gaudí? Com l'estàs vivint? A banda de moltes entrevistes, que ho sé.
6: Bueno, entrevistes darrerament, de totes formes, amb un cert desencís, eh?
1: Perquè, per què?
6: Sí, perquè t'esperes, o m'esperava, que hi hagués una barbaritat de novetats, de descobriments, de...
7: Però si tots els has fet tu.
6: Vale, em poso la medalla.
7: No volies dir, no?
6: No, clar, no volia dir, però la realitat és que hi ha una, diguem-ne, un nucli d'estudiosos i tal, que diguem-ne que l'únic que s'està fent és repetir

0: el mateix que s'ha repetit durant dècades, i a més amb la idea no de l'arquitecte, sinó del sant. I a mi això és una cosa que realment m'encarrega molt.
1: Ja.
0: Perquè jo crec, perdó, perquè jo crec que el valor de Gaudí és l'arquitectura, el que n'ha fet, no? Aleshores, tot l'altre tema, jo crec que hi ha una apropiació del personatge.
1: Doncs parlem de l'arquitectura, si et sembla, d'aquesta torre, perquè potser m'equivoco, però és el culmen de l'obra de Gaudí, perquè ell la va idear perquè toqués el cel, aquesta serà la torre més alta de la basílica. Suposo que ell, si ho està veient des d'on sigui, és un pas molt important en la finalització de la basílica, o no estàs d'acord?
0: Deu estar emocionadíssim.
1: Home, jo crec que sí. No, 100 anys després de la seva mort, per fi arriba el dia.
0: Sí, però ara sí que t'ho dic amb emoció. O sigui, no puc evitar-ho. És a dir, jo quan vaig veure per primera vegada un dibuix que jo no sabia què era, a mi em semblava més aviat un castell d'aquells de la Ventafocs, o sigui, un dibuix de com havia de ser la Sagrada Família acabada. Jo tenia uns 14-15 anys. Clar, un dia estem a punt de... Bueno, ja està feta, no? Ja està feta. Aleshores, home, d'això ja fa 40-45 anys, no? Aleshores, és allò que no veus mai que acabi. És que no t'ho imagines que acabi. Uh-huh. Igual que diuen que la gent que hi ha al carrer Mallorca pensava que els pisos mai sí, haurien acabat. Un dia, hòstia, ja ho tenim.
1: Jo sempre he dit que crec que no s'hauria d'acabar la Sagrada Família. Encara que sigui una pedreta petita, s'hauria de deixar sense posar.
0: Què hi farem? Què hi farem quan s'acabi?
1: Per això, hauria de ser sempre la basílica inacabada.
0: Tenim la Sagrera, és igual.
1: També. Escolta, tu has estat dintre, no?, de la Torre de Jesucrist.
0: Com jo, és? Amb un casc, sí, m'han convidat... Sí, un parell de vegades he pujat a dalt de tot. Evidentment, ara ja fa 3 o 4 anys, amb obres i cascotes i runa i tal, però clar, estem parlant de, per una banda, les torres evangelistes no tenen res, a dir, són escales, no? Que per cert, no sé si tu has vist que hi ha els fruits per fora.
1: Sí.
0: Doncs aquests fruits penetren dins. És a dir, vas pujant les escales
1: i
0: t'hi trobes aquell trencadís dels fruits. Però clar, arribes a la sala Creuer. La sala Creuer és fabulosa. És a dir, és una sala que està a 60 metres d'alçada. Clar, què passa? Sempre hem vist la Sagrada Família baix.
1: Clar.
0: Clar, vull dir, primer...
1: I l'aire lliure.
0: Exactament, clar, el que hem vist sempre és la façana del naixement, després de la passió, però clar, des del carrer estant. Després ja veus a dins com és. Però ara la sala Creuer està a 60 metres d'alçada.
1: Vaja.
0: I és una sala fabulosa, brutal, que a més té com una mena d'auditori, i aquest auditori, doncs, ja faran el que sigui, no? Ja faran acte, segur, no? Però, clar, allí és quan comença, per una banda, la Torre de Maria, que per dins és blanca, és fabulosa, han sortit fotos, però, clar, jo l'he vist i és el més maco que hi ha al món. I després, la Torre de Jesucrist, que jo l'he vist en obres, però, clar, ara està tot mosaic, l'univers, un mosaic, tot la part d'interior, amb un ascensor molt modern. Aquí hi ha un tema que segur que serà molt polèmic, no? I és, clar, és un contrast entre lo modern i lo tradicional. Clar. Aleshores, clar, fer un ascensor, unes escales, intentant imitar el 1800, potser és, és fictici, no?
1: Escolta, com diem, la Torre de Jesucrist tanca el conjunt de les torres centrals, quatre evangelistes i Maria, també la sala Creuer, que ara ens explicaves. Per cert, es podrà pujar la creu, no? Entenc.
0: Val, hi ha unes escales i hi ha un ascensor. El darrer tram, només escales.
1: Sí.
0: Per tant, diguem-ne que persones amb mobilitat reduïda no podrien pujar a dalt. Ara, a partir d'aquí, qui podrà pujar? Hi ha una limitació, jo crec, que de 12 persones... Ara em puc equivocar, 12 persones a la vegada. No sé quines polítiques se seguiran. És a dir, no sé si serà dir, no, és que no es podrà pujar i només pujaran persones seleccionades o el preu serà molt car. O sigui, evidentment sí es podrà pujar i està habilitat per pujar. Ara, la política... de qui pujarà, o potser... Yeah. Les polítiques ja sabràs que canvien. Yeah, sí. Ara és d'una manera, després d'una altra. Escales i ascensor n'hi ha.
1: Estem parlant d'aquesta...

0: presentació de la Torre de Jesucrist, que es farà avui amb la presència del Papa. L'altre que han fet és que avui es fan 100 anys de la mort d'en Gaudí. No ens vens a parlar avui d'aquest dia de la mort d'en Gaudí, ja sabem, el va atropellar un tramvia, però sí que ens vens a parlar d'una troballa força interessant i desconeguda. Digue'ns, sí, què has trobat ara?
1: Sí, explico. El tema del tramvia no se n'ha parlat gaire, ho deixem de banda, però bueno, evidentment, doncs, Gaudí va morir, el van enterrar... 30.000 persones, una barbaritat, i la làpida, no hi ha cap imatge. No hi ha cap imatge de la làpida. És a dir, quan arriba la Guerra Civil, són 10 anys, des que va morir, 1926, fins a la Guerra Civil, 36, no hi ha cap imatge de la làpida. A partir d'aquí...
0: És curiós, també.
1: És curiós. La qüestió és que l'any 36, doncs, bueno, ja se sap, Guerra Civil, destrueixen la cripta, però uns mesos més tard, de l'alzamiento, doncs, algú pensa que s'estan amagant armes a la sala de família. I la policia de la Generalitat entra a la cripta i trenca la làpida i escorcolla la tomba de Gaudí.
0: Ostres.
1: No t'ho creuràs, no van trobar armes.
0: I van trobar el Gaudí,
1: les restes de Gaudí. Bueno, la qüestió és que tot allò ho van tapar en runa, perquè ningú sapigués que estava allí. Però clar, en aquella època, doncs, no se sabe, no? I arriba l'any 39, uns quants arquitectes, gent que coneixia Gaudí, doncs reconeix el cadàver, confirma
0: que segueix sent ell.
1: I aleshores, doncs, bueno, posen una solera i, posteriorment, la làpida que avui tenim. Què passa? Evidentment, la làpida que hi ha avui ja la coneixem, no? Ah. Antonius, Gaudí, Reusensis, sí. Rip, està tot en llatí. I de la làpida original només existia un dibuix d'una persona que era nen en aquell moment i que la va dibuixar en l'any 1999, quan tenia ja 70 anys. Bueno, doncs teníem, sí... Un dibuix. Bueno, doncs hi ha un amic, Boig, Jesús. Jesús, que Boig per trobar postals, imatges antigues, i va trobar en una, cuidao, una subhasta belga, una revista on hi havia una imatge que de seguida va interpretar.
0: Ostres.
1: Em va trucar, Julià, mira lo que he encontrado. I tal. Diu, hòstia, clar, tots dos vam entendre de seguida la importància d'aquesta imatge. Quant creus que li va costar aquesta revista històrica,
0: inèdita? Doncs una pasta.
1: 10 euros enviament inclòs.
0: Què dius?
1: Clar, això demostra que qui la venia no tenia ni idea.
0: No, ni idea, clar. Ni de qui era Gaudí, ni de...
1: No, del que tenia les mans.
0: Què es veu en aquesta foto? Explica'ns.
1: Bueno, en aquesta foto es veu tres persones... Bueno, està preparada, ja es veu que està preparada. Bueno, és un article que parla de Barcelona, parla que puja per la Rambla, una miqueta a la ciutat, i parla de la Catedral Nacional de Barcelona. No és ni catedral ni tal. L'edifici de Arturio Gaudí.
0: Ah, molt bé.
1: I al final, bueno, parlo una miqueta de la seva família i hi ha unes quantes fotos, i una d'elles es veuen tres persones que estan pregant, que estan agenollades, ja es veu la llum posada per... està
0: tot ben maco.
1: Tot ben maco, i bueno, la tomba és una imatge una mica fosca, però que a més, com que ja ha sortit en xarxes socials, i ja la gent ha fet amb intel·ligència artificial que es vegi, bé. Que es vegi bé la làpida, és a dir, perquè clar, aquí es veu una miqueta de lluny, fa enfosquida, i bueno, ja han fet meravelles i ja es veu. És la imatge única de la làpida original de Tomàs Gaudí, que el que diu és simplement Antoni, Gaudí i Cornet al cel sia, en català. I bé, i aquesta és la troballa.
0: I sabem de quin any era la foto?
1: Sí, de finals del 35.
0: Sí, a punt de destruir la làpida. Aquesta. Escolta, sabem que t'has especialitzat en la història del temple, que més que de la part arquitectònica, i a les teves dues darreres novel·les, La dama sense rostre i Ocho pecados, que n'hem parlat molt aquí en aquest programa, n'expliques moltes històries desconegudes. No sé si ens pots explicar alguna que per tu sigui la més interessant, la que més et va sorprendre quan vas descobrir.
1: Clar, seria repetir temes, però...
0: Però avui és el dia.
1: Però clar, avui és el dia.

trobar, identificar la dona sense la qual no existiria la Sagrada Família, la dona que va entregar una fortuna que va permetre que la Sagrada Família existís avui, que va permetre...

0: la dama sense rostre, doncs ho explica. Però clar, ocho pecados, que Gaudí va presentar la dimissió, que quan van aparèixer els diners l'Església va fer tot el possible per quedar-se'ls, els diners de doña Isabel, que després va aparèixer un taló de 800.000 pessetes que li van donar a Gaudí, aquest el va donar a l'Església, la diòcesi, i la diòcesi, en lloc d'invertir-ho en la Sagrada Família, se'l va quedar. Clar, hi ha un fotiment d'històries, però si vols t'explico una... No sé si l'he explicat aquí, perquè és... Un senyor que es deia Francisco Sayrols, mexicà. No és secret, però sí que és discret. És a dir, ell, des dels anys 70 fins als anys 80, va donar una quantitat gegantina de diners. T'estem parlant de milions, de molts milions. A més, era allò de duplicaré la capta, perquè era l'època de les captes, el que es recapti en la capta, doncs ho duplicaré. Donava 100.000 pessetes al mes.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: I això durant temps. Podem dir que la façana del naixement existeix gràcies a doña Isabel i que la façana de la passió existeix gràcies a Francisco Sayrols. La qüestió és que aconsegueixo parlar amb la filla.
1: Ah, que bo.
0: En videoconferència, a Mèxic, Skype, i tal, i va explicar-me, tu padre, no sé què, bueno... No, és que mi padre no era religioso, però creia, sentia que devia alguna cosa a Barcelona. Jo devia? Diu...
1: Quina relació té amb Barcelona?
0: No, si mi padre nació en Barcelona.
1: Ostres.
0: I dic, a veure, explica'm. Què coi? Francesc Sayrols.
1: Ah, molt bé.
0: Francesc Sayrols, nascut a Barcelona, marxat, hi ha una foto que està guapíssima, marxat en el 1930, però no exiliat, sinó a fer les Amèriques, guapíssim, i va fer negoci, un editorial, un dels homes, prohoms més importants, més rics de Mèxic. Aquest home català que es va castellanitzar el nom, Francesc Sayrols, Francisco Sayrols, i que...
1: Sentia que...
0: Què passa? En aquell moment no existia la doble nacionalitat.
1: Yeah.
0: I, per tant, era el mexicano.
1: Yeah.
0: El que passa és que fins i tot en les seves biografies diu nascut a Mèxic.
1: Ostres.
0: No, nascut a Barcelona. Doncs ja t'ho dic, la façana de la passió existeix gràcies a un senyor nascut a Barcelona. Va anar a Mèxic i mira, li va donar...
1: Anar bé i va voler tornar alguna cosa a la ciutat que va veure néixer. La veritat és que ens has descobert moltes coses sobre la Sagrada Família i sobre que la seva construcció no va ser tan fàcil com ens pensàvem. Julià, et deixo tranquil perquè sé que avui és un dia intens per tu, complicat. Aquesta tarda estaràs a la inauguració que farà el papa de la Torre de Jesucrist?
0: Estaré al carrer.
1: Vale.
0: Estaré al carrer. És a dir, no he... M'han ofert la possibilitat de buscar entrada. No? Però no sento la necessitat d'estar dins. Sí que sento la necessitat de veure finalment il·luminada. Ahir per la nit vaig rebre una foto. Ara te l'ensenyaré.
1: Ara me l'ensenyes.
0: Una foto, però no només de la Sagrada Família il·luminada, sinó de l'edifici Glòries, que té la creu.
1: Que bo.
0: Tota la façana simula la creu de la Sagrada Família. Això sí que tinc necessitat de veure-ho. Però ho veuré des del carrer i molt possiblement a una, dues, tres, quatre... Bueno, el que em deixi la policia.
1: Exacte, perquè estarà complicat, eh? Doncs que gaudeixis molt d'aquest dia. Julià Bretos, ha estat un plaer tenir-te de nou aquí al programa.
0: És fabulós venir
1: aquí. Que vagi molt bé.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
1: La de Lleó XIV és la novena visita papal a Espanya després de 15 anys d'absència. Des del 1982 fins al 2011, els papes han estat aquí en 8 ocasions i cada estada ha passat de ser un esdeveniment religiós a ser una cita social i de masses. Espanya s'ha consolidat com una de les destinacions més freqüents del pontífex. Abans de marxar fins a Montserrat, el Robert Calvó ens ha deixat aquest reportatge on volem repassar els detalls de cadascuna d'aquestes estades a casa nostra.

0: deu ser per la proximitat geogràfica que als papes els agrada força venir a Espanya durant els seus pontificats. De tota manera, no va ser fins fa 44 anys que un cap de l'Església va obrir camí fora de les fronteres italianes. Qui va posar la pica a Flandes va ser Carol Wojtyla, és a dir, Joan Pau II, que va aterrar a Madrid el 31 d'octubre del 1982 per primera vegada, l'any del Mundial. Quin any i quin parell de fets tan rellevants. Fins aleshores, cap papa en exercici havia trepitjat Espanya de manera oficial. Wojtyla arribava a un país on el 90% de la població es declarava catòlica. Per això se'l va recórrer de punta a punta. Va passar per 18 ciutats a 11 comunitats autònomes durant 10 dies. Un dels moments més memorables es va produir aquí, a Catalunya. Amb unes condicions meteorològiques molt adverses, el papa va pujar a Montserrat a bord del papamòbil. Així ho expliquen encara a dia d'avui aquelles persones que el van poder veure recorrent els pobles que separen Barcelona del monestir. Per exemple, a Martorell, on el van aplaudir una gran quantitat de fidels. Un cop al capdamunt de la muntanya, Joan Pau II va resar davant la Moreneta en una jornada colpejada pel fred, la pluja i la boira que van posar a prova milers de joves pelegrins.
1: Impressiona saber que estamos en un lugar sagrado, que por estos mismos senderos abiertos desde hace siglos discurrieron multitud de peregrinos, ilustres muchos de ellos por su cura o por su ciencia, sin olvidar aquel soldado que, depuestas sus armas a los pies de la Moreneta, bajó del monte para acaudillar la compañía de Jesús.
0: Baixant de la muntanya, va travessar l'espessa boira per tornar a Barcelona. De fet, podem ben dir que Carol Wojtyla va dissenyar el recorregut que avui farà Robert Francis Prevost. I és que, unes hores després de dialogar espiritualment amb la Moreneta, el papa viatger es va aturar davant la Sagrada Família per resar l'Àngelus. A la tarda, ja al Camp Nou, va presidir una missa multitudinària sota una pluja persistent davant de 120.000 fidels, una de les assistències més importants registrades mai a l'estadi fins aquell moment.
2: La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales.
0: El viatge es va tancar a Santiago de Compostela, davant la tomba de l'apòstol. La segona visita de Joan Pau II a Espanya va tenir lloc els dies 10 i 11 d'octubre de l'any 1984 i va durar només 16 hores. L'escenari escollit va ser la Basílica del Pilar, a Zaragoza. El papa feia escala a camí de l'Amèrica Llatina. Uns anys més tard, el 1989, Wojtyla va arribar a Santiago de Compostela per presidir la quarta Jornada Mundial de la Joventut, la primera celebrada fora de Roma en sol europeu. Més de 400.000 joves van omplir el Monte de Gozo. Molts havien arribat a peu pel camí, seguint la ruta del pelegrinatge medieval. Per fer-los una picada d'ullet als esgotats caminants, el pontífex va entrar a la plaça de l'Obradoiro vestit amb la capa de pelegrí i el bastó de fusta, recorrent a peu el darrer tram fins a la catedral.
2: El Camino de Santiago hablan todavía de esa aventura cristiana de peregrinar en la que la fe se hacía vida, historia, cultura, caridad, obras de misericordia.
0: La quarta visita, del 12 al 17 de juny de l'any 1993, va tenir dos eixos geogràfics. El primer va ser Sevilla, que va acollir el 55è Congrés Eucarístic Internacional. Des de la capital andalusa, Joan Pau II es va desplaçar a Huelva per recórrer els llocs colombins. Allà va resar davant la Mare de Déu del Rocío al seu santuari del Monte, convertint-se en el primer papa a visitar-lo.
3: Me gusta mucho ver al papa y vengo con mucho gusto. Me ha costado caro, pero lo he dado con mucho gusto y mucha voluntad para venir a ver al papa.
4: Soy de Jerez de la Frontera y he venido aquí para compartir lo que es Cristo con todos los hermanos que han venido aquí de todo el mundo para convivir con nosotros.
0: El segon eix va ser Madrid, on va consagrar la catedral de l'Almudena, la primera que va rebre aquesta consagració fora de Roma. També va presidir una missa a la plaça de Colón, on va canonitzar el sacerdot català Enrique de Ossó, davant de més d'un milió de fidels. Al maig del 2003, Joan Pau II va arribar a Madrid per última vegada. El Parkinson feia anys que marcava la seva vida, però això no l'aturava. Les mans li tremolaven, era molt evident, i li costava parlar, però la seva capacitat de convocatòria seguia intacta. El primer dia va reunir a la base aèria de Cuatro Vientos prop d'un milió de joves.
5: Un jove de 86 anys.
6: Cuando le gritan que es un joven, dice, sí, soy un joven de 83 años. Cuando dijo, se puede ser joven y seguir a Cristo, a Niña Pastori, que cantaba el Ave María, que se le rompía de emoción, con las lágrimas le llenaban la boca y la voz

0: Carol Wojtyla va morir a Roma el 2 d'abril de l'any 2005. Josef Ratzinger va ser escollit papa l'abril del 2005 i no va tardar en viatjar a Espanya. Va venir a València els dies 8 i 9 de juliol del 2006 per presidir la 5a Trobada Mundial de les Famílies. L'acte central es va celebrar a la Ciutat de les Arts i les Ciències, davant d'una multitud que va arribar de tot el món. Des de l'altar, el papa va defensar la família i el matrimoni tradicionals. Passava només uns mesos després que el govern Zapatero hagués aprovat el matrimoni igualitari. Aquell discurs no va ser massa diferent que el que va pronunciar a Barcelona quan hi va venir. Va ser el 6 i el 7 de novembre del 2010 amb dos motius. El primer va ser la celebració de l'any jacobeu a Santiago de Compostela. El segon, la consagració solemne de la Basílica de la Sagrada Família aquí, a Barcelona. Va ser després de més de 100 anys de construcció del temple. En elevar-la a Basílica Menor, Benet XVI va recordar Gaudí com a arquitecte genial i cristià conseqüent. L'homilia va arrencar en català.
1: Aquest matí també ha estat per a mi motiu de satisfacció poder declarar aquest temple com a Basílica Menor. En ell, homes i dones de tots els continents admiren la façana del naixement. Ara nosaltres meditem el misteri de l'encarnació i adrecim la nostra pregària a la Mare de Déu.
0: Això passava al mateix temple davant del qual Joan Pau II havia resat l'Àngelus el 1982, quan estava mig construint. L'última visita del pontífex va ser l'agost del 2011, quan Benet XVI va presidir a Madrid la 26a Jornada Mundial de la Joventut. I la història està escrita. Amb la renúncia de Benet XVI va donar inici al pontificat de Francesc, que va obrir un parèntesi de 15 anys sense visites papals a Espanya. El setembre del 2024 va expressar el desig de visitar Canàries, commogut per l'arribada de migrants de l'Atlàntic. La visita mai no es va arribar a produir. Però ara, Robert Francis Prevost, Lleó XIV, seguidor de l'estela de Francesc, complirà amb aquell desig amb la seva visita a Gran Canària i a Tenerife.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Aquests dies, la majoria dels periodistes que fem informació diària i actualitat als nostres programes o informatius ens toca estudiar una mica. I és que la visita d'un papa s'ha d'explicar bé, amb tot el rigor.

0: Es verdad que el Papa Francisco era muy cercano, porque al ser argentino, hablar español, hablabas con él mucho, tenía un humor extraordinario, entonces enseguida hacía bromas. Le dejabas pasar a él, por supuesto, y él decía, no, no, no, los monaguillos entran primero, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, tenía un humor extraordinario. Pero es verdad que el gran papa, desde que conozco, ha sido Juan Pablo II, sin duda.
1: Pues Paco, te vamos a dejar, que estás muy ocupado en este día tan importante para nosotros, para Barcelona, así que te dejamos que sigas trabajando. Paco Paniagua, ha sido un placer que nos expliques cómo es el día a día de un periodista que sigue al Santo Padre. Muchísimas gracias, pues, Paco, un abrazo muy fuerte.
0: Gracias a vosotros.
2: La ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs ja coneixem una mica millor el Sant Pare i també sabem més coses sobre aquesta visita a Barcelona, però ara el que volem saber és com l'esteu vivint vosaltres.
3: Hola, amics de la ciutat, bon dia.
1: Hola.
3: Em fa molta il·lusió que el papa Lleó XIV visiti Barcelona. Crec que, a part de ser una figura religiosa molt important, és un cap d'estat i com això, doncs, com que Barcelona és una ciutat d'acollida, doncs ha de ser amable amb tothom el que ve. El que he trobat a faltar una mica és que parlés del tema més important que ens afecta a tots els barcelonins, que és de l'habitatge.
4: Sí, sóc creient. Ara, hi ha coses que no acabo d'entendre.
1: A veure.
4: Nostre Senyor predicava amb espardenyes i una bata blanca. I, en canvi, no ho entenc, tota aquesta riquesa que porta i tot aquest follon de tot. Adéu.
5: Doncs jo l'estic seguint molt bé i bueno, ara m'ha estat emocionant una mica escoltar el Virolai des de Montserrat i, bueno, a l'Estadi Olímpic ahir també, i espero la gran tarda d'estar a la Sagrada Família, si puc arribar-hi.
1: Doncs a veure si pots arribar, perquè jo crec que serà un moment molt especial, sobretot sí. Veure com s'il·lumina la Torre de Jesucrist, que ens deia l'Anna, que és impactant.
6: Serà espectacular.
1: És que és molt alta, 172 metres i mig.
6: Sí, sí.
1: Era, bueno, la torre que Gaudí va pensar perquè toqués a...
6: L'església més alta del món, no?
1: No, això no t'ho sé dir. Mira, ho assenyarem aquests dies. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
8: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum, que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
9: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
10: Són les 5 o les 4 en Canàries.
11: Notícies en Onda Cero.
10: Muy buenos días. Penúltima jornada del Papa en nuestro país. Este jueves, León XIV llega a Gran Canaria cumpliendo con la promesa que hizo su antecesor, Francisco, de visitar las islas. El pontífice se encontrará con personas migrantes en el puerto de Arguineguín. Se acercará así a la ruta más mortífera, en la que se estima que han muerto más de 600 personas este año. Sobre la cuestión migratoria se ha pronunciado León XIV este miércoles durante la homilía de la misa en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Dice que no podemos creer en Jesús y abandonar a quienes huyen de la miseria.
12: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quienes

Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos des de 2:15 amb el Dima Kraus i moltes altres històries. Avui no he estat a la ciutat perquè hi havia el minuto y resultado de su santidad el Papa, amb la qual, clar, no havia tiempo per les notícies del paper de la premsa rosa, Bueno, doncs ja ens posarem al

0: i a la propera setmana, que clar, aquí David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vam dir, no cal que en el nostre programa fem secció del cor, perquè si ja la faig a la ciutat i després ho tornem a escoltar a la ciutat, doncs en el Nits de Ràdio ja la gent ja queda suficientment informada de què els hi passa als famosos. Així que nosaltres ens centrem en d'altres informacions d'aquest, com dèiem, ja dijous, 11 de juny de 2026. Què podem dir dels 11 de juny, David?
1: Doncs mira, d'una banda tenim que és el Dia Internacional del Joc. Això està establert per Nacions Unides i és un dia que doncs, recorda la importància, per exemple, de les ludoteques. Mm-hmm. Per gent jove i no tan jove.
0: No dels ludòpates, sinó de així, jocs de taula i jocs
1: exacte.
0: De...
1: Sí, sí. D'altra banda, tenim que és el Dia Internacional de la Síndrome KBG, que és una malaltia d'una mutació genètica en un cromosoma. Tenim també que és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Pròstata. És avui el Dia Internacional del Lynx, de l'animal, del Lynx euroasiàtic, i el Dia Internacional del Vi Rosat.
0: Ok.
1: Concretament del rosat, eh?
0: Què tal? Tu t'agrada el rosat o què?
1: Si he de triar entre diferents vins, potser és el que m'entraria millor.
0: Fixa't, eh? Jo crec que també. Jo crec que també. Que passa és com que és menys habitual, no? Doncs, però a mi... sí, també em crida molt l'atenció. Jo sóc més de blanc o de rosat que un vino tinto d'aquests, que són molt potents, són molt bons, però és que a mi quasi, saps, allò que dius buf, se'm fa massa dens per mi, no?
1: Sí.
0: Però bueno, això
1: sí.
0: Va a gustos, i entenc que són autènticament meravellosos i que aquí tenim gent que en sap i els fa molt bons i internacionalment reconeguts. Doncs això en quant a dies, als Estats Units tenim alguna cosa d'aquestes?
1: A l'Imperi Romà. Anirem cap a l'Imperi Romà. Avui, Òscar, aquesta va per tu.
0: Sí.
1: A l'Imperi Romà avui celebraven el Matralia. Matràlies o matrales o les festes matrals eren unes festes en honor a Mater Matuta, que va ser la deessa de la mitologia romana que nosaltres podríem celebrar perquè era la deessa de l'alba.
0: Ah.
1: És a dir, ara hi ha aquesta hora que ja comencem una mica d'aquí a poc a veure les primeres llums,
0: sí.
1: Podem començar a celebrar aquest dia que celebraven a l'Imperi Romà. També era la deessa dels nadons acabats de néixer, de la mar i dels ports, però bàsicament era sobretot coneguda per ser la deessa de l'alba.
0: Que bo, que bonic.
1: Maco, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Anem cap als Estats Units, que avui tenen el dia del yarn bombing.
0: El dia que et bombin, eh?
1: Exacte, no allò que va dir l'exalcalde Trias,
0: sí,
1: que us bombin.
0: Escolteu, que us bombin a tots, eh?
1: Exacte.
0: Escolti, que us bombin, tu.
1: Doncs,
0: m'has dit que es diu això, el yarn bombing?
1: Yarn bombing.
0: Yarn bombing,
1: El yarn bombing és el dia del teixit urbà. Són creacions que es fan de ganxet i que s'enganxen en espais públics. Això hi va haver un temps que, per exemple, a Reus hi havia les ganxetes de Reus,
0: sí.
1: Que es van fer molt conegudes i que anaven fent doncs, aquelles composicions fetes a ganxet que s'enganxen de vegades en arbres o en volardos d'aquells per fer-los una mica més macos. Doncs això és el dia que celebren avui a Estats Units, un d'ells. Tenen també que és el dia, que aniria molt lligat, de fer més maca la vida.
0: Ai, que bé.
1: No? Doncs mira, el yarn bombing serviria una mica.
0: Sí, sí, està fantàstic. Sí, sí, meravellós.
1: També tenim que això ja és una festivitat oficial de l'estat de Hawaii, que és el dia del rei Kamehameha I.
0: A veure, un moment. El cabeza al meja, què dius que li ha passat?
1: Kamehameha I, o Kamehameha el Gran, que va ser el monarca que va unificar les illes hawaianes.
0: Que bo.
1: També tenim als Estats Units, que és el dia, atenció, de la passió indomable.
0: Ostres, que bé.
1: Cadascú que ho celebri com vulgui,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, totalment.
1: Tenim que és el dia de les panotxes de blat de moro.
0: Sí.
1: Jo no sóc gaire de panotxes de blat de moro.
0: Jo tampoc,
1: Mai. No, aquell gust dolç que tenen no em convenç.
0: Sí, sí.
1: i el dia del pastís alemany de xocolata.
0: Ah.
1: Això sí, això no li diria que no.
0: Home, sempre, un pastís sempre et posa, sempre et posa bé, sempre et dona alegria. Alguna cosa més de dies? Anem als sants?
1: Anem als sants, va. Vinga. Avui tenim que és Sant Ignacio Maloyan, Santa Paula Frassinetti, Santa Rosa Francisca María de los Dolores, San Juan de Sahagún, San Paris de Treviso, Santa Alicia o Aleide de Le Chambre, San Máximo de Nápoles, San Bernabé y San Remberto de Bremen.
0: Remberto, m'encanta Remberto. Sí. Doncs amb el Remberto anem a viatjar a fa 100 anys perquè tenim notícies de les bones. Si tots els dies és interessant, què podem explicar d'un 11 de juny dels diaris del dia anterior, d'un 11 de juny de 1926? Doncs a veure, David, explica'ns què ens ho podem imaginar, què ens deien els diaris.
1: Mira, ahir triava dues notícies que sortien al Noticiero Universal, avui us trio dues que surten a La Vanguardia, per equilibrar.
0: Totalment.
1: La Vanguardia, de què ens parla? Doncs una inauguració. I us podeu imaginar de què anava la cosa. Clar, expliquem com sempre. El Diari Universal era diari de vespres, per tant, publicaven coses que havien succeït durant aquell dia. La Vanguardia, evidentment, diari de matins, publicava coses que havien succeït el dia abans. La inauguració del Metropolitano Transversal. I llavors ens parla de ayer, mañana...
0: A veure,
1: el mateix.
0: Ja comencem. Ayer o mañana? Ja ens aclarim, home, una mica.
1: Se celebró con toda solemnidad la inauguración del ferrocarril subterráneo, llamado Metropolitano Transversal, en su trayecto comprendido desde la Plaza de Cataluña hasta La Bordeta. Al acto asistió gran número de invitados, quienes efectuaron su entrada al túnel por uno de los accesos de la estación provisional de la Plaza de Cataluña, situado en la Ronda de la Universidad, cruce con la Rambla de Cataluña. Poco antes de las 11 comenzaron a llegar las autoridades locales. Recibieron a las autoridades el consejo en pleno de la compañía. I aquí us estalvio tot el llistat de noms.
0: M'imagino que, perquè el Clos no estava d'alcalde, que estava a bord de Vivera,
1: no.
0: Que si no hagués dit, home, he preferit venir amb cotxe perquè amb transport públic no hagués trigat molt.
1: Sí. Segur. La escalera para descender a los andenes y la parte destinada a estación provisional, así como los coches con que se inauguró por las autoridades la línea, estaban artísticamente adornados con plantas, flores y alfombras. La ornamentación corrió a cargo del personal de jardinería del municipio, dirigido por el señor Rubio y ayudante señor Coy. Entre los invitados vimos a... Bueno, y ahora, si expliqués tots els que hi havia, no acabarían fins demà.
0: Mare meva, sí.
1: Terminada la ceremonia, las autoridades e invitados pasaron a ocupar los coches. A las 11:20 salió de la estación provisional de la Plaza de Cataluña el primer convoy, conduciendo a las autoridades, seguido de otro en el que iban los invitados. En la estación de Rocafort, el capitán general, el obispo y el gobernador civil, acompañados de varios individuos del Consejo de Administración, descendieron para visitar la estación. Al pasar el convoy por la estación de la Plaza de España, la banda municipal, situada en los andenes de la misma, tocó la marcha real. En la estación terminal de La Bordeta, a flor de tierra, descendieron las autoridades recorriendo las cocheras y otras dependencias. Emprendido el regreso, bajaron los invitados en la estación de la Plaza de España, donde fueron obsequiados con un abundante y exquisito lunch. También visitaron la estación de Empalme con los ferrocarriles catalanes. Y ya vos, ens diuen que la exposición de Barcelona ha de encontrar en el transversal la máxima de su circulación. Uh-huh. Y es que estàvem a 3 anys de l'exposició universal que es va celebrar a Montjuïc.
0: Totalment. I per tant, doncs, l'estació de Plaça Espanya, diguem-ne, era la clau en tot això. Eh?
1: Sí.
0: Que fantàstic.
1: Doncs això ens ho explicaven respecte de el gran metropolitano, el metropolitano transversal. Però clar, l'altra gran notícia era una gran pèrdida.
0: Aita, sí.
1: Gaudí ha muerto. I ens deien així. El artista maravilloso del templo... Clar, pensem que la notícia ja s'havia sabut el dia abans, eh? De manera que ells... havien de donar-li una mica més de xitxa a la notícia.
0: Sí, ja t'entenc, sí.
1: El artista maravilloso del Templo de la Sagrada Familia ha dejado de existir. ¿Y cómo? De la manera más vulgar, víctima de un accidente de tranvía.
0: Home, dit així, s'ha perdut una mica de chances, home.
1: Sí. Al recoger su cuerpo magullado de mitad del arroyo, había perdido el conocimiento. Nadie pudo sospechar que el atropellado fuese el arquitecto más grande de nuestros tiempos. Bah, uno más. Pasaron varios automóviles y sus conductores, egoístas o inconscientes, no se dignaron a prestar auxilio misericordioso a aquel anciano que en medio de un grupo de curiosos transeúntes exhalaba ayes de dolor. No se le había reconocido. Podía morir sin ser identificado. Fue preciso que la caridad oficial le trasladase en una humilde camilla a la sala de traumáticos del Hospital de la Santa Cruz y que transcurriesen algunas horas hasta que sus amigos, los guardianes de su gran obra, echasen de menos su presencia a la hora habitual de recogerse, para que, de averiguación en averiguación, diesen con él y restableciesen su personalidad. Después sus admiradores, la ciudad toda, ha estado pendiente de la curación del herido. Sanará, nos decíamos a todas horas. Es preciso que sane. Su vida nos es necesaria, y además tiene derecho a ver terminadas las cúpulas de la nueva catedral. Desgraciadamente no ha sido así. Los médicos que le asistían, menos optimistas que nosotros, desde el primer momento vieron que el caso era grave. Don Antonio Gaudí tenía fracturadas 3 costillas, sufría congestión cerebral, el funcionamiento del corazón era defectuoso, el estómago rechazaba los alimentos. Una tremenda desgracia. Luego un ataque de uremia, y al final, la muerte. Pobre don Antonio, con cuánta tristeza escribimos su nombre y con qué dificultad coordinamos las ideas, anonadados por la pena que nos embarga, al ver cómo desaparecen de entre nosotros los hombres representativos de una generación que por su talento creador han merecido el respeto de sus conciudadanos y por sus obras tienen bien ganada la gloria eterna.
0: Han acabat millor l'article que no l'havien començat, sí. Perquè clar, l'han acabat una mica més digne, és a dir, que manera tan lamentable de fallecer.
1: Más vulgar. Más
0: vulgar de fallecer, de atropellado per un tramvia, no, escolti. El que passa és que sí que és curiós, no? Em crida molt l'atenció que ja des del minut 1, com si diguéssim, des de l'endemà, ja es creava aquesta llegenda de dir, ostres, la gent va pensar que era un... en qualsevol, no?
1: Sí.
0: Era un vagabundo, no? Podríem dir-ne. I no, que era... Que hagués pogut anar més ràpid. No sé si s'hagués pogut curar, però que com a mínim que es podia haver fet, no? Una intervenció més primigènia, no? En la seva situació. Sempre ens quedarà el dubte, no? De si hagués pogut salvar la vida, si hagués estat reconegut abans o traslladat de forma més immediata. Però... així va ser la història, i la història no es pot canviar, però que sí que el que podem fer és recordar-la, comentar-la, i en aquest dia tan important, també que ha sigut 100 anys després, no? Doncs poder fer-li aquest homenatge. I és que estem de centenari del gran Metropolitano i de que ens va deixar el grandíssim, el mestre Antoni Gaudí. Doncs aquestes seran les notícies, oi, dels diaris,
1: sí.
0: David? Anem ara amb d'altres històries que ens comenta el David, anem amb l'entrevista del dia i així ho seguim acompanyant fins a les 6, tot fent nits de ràdio, seguim...

L'any 1930, si viatjaves per les carreteres de l'est dels Estats Units, podies veure una cosa molt estranya. Un carro de ferro, amb rodes velles, decorat amb trossos de ferralla i escombraries, tirat per 9 cabres. I dins del carro, un home vestit amb pells de cabra, llegint la Bíblia a la llum d'una làmpada de querosè. Es deia Charles McCartney, però tothom el coneixia com The Goat Man, l'home cabra. I durant 57 anys va recórrer més de 100.000 milles per tots els Estats Units, tots menys Hawaii, vivint amb les seves cabres, predicant els diumenges i convertint-se en una llegenda folk que la gent recordaria durant dècades. Aquesta és la seva història, i és més estranya del que us podeu imaginar.

En Charles "Chess" McCartney va néixer el 1901 a Sigourney, a Iowa, fill d'una família de grangers quàquers. Als 14 anys va fugir de casa i va anar a Nova York. Allà va vendre diaris als carrers. I allà va conèixer una dona espanyola 10 anys més gran que ell. Era llançadora de ganivets professional i necessitava algú que fes de blanc. McCartney va acceptar. Es van casar i durant un temps McCartney va guanyar-se la vida deixant que la seva dona llancés ganivets al seu voltant mentre ell estava dret contra una taula. Un ofici segur i tranquil, sens dubte. Quan ella es va quedar embarassada, van decidir intentar una vida més estable. Van tornar a Iowa i van intentar ser grangers. Aleshores va arribar la Gran Depressió, el 1929. Van perdre-ho tot i una matinada, abans de l'alba, la dona va marxar sense dir res. Simplement va desaparèixer. McCartney, arruïnat i sol, va començar a treballar per la WPA tallant fusta. I un dia, un arbre va caure sobre ell. Li va fer mal del braç esquerre, que va quedar retorçat per sempre. El cas és que fins i tot van pensar que estava mort. De fet, el van portar a la funerària. El van col·locar a la taula de l'embalsamador i quan el funerari estava a punt de clavar-li l'agulla d'embalsamament al braç, McCartney es va despertar. Imagineu, t'adones que estàs viu just quan estan a punt d'embalsamar-te. Això et canvia la perspectiva de la vida. I potser això explica el que va fer després. Perquè McCartney, després de gairebé morir, va decidir que la vida convencional no era per ell. Va decidir viure com Robinson Crusoe, literalment.

0: while guitars would softly play.
1: McCartney era fanàtic de Robinson Crusoe. Portava una còpia del llibre amb ell sempre, juntament amb una Bíblia. Eren els dos únics llibres que posseïa. I Robinson Crusoe li va inspirar una idea: viure a la carretera, lliure, amb cabres. Sempre li havien agradat les cabres des dels dies a la granja familiar, així que va decidir construir-se un carro, comprar cabres i viatjar pels Estats Units com a predicador itinerant. La seva segona dona no hi va estar gaire d'acord amb la idea i va marxar. Hi ha una llegenda, potser certa, potser no, que diu que McCartney va canviar la seva dona a un altre granger per una quantitat no especificada de cabres. $1,000, segons alguns. Un intercanvi just, segons la seva lògica particular. Així, ens plantem en el 1930. McCartney surt a la carretera, amb el seu fill Albert Jean, tots dos vestits amb pells de cabra com Robinson Crusoe. El carro era immens, destartalat i decorat amb una barreja caòtica d'objectes que trobava pels camins. Llaunes, ferros vells, trastos... Dins hi havia un llit, una estufa de panxa, llanternes i molta escombraria. El carro era tirat per 9 cabres, amb unes quantes més al darrere que servien ocasionalment per empènyer i fer de frens en els trams de baixada. El ramat de cabres de McCartney de vegades arribava a les 30. Les cabres eren sorprenentment resistents i efectives com animals de tir. McCartney aconseguia fer entre 5 i 10 milles al dia. Fins i tot va empènyer a Mount Eagle Mountain, a Tennessee, durant una tempesta d'hivern que va aturar tot el trànsit de vehicles. Va afirmar que va sobreviure aquella nit freda ficant un parell de cabres extres al carro amb ell.

Els cabrits i les cabres femelles viatjaven dins del carro. Els mascles feien la feina de tir i empenta. McCartney cuidava de les seves cabres malaltes i ferides. Una cabra no tenia potes davanteres i havia après a saltar sobre les potes del darrere com un cangur. Els hi posava noms a totes. Una de les seves favorites, Billy Bluehorns, suposadament va viure 3

pesada a Geòrgia. McCartney no tenia dificultats per atreure l'atenció dels visitants. Era amigable, era xerraire i ràpid per compartir un sermó inspirador. Segons la majoria de relats, feia molta pudor, igual que les seves cabres. Cada nit acampava a la propietat d'algun terratinent tolerant o al camp d'algun granger. Alletava i alimentava les cabres i construïa una gran foguera que sempre rematava amb una roda d'automòbil. Això ja hi afegia una determinada olor a la furtó que ja feia la seva, el seu carro, la seva tenda de campanya. Però McCartney afirmava que el fum mantenia els insectes allunyats eficaçment. Hi havia rumors que era ric. També hi havia llegendes sobre com portava mala sort fer-li mal. Però això no el va protegir de ser atracat amb freqüència durant els seus últims anys a la carretera.

El 1960, McCartney va aspirar a presentar-se com a president dels Estats Units. Va afirmar que no jugaria a golf ni faria vacances extravagants, sinó que treballaria per al poble americà. McCartney es va casar almenys 3 vegades i va tenir diversos fills. Però l'únic que va viatjar amb ell fou el Virgin. Durant 40 anys, McCartney mai no va dormir en un llit ni en una casa. Mai no va tenir aigua corrent. Mai no va posseir un televisor. Deien que feia més pudor que les seves cabres. La seva dieta consistia, majoritàriament, com deien, en llet de cabra. Després de retirar-se de la carretera, McCartney i el seu fill, Albert Jean, van viure en un vell autobús escolar rovellat al comtat de Twix, a prop de Jeffersonville, a Geòrgia, després que la caravana de fusta on vivien es cremés. A la propietat on hi vivia, hi havia una tomba de formigó que suposadament hi allotjava els cossos del seu pare i la seva madrastra. No hi havia aigua corrent ni electricitat. El 1984, McCartney es va enamorar de l'actriu Morgan Fairchild. Va tornar a la carretera per fer autostop fins a Califòrnia per intentar enamorar-la. Però poc després d'arribar a Los Angeles, el van atracar i això va posar fi a les seves aventures a la carretera.

0: You may grow up to be a mule.
1: A partir del 1987, Chess McCartney va viure els seus últims anys en una residència de gent gran a Macon, a Geòrgia. El juny del 98, li van donar la notícia tràgica que el seu fill havia estat trobat mort a trets a la propietat del comtat de Twix. McCartney va demanar que el seu fill fos enterrat a la tomba que hi havia allà, però es va trobar que estava malmesa. La ciutat de Jeffersonville va donar una parcel·la del cementiri als McCartney i Albert Jean va ser enterrat allà. L'assassinat segueix sense resoldre's. Menys de 6 mesos després de la mort del seu fill, Chess McCartney va morir. Es creia que tenia 97 anys, però ell afirmava tenir 106. McCartney va influir en artistes i escriptors. Per exemple, Cormac McCarthy va incloure un personatge basat en ell a la seva novel·la Sutri, ambientada a Knoxville, a Tennessee. L'escriptora Flannery O'Connor va esmentar The Goldman en un parell de les seves cartes. Daryl Patton va escriure un llibre sobre ell titulat America's Goldman. I la gent gran de gairebé tots els estats dels Estats Units recordaven The Goldman passant pel seu poble. Un home vestit amb pells de cabra, vivint en un carro tirat per cabres, predicant la Bíblia, rebutjant la societat moderna. Va recórrer 100.000 milles durant 57 anys sense dormir mai en un llit.

Abans de morir, McCartney va dir a un escriptor d'una publicació de Geòrgia el que havia après a la carretera. Som béns mundans, i els béns mundans no valen res. El cos i la ment tornen a la pols, però l'esperit continua per sempre. Potser aquesta és la lliçó de The Goldman, que pots viure tota una vida en pràcticament res, que la llibertat té un preu, però també una recompensa. I que de vegades les persones més estranyes són les que tenen més a ensenyar-nos sobre què significa ser humà. O potser la lliçó és que si canvies la teva dona per cabres i vius en un carro durant 57 anys, acabaràs sent una llegenda. En qualsevol cas, Chess McCartney, The Goldman, va deixar empremta en la memòria col·lectiva nord-americana com un dels personatges folk més estranys i fascinants del segle XX. I ningú que el veiés mai no l'oblidaria.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar ja el dijous, dijous 11 de juny de 2026. Però abans d'acomiadar el programa, abans de tancar la paradeta, sempre ens agrada comentar alguna notícia que en David Morales ens porta i que ens fa analitzar, per bé i per mal, el que és capaç de fer l'ésser humà. A veure, David, quina has triat avui?
1: Aquí no diria ni per bé ni per mal, però com a mínim sí curiositat del que ha estat capaç de fer.

0: Un ésser humà. En aquest cas, una noia d'Alabama, concretament una noia que es diu Nikki Adams, amb dues cas, Nikki Adams, quedeu-vos amb aquest nom,
1: sí.
0: Perquè si voleu la podeu seguir a Instagram o podeu veure a Instagram el que ha fet. El seu nick a Instagram és Nikki's Garden Adventure. I és que ella és molt fan dels Simpson. I què ha decidit fer? Ha replicat la cuina de la sèrie Els Simpson a la cuina de casa seva.
1: Ostres, és veritat.
0: Però meravellosa, meravellosa. Clar, una autèntica feinada aconseguir, per exemple, unes cortines iguals que les de la cuina dels Simpson. Aconseguir els mateixos colors. De vegades no és senzill tenir el mateix color exacte. Ella va agafar, per exemple, pel que feia els colors, va fer unes quantes fotos de la seva cuina, se'n va anar a una botiga i va anar buscant a veure quin podia ser el color més semblant al del Simpson.
1: Sí, sí, veig que és pintat, que podrien ser en vinils, sí, sí. Però no, ho ha pintat.
0: Els electrodomèstics, per exemple, clar, no trobes de manera senzilla electrodomèstics de color verd.
1: Sí, doncs, correcte.
0: Els ha fet amb vinils,
1: sí,
0: de manera
1: sí, sí.
0: Que ha posat vinils. Algunes coses les ha recobert de resina epoxi per aconseguir la tonalitat. Total, ha estat tres mesos treballant per tenir una cuina com la dels Simpson.
1: Quina barbaritat. Mira, hi ha molts cops que un diu, mare meva, però en aquest cas, escolta, si l'ha fet feliç...
0: Sí, i tant.
1: Se la veu una dona feliç, una dona que s'ho passa bé fent el que fa i que escolta, ojo, peligro, 223.000 seguidors a Instagram, Es diu ràpid, És a dir que potser en el fons, i això és una cosa que jo sempre comento que és molt important, si un vol tirar endavant, no? en el món digital, en el món de ser creador de contingut, d'alguna cosa, no hi ha res com ser únic, no hi ha res com fer una cosa que la facis tu. I això et fa molt més necessari que no una cosa que ja fan 50.000 persones. Així que molt interessant això que aquest camí que ha triat aquesta persona a les xarxes. Doncs bé, nosaltres tornarem aquesta propera matinada, serà com sempre 2:15 per acompanyar-vos. David Morales, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir del ja dijous 11 de juny de 2026. Anem a per 100 anys més de metro i de record de la gran obra d'en Toni Gaudí. Clar que sí, vinga, seguim.

0: T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser.

0: que van participar en la seva creació ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven vivint pues, tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics i tornar de nou a la comunitat.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la Borsa.
2: L'atenció persistent a l'Orient Mitjà i les dades macroeconòmiques procedent dels Estats Units han tornat a empènyer les borses europees cap a les retallades. L'IBEX 35 és una mica més lluny dels 18.200 punts, amb una caiguda del 0,18%. Acciona Solaria i Acciona Ener són les empreses amb més pèrdues, mentre que Repsol, Logista i Telefònica lideren els números verds.
1: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Què tal? Bon dia. Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, disminuint la nuvolositat durant la tarda fins que del cel poc ennuvolat. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui pugen al Pirineu i al nord-est i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de la component nord. A la resta del territori, vent fluix variable amb intervals moderats de la component nord-oest al sud de Tarragona, tendint durant la tarda a fluix de la component sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
1: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
5: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: Son las 6:30, las 5:30.

0: respon a la necessitat d'ajustar-se al model elèctric del sector de l'automoció.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 26.

0: dossier complet per optar a l'organització de la final de la Lliga de Campions del 2029 al Nou Camp Nou. Club Natació Sant Andreu i Club Natació Mataró es queden fora de la final de la Lliga de Campions femenina de waterpolo després de perdre contra Ferencvárosi i Olympiacos respectivament. A les 7 de la tarda, a Malta, el Club Natació Atlètic Barceloneta jugarà la seva semifinal de la Lliga de Campions de waterpolo masculí contra el Ferencvárosi.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
7: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
8: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
2: Onda Cero Catalunya.
9: Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
10: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
11: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Está permanentemente al lado de los buzos que están sumergidos, tiene que tener un equipo determinado entre el equipo que tiene que llevar los buzos que hacen el trabajo de sumergidos.
1: L'advocada també assegura que no era la primera vegada que passaven al Club Nàutic i per tot plegat la família reclama a la jutgessa que porta el cas que citi a declarar els seus responsables. Canviem de qüestió, Girona supera el 60% de recollida selectiva amb l'arribada dels contenidors intel·ligents. D'aquesta manera es converteix en la ciutat catalana amb més de 100.000 habitants que més recicla. Ricard Jiménez, bon dia.
2: Bon dia, Montse. L'Ajuntament agraeix l'esforç que ha fet la ciutadania per augmentar la recollida selectiva en els darrers anys. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, assegura que la ciutat va en la bona direcció, però que cal seguir avançant en els propers 4 anys perquè el reciclatge arribi al 70%.
3: Arribar al 70% no serà segurament tan fàcil com, entre cometes, crec que ens entenem, com fer un canvi de sistema, sinó que caldrà fer molt més esforç amb el tema de prevenció de residus i, per tant, per què? Perquè quan tu prevens residus, moltes vegades estàs fent una prevenció en molts residus que ara van a la fracció rebuig o resta. I, de retruc, si això disminueix, estarà augmentant la recollida selectiva.
2: El consistori també destaca que Girona ha reduït el nombre de residus que genera diàriament cada habitant.
1: Avui els treballadors de Nissan hauran de ratificar o rebutjar les condicions de l'expedient de regulació que han acordat els sindicats i la direcció de l'empresa. Les dues parts han acordat reduir el nombre d'acomiadaments i augmentar les indemnitzacions. La planta més afectada per l'ERO és la del Prat de Llobregat, on Nissan preveu acomiadar 110 dels 122 treballadors. Els sindicats denuncien que és un tancament encobert, igual que la multinacional va fer, diuen, quan va baixar les persianes de la Zona Franca i Montcada i Reixac. I un últim apunt en plana cultural, sapiguen que el Cruïlla suma espectacles d'humor, dansa, art i cultura popular al seu cartell musical, encapçalat per Pixies, David Byrne i Rigoberta Bandini. El seu director artístic, Jordi Herreruela, assegura que és una aposta amb un doble objectiu. Primer, anar molt més enllà de la música i, segon, connectar el Cruïlla amb la ciutat i els veïns.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
6: Alsina, ¿me das la hora?
7: Sí, son las 8:00 de la mañana, 7:00 en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Camino no da sombra ni es resbaladizo, sino que es sombrajoso y patinoso. En las de Juan Benet, la mañana no es invernal sino hienal y no es primaveral sino vernal. Un servidor aprendió palabras como sequizo o rezumante leyendo de tapadillo con unos 12 años la ópera prima de Juan Manuel de Prada, cuyo título me abstendré de recordar a estas horas familiares. De la misma forma que hay quien aprende la palabra gárrulo, que no garrulo, por la regenta, o quien aprende por Galdós la palabra hortera, en el sentido de tendero, de dependiente de una tienda. También hay quien aprende palabras horrísonas como bibloquismo, por ciertos politólogos, y su repugnante langue de bois, que es como llaman los franceses a esa lengua de palo, acartonada y burocrática, de quien habla sin decir nada. Por ejemplo, ahora hablan de pasar leyes en vez de aprobar leyes, pero ¿pasar por dónde? ¿Por el aro? ¿Por el arco del triunfo? ¿Por caja? ¿Por la piedra? ¿O por el forro de la toga de Montesquieu? Porque las leyes no se pasan como se pasa el sarampión, sino que se aprueban, se discuten, se enmiendan y se votan. Ahora llevamos varios días leyendo que el gobierno quiere encapsular el caso Leire. Y uno se pregunta si van a meter a Leire en una cápsula Soyuz, como si fuera un astronauta.
1: Conclusión, Jorge.
0: No encapsulemos el lenguaje, querido Carlos, en grajeas politológicas. Y dejémoslo de encapsular a los boticarios y a los marcianos.
2: Que tengas una buena mañana, luego nos encontramos aquí de nuevo, que tienes consultorio de dilemas morales para la audiencia.
0: Aquí estaré, al cielo.
2: Adiós, hasta luego.
3: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
4: Más de uno. En Onda Cero.
5: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
6: Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
5: Precios válidos en Península y Baleares.
2: Son las 8:20, una menos en Canarias, y esto es Onda Cero.
7: Onda Cero Cataluña.
8: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
9: Pero aún sigue, ¿eh?
10: Sí. Ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio, service care, y no termina.
11: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
10: Tú también.
11: Sprinter de Mercedes-Benz. Tu negocio nunca para.
12: Ven a tu centro más cercano de Quadis Autolica o entra en mercedesocasión.com.
7: Onda Cero Cataluña. La Teva Radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
13: Què tal? Bon dia. El Papa Lleó XIV agafa hores d'ara l'avió de Barcelona cap a les Illes Canàries, que és l'última parada de la seva gira a Espanya. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. Amb en Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
14: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dijous, destacant que a hores d'ara tenim una avaria des de primera hora del matí a la Ronda de Dalt, que talla un carril de circulació i que provoca fins a 9 quilòmetres d'aturades en sentit sud cap al Llobregat. Per altra banda, tenim també més retencions habituals dels accessos i voltants de Barcelona. Tenim intensitat amb tot el nus de la Trinitat que arriben des del Vallès i que de retruc també afecten a la Ronda Litoral amb cues de 6 quilòmetres en sentit nord des de Zona Franca, però amb 7 quilòmetres d'aturades en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs, amb les sortides 21 i 22 tallades. Al Vallès també trobem congestió, sobretot a la AP7 des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, però també amb cues intermitents per la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa finalment al Llobregat, doncs es registren cues a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona, també en sentit nord, lentitud de 3 quilòmetres des de Gavà i el Prat per la C31 i C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
13: Gràcies, Ferran, i atenció si són usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat, i és que el servei entre Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç i Castellgalí ha quedat interromput aquest matí per l'atropellament d'un porc senglar. La incidència afecta les línies R5 i R50 que connecten Plaça Espanya amb Manresa. Els trens circulen amb normalitat entre Barcelona i Monistrol i entre Sant Vicenç i Manresa Baixador. Arran del succés, s'han activat els protocols de bioseguretat en coordinació amb els agents rurals. Pel que fa al temps, esperem alguns plogims entre la costa i el prelitoral de Barcelona i el sud de la Costa Brava. A partir del migdia farà sol i les temperatures baixen lleugerament, amb màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 a Barcelona i Tarragona.
7: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
13: El Papa està a hores d'ara a l'aeroport del Prat, a punt d'agafar l'avió rumb a les Illes Canàries, on farà la tercera etapa del seu viatge per terres espanyoles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, està participant en l'acte de comiat del pontífex després que ahir beneís l'església més alta del món, amb 175,2 metres d'alçada. Repassem com ha estat aquesta benedicció, ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Doncs ha estat un acte carregat de simbolisme en què, combinant el català i el castellà, el papa Lleó XIV ha escampat aigua beneïda i, de manera bastant generosa, tot s'ha de dir, cap a la basílica.
15: Germans i germanes, amb el cor agraït jo hem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
9: I després d'aquest moment, amb els cants de l'Escolania de Montserrat, ha començat un espectacle de llum i so participatiu tant dins com fora la Sagrada Família, en què els feligresos portaven un fanalet a la mà que s'il·luminava al ritme de la música. El colofó final ha estat un grup de drons que han dibuixat al cel de Barcelona la cara de l'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí, admirant la seva obra i al costat la seva frase «Primer l'amor, després la tècnica». Un dia històric per a la capital catalana que ha acabat amb un castell de focs artificials envoltant les torres de la basílica.
7: Más de uno Catalunya.
13: Més qüestions. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona demanen endurir les lleis per tenir armes i traficar amb drogues davant d'un nou assassinat a trets a plena llum del dia a Barcelona. Ricard Jiménez, bon dia.
16: Bon dia, Montse. Ja són 6 les persones que han mort tirotejades a Catalunya pel que portem d'any. 5 a Barcelona, la darrera ahir, al carrer Balmes. Els Mossos d'Esquadra van sortir al pas desvinculant aquest fet de la visita del Papa, mentre les administracions atribueixen l'ús d'armes de foc al crim organitzat internacional. Per això, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demanen més mesura per acabar amb les bandes criminals. Això passa per modificar les lleis estatals sobre tinença d'armes i drogues, tal i com es va fer ja amb la multireincidència per acabar amb la impunitat dels que cometien petits robatoris.
13: Canviem de qüestió. La contaminació atmosfèrica per diòxid de carboni i partícules en suspensió es manté sota control per segon any consecutiu a Catalunya. Segons dades del Departament de Territori, aquests contaminants compleixen amb els límits fixats per la Unió Europea. Marcos Díaz, bon dia.
17: Bon dia, Montse. Les emissions de diòxid, el principal causant de l'escalfament global i del canvi climàtic, estan assolint els estàndards de la Unió Europea a bona part de Catalunya. El Departament de Territori ho atribueix a la implantació de les zones de baixes emissions, l'aposta per la mobilitat sostenible i el transport públic. També les partícules en suspensió, com la pols, les cendres, les substàncies químiques o els metalls, han assolit l'objectiu i no han superat els 15 mil·ligrams per metre cúbic. L'altra cara de la moneda, però, és l'ozó troposfèric. Aquest contaminant, fruit d'una reacció química entre diversos elements, creix respecte al 2022. Des del Departament de Territori admeten que és difícil controlar-lo perquè està molt condicionat per la meteorologia, especialment per la calor a la primavera i estiu.
7: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
18: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y València o en cabedo.com.
19: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, en Tensa 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
20: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
13: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
1: Bon dia. El Joventut perd al Roig Arena contra València Bàsquet 118-117 després d'una pròrroga al primer partit de la seva sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB. A les 8 de la tarda, el Palau Blaugrana, Barça i la Laguna

tenint fet, jugaran el segon maig de la seva semifinal. El Futbol Club Barcelona presenta formalment davant la UEFA la candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Lliga de Campions del 2029 al nou Camp Nou.

L'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Així ho ha elegit per unanimitat el jurat del concurs públic per substituir l'actual directora, Elvira Diangani Ose, que va deixar el càrrec a l'abril perquè no podia comptabilitzar la direcció del MACBA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El mandat de la nova direcció té una durada prevista de 5 anys, amb la possibilitat de renovar-lo per 3 anys més. Més coses, el Cruïlla suma espectacles d'humor, dansa, art o cultura popular al seu cartell musical, encapçalat per Pixies o Rigoberta Bandini.

0: Des de la direcció asseguren que la combinació d'aquest any és una aposta amb un doble objectiu. Primer, anar molt més enllà de la música i, segon, connectar el Cruïlla amb la ciutat i els veïns. Entre les propostes hi destaca la Berta Pons, dels Brodes Bros, una companyia que representa un espectacle que fusiona ball de bastons i dansa urbana. El Cruïlla se celebrarà entre el 8 i l'11 de juliol al Parc del Fòrum. Arribem així al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, el control tècnic. Que passi molt bon dia.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: seu viatge a les Canàries. Tot això en una jornada d'ahir, marcada també, recordem, pel crim que va tenir lloc al matí al carrer Balmes de Barcelona. El tinent de seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha demanat de nou endurir les lleis per acabar amb les bandes criminals.
1: Per veure quin tipus de manera reforcem les presències policials per fer front a aquest tipus d'actes i, sobretot, també que no haguem d'arrossegar els peus per anar a fer modificacions legislatives que a vegades passen més temps del que haurien de passar.
0: Diu que s'han de modificar les lleis estatals sobre tinença d'armes i drogues, tal com es va fer amb la multireincidència per acabar amb la impunitat dels que cometien petits robatoris. Sàpiguen també que els equips d'emergència busquen des de dimarts a la nit un menor de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua durant una excursió guiada a Roses, a l'Alt Empordà. El jove no va arribar al punt de trobada de Santa Margarida i es va activar un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos, Guàrdia Civil i policia local. L'últim punt on se'l va veure és la zona del Castell de la Trinitat.
2: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
5: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, no me mejoras el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, bandeja de 800 gramos de jamoncitos de pollo Origen España a 3,19 euros. En tienda web y app.
8: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
7: Precios válidos en Península y Baleares.
9: Da igual dónde estés.
10: Da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
12: En la misma jugada.
13: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
14: Cuando todo eso llega.
13: Entonces sí. Entonces somos uno.
15: Somos uno.
16: Somos uno.
17: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
18: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro fijándome solo en ahorrar un poco? ¿Me habría ahorrado las 3 horas que llevo esperando a una grúa en mitad de la autopista? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mapfre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar tiempo, quieres Mapfre. Vamos donde vas. Mapfre.
19: ¿Aún sin vacaciones? Mediterráneo, Caribe... Los destinos que imagines con el mar como escenario. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 300 euros de descuento. Y con tu tarjeta El Corte Inglés lo puedes financiar hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses. Hasta el 30 de junio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés.
2: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
7: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
8: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
0: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
17: Mundi Auto.
5: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
10: The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
12: Què tal? Bon dia. Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, disminuint la nuvolositat durant la tarda fins que del cel poc ennuvolat. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui pugen al Pirineu i al nord-est i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de la component nord. A la resta del territori, vent fluix variable amb intervals moderats de la component nord-oest al sud de Tarragona, tendint durant la tarda a fluix de la component sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz, impulsat per la Fundació La Pedrera i en el que es pot disfrutar del millor jazz en un escenari incomparable com és el Terrat de La Pedrera. Aquest divendres a les 8 ens espera Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. Mitjançant la fotocomposició de centenars de fotomacrografies, es pretén mostrar espècies conegudes o d'altres que passen desapercebudes, de manera que es poden observar amb tot detall. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
15: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
14: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu de Bellver a 11:45 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, que es celebra a la Casa Cultural La Violeta, entra en la seva recta final amb els dos darrers espectacles. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora. I el 19 de juny clourà el festival la projecció de la pel·lícula Blue Jean, de Georgia Oakley.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya... Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: Que nos tenemos que ir, que llegamos
1: ya está.
0: A las de las 11 de la
1: sí,
0: mañana.
1: Sí, bueno, bueno.
0: Sí, ya está. Bueno, Damián, muchas gracias por la visita, como siempre.
2: Un placer, cuando quieras.
0: Que vaya muy bien, Jano, y el talismán del trueno, que es el libro que me ha venido a presentar. Adiós, Leonor, adiós,
3: adiós
0: Borja,
3: Carlos.
0: Adiós, Goyo.
1: Adiós.
0: Adiós, Agustín, hasta siempre.
1: Hasta luego.
0: Hasta siempre.
1: ¿Cómo?
0: 5 minutos con todo.
4: Onda Cero Barcelona. Hay lugares que no se visitan, se sienten. Senderos entre montañas, pueblos con historia, sabores auténticos y paisajes que invitan a desconectar. Descubre las montañas de la Costa Daurada, el interior del Baix Camp. La aventura de descubrirnos.
5: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
6: Òpera a la ràdio, un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
7: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal?
8: Molt bon dia. Molt bon dia.
7: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
8: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
7: Aida de Verdi.
8: L'Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
7: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
8: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuletti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
7: I després de Bellini, què ens espera?
8: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Liz Davidson, però també... Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
9: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
10: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
4: L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
11: Obrim l'agenda esportiva per avui dijous a les 8 de la tarda, segon partit de l'eliminatòria de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB. Al Palau Blaugrana, Barça, la Laguna Tenerife. Recordem, dimarts, els barcelonistes van sumar la primera victòria de la sèrie. Abans, a les 7, a Malta, començarà a disputar-se la Final Four de la Lliga de Campions masculina de waterpolo. El primer partit de semifinals tindrà representació catalana. El Club Natació Atlètic Barceloneta s'enfrontarà al Ferencváros hongarès. També dijous arranca el Mundial de Futbol als Estats Units, Canadà i Mèxic i serà a l'Estadi Azteca d'aquest darrer país on es celebrarà el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Divendres es disputarà al Roig Arena el segon partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB entre València Bàsquet i Joventut de Badalona a les 8 de la tarda. Passem a dissabte. El Centre Esport Sabadell s'enfrontarà al Zamora a l'estadi Ruta de la Plata a partir de les 9 de la nit en el maig d'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. En handbol, a les 6 de la tarda, a Colònia, el Barça jugarà la seva semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions contra l'Alborg danès.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
12: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
13: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
14: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya

0: Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
2: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada espurna encén la flama.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
4: l'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle,
4: l'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
6: Viajar a Baleares en verano mola, pero viajar con Transmed mola más porque te damos descuentos como churros. Consigue un 30% y un 5% extra si eres miembro del Club My Transmed.
0: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona ja tenim a tocar el FES es Design.
8: El Festival de Disseny de Es Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
7: A Lleida, a terra, Banda Neon.
8: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
7: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
8: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
7: I Tarragona impulsa el talent emergent.
8: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
10: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
11: sí.
10: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
12: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
10: Veus?
12: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
0: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
13: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.

0: 1888.
1: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
2: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en 2 minuts.
3: Bon dia. Avui comença el Mundial de Futbol amb el partit inaugural que disputaran a partir de les 9 del vespre una de les seleccions anfitriones, la de Mèxic i Sud-àfrica, a l'estadi Azteca. És el Mundial més llarg de la història amb 48 seleccions. Tenim per davant un total de 104 partits. És el d'avui un dia històric pel poble mexicà, tal com explica el seu seleccionador, Javier Aguirre.
4: Transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, ¿no? Espero que empecemos como aquel entonces con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos. Lo saben ellos, ¿no? Pero que mañana puede ser un día para muchos de nosotros histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
3: Aquesta propera matinada, a partir de les 4, jugarà el segon partit de la cita mundialista, que enfrontarà a Canadà i la República Txeca a l'estadi Guadalajara. La selecció espanyola debutarà el proper dilluns contra Cap Verd. El Barça, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola de Futbol, ha presentat oficialment davant la UEFA la candidatura del Camp Nou per acollir la final de la Lliga de Campions de l'any 2029. En bàsquet, la sisa Joventut va perdre contra el València per 118-117 a la pròrroga al Roig Arena en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Ricky Rubio, de nou, va ser el millor, signant 22 punts, 4 rebots i 11 assistències. El segon partit es jugarà demà, també al Roig Arena. Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. Per la seva banda, el Barça juga avui a les 8 el segon partit de la seva sèrie davant la Laguna Tenerife al Palau Blaugrana, amb avantatge d'una victòria 0 pels de Xavi Pascual, que es van imposar al primer duel. El Barça de futbol sala haurà d'esperar dissabte per conèixer el seu rival a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, i és que el Palma Futsal va empatar l'eliminatòria contra el Pozo Murcia en imposar-se el segon partit per 6-4 al pavelló de Son Moix. I ja coneixem la final de la promoció de descens a Primera Divisió. El rival de l'Almeria serà el Màlaga, que va empatar un contra les Palmes a la Rosaleda en el partit de tornada de la semifinal, fent bo l'1-0 aconseguit a l'estadi de Gran Canària.
2: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
5: Avui a la ciutat volem parlar amb els socorristes que amenacen amb noves vagues després de les de l'any passat si no es compleixen els acords. Amb ells parlarem també sobre aquesta nova temporada que tot just ara comença.
6: Amb el Vicenç Huguet parlarem d'una tecnologia que forma part del nostre dia a dia, els pagaments amb Bizum. Al tema de la setmana abordarem com el teletreball afecta a la nostra salut mental i acabarem parlant amb la Mònica Burkholz sobre com van arribar a Plaça Catalunya uns veïns de Barcelona molestos per a uns, adorables per d'altres. Estem parlant dels coloms.
5: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
7: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
2: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
7: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya.

0: en Stuttgart.
1: Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar. Que alguien herede tus bienes es una de ellas. Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
2: Son mensajes de María Elba Rojas, especialista en herencias. Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96. 93 246 60 96. bufeterojas.es.
3: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
4: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
5: Avui a la ciutat volem parlar amb els socorristes que amenacen amb noves vagues després de les de l'any passat si no es compleixen els acords. Amb ells parlarem també sobre aquesta nova temporada que tot just ara comença.
6: Amb el Vicenç Huguet parlarem d'una tecnologia que forma part del nostre dia a dia, els pagaments amb Bizum. Al tema de la setmana abordarem com el teletreball afecta la nostra salut mental i acabarem parlant amb la Mònica Burkholz sobre com van arribar a Plaça Catalunya uns veïns de Barcelona molestos per a uns, adorables per d'altres. Estem parlant dels coloms.
5: Tot plegat sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
7: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
8: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre, peces breus de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de l'Assalt Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Tres dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb dues jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
10: Les Galápagos són famoses per la seva fauna única que va inspirar Charles Darwin. Aquí conviuen tortugues gegants, iguanes marines i ocells que no es troben a cap altre lloc del món. No és d'estranya? Aquesta parada que fem al Turkmenistan és molt curiosa perquè hi ha un cràter anomenat la Porta de l'Infern. És una zona amb flames que des dels anys 70 que porta cremant després d'un accident d'una explosió de gas natural. No s'han extingit mai aquestes flames. Cremen dia i nit i de fet és un dels llocs més curiosos del món, d'aquells estranys, difícils de trobar.
8: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.

0: més, tenim una quantitat de músics brillantíssims que els dius, fes-me una sinfonia per aquest moment del teu quadre.
1: I l'orquestra que tocava a dalt a la Creu?
2: Molt
1: entenc que era la Creu, no? Dintre
3: sí,
1: de, la,
3: sí,
1: de la Creu.
3: Sí, sí, sí. Molt èpic, molt èpic.
1: I ells mateixos pensar que estan allà. Bueno, una pell de gallina.
0: Aquell,
1: oh, i els nens.
0: Aquella espelma que portaven.
1: Tot.
4: És que els cors són sí. tan increïbles, molt. I a part amb l'acompanyament sí, musical d'una orquestra. Sí, sí, sí. Expliquem a l'audiència que estem escoltant un fragment de l'acte de benedicció del Papa Lleó XIV a la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona, en el que més de 600 cantaires i també músics, una orquestra, van acompanyar el pontífex en la seva visita al temple barceloní. El Papa Lleó XIV va concloure amb aquest acte el seu breu pas per Barcelona amb aquest esdeveniment multitudinari al temple barceloní, el que hi va arribar en el seu papa mòbil. Ja dins del temple va visitar la cripta, on va oficiar una breu pregària davant la tomba d'Antoni Gaudí, mort avui fa 100 anys. La missa va omplir l'interior de la Sagrada Família, més de 200 bisbes i més de 4.000 persones, entre les quals 1.200 provinents de les parròquies de les ciutats. Acabats tots aquests actes, Lleó XIV va sortir a l'exterior, davant de la façana del Naixement, al carrer Marina, i des d'allà, acompanyat del cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va fer el breu acte de benedicció de la Torre de Jesús. Breu, però molt sentit i especial. I és que la Sagrada Família ja la tenim acabada i també beneïda pel Sant Pare.
0: No, acabada.
1: Encara falten
0: quatre detalls, no?
4: Quatre rematxes.
0: Sí, però jo reitero el que he dit alguna ocasió, que un amic meu britànic em va dir, la gràcia és que no l'acabeu.
1: Jo ho he dit sempre. Deixar una pedreta.
0: Una pedreta per posar.
1: Petita per posar.
4: Una fitxeta del Lego, eh?
1: Sí, la basílica inacabada.
2: I fins i tot una grua, perquè forma part ja de l'Skyline de Barcelona, la grua.
1: Jo veia, dic que no hauran deixat grues avui, les hauran tret, i sí, sí.
2: És que formen part ja de la Sagrada Família, les grues.
4: Ja les han deixat simbòlicament.
1: Però ja, és que si et diuen, ja està acabada, cola, vull dir.
2: Ahir va estar la del patronat a Mas Déu, no? La vicepresidenta del patronat a Mas Déu, no? Va explicar que faltava un parell de coses. Eren façanes, sobretot. No sé si la de la Glòria o alguna cosa així que havien de retocar.
4: Sí,
2: i després
4: moral,
2: també tot el tema que estan en converses amb l'Ajuntament de la illa de cases que hi ha per allà, que en principi s'han d'anar fora per fer tota la plaça de la Sagrada Família.
1: Jo això sí que m'ho faria. Jo.
4: No.
1: Perquè ja està bé així.
2: Ja.
1: Bueno, però això és una qüestió personal
2: que no... És que no hi ha res tancat.
4: Ni posem ni tallem, diríem.
1: Totalment.
0: Però els xinesos que vindran gràcies a aquest espectacle els hem de posar en algun lloc. Alguna plaça hi ha d'haver per ells. Sí, senyora, senyor xinès que ens està escoltant des de...
1: A veure,
0: no sé,
1: què vol dir?
0: Quina població xinesa ens podem inventar, no?
2: Hi ha molts hotels i coses perquè se'n vagin, no?
0: Vingui a Barcelona.
1: Poden agafar el metro, eh? Vull dir, clar, ja, que et deixa davant el metro.
0: Sí, però llavors allà, si han de venir xinesos gràcies a això, a algun lloc els hem de posar. Llavors has de fer... Saps com el tauler del quin és quin? L'Eixample, ha de ser com el tabler del quin és quin.
1: No, estic d'acord. No.
0: És una broma, estic
1: bromant. Ja ho sé, perquè tu t'encant de l'Eixample més.
0: Ui, sí.
1: Sé que una part. Va,

0: Perdona, Rubén.
1: Que sembla amb els celestials així de fons.
0: Què preguntes avui a l'audiència?
2: Quina és la part de Barcelona que més li agrada?
0: Doncs mira, no sé si és una pregunta que hem fet mai.
2: Bueno, doncs potser ens diuen una part de Barcelona que ve a ser representada d'aquí uns minuts aquí a l'estudi. Espero que estigui arribant. Avui pararem aquí. Sí.
3: Resem tot.
2: Resem. Perquè escoltarem d'aquí uns minuts els socorristes de les platges de Catalunya perquè ens expliquin en quina situació es troben ara mateix i quins són els principals problemes que tenen a l'hora de fer la seva feina. I ja que hem parlat de, socorristes, doncs he pensat en això, los socorristes de la playa.
0: Una persona de la redacció, quan sabia que havia entrevistat amb els socorristes, m'ha dit, home, doncs mira, li podríeu posar la cançó
1: de la playa.
0: Tu creus que el Robert no la posarà en algun moment del programa? I tant que sí.
2: Ara mateix hi ha algú fent memòria i pensant en aquell punt de socors tan estupendo que té el seu poble, amb aquell desfibrilador, aquella farmaciola, també equipada. Que no, que vostè pensant en la Pamela Anderson, clar, que ens coneixem, senyor. Jo l'estic veient a ella,
0: Michael,
2: la Pamela
0: Buchanan.
2: Anderson.
0: Mig Buchanan.
2: Sí, i ella, la Pamela Anderson, que anaven a càmera lenta, no?, sí. D'allò. Que de la Pamela Anderson primer arribaven els flotadors de salvament i després ella.
0: Era tant.
2: Sí, sí, també ara hi ha el mateix, alguna senyora i algun senyor pensant en David Hasselhoff.
0: Ah, no, que estava estupendo.
2: Aquell David Hasselhoff del seu millor moment, del seu punt àlgid, né? Que deia allò de... No se preocupe por nada, porque...
4: Somos los vigilantes de la playa.
2: Claro. Deia que recordem la Pamela i en David del seu moment àlgid, perquè jo no sé què ha passat després, que s'han intercanviat els rols. Ara ella és una persona molt normaleta.
0: Totalment.
2: S'ha tret tota la recauxutamenta. I ara s'ho ha posat ell.
0: Ah, sí? No l'he
2: vist. Busca a Google. David Hasselhoff, ahora.
1: Ahora.
2: No, és que és impressionant, és irreconeixible. És com, saps com les muñeques xotxones aquelles de la tòmbola? Tot llavi, tot pòmul, tot pita tregamenta, tot...
0: Ui, sí.
2: Us veus?
3: I un home que ha passat, crec, per addiccions bèsties.
2: Sí, però... Sí, segurament, però...
3: Jo he vist alguna imatge que dic, ostres...

0: relacionadas amb el moment del bany.
1: Este niño se ahoga. Este niño se va a ahogar. Uy, ¿dónde está aquel niño? Y me dice, pues tu hijo. ¿Hijo? Y yo me quedo mirando yo. ¡Chiquito! ¡Ven, que te vas a ahogar! ¡Chiquito! ¡Uy, Dios mío! Este no pisa más la playa.
0: Fuera bromas, que el mar es muy traicionero, ¿eh? ¿Sabes? Pero ya
2: pues habrá ahogado.
0: Sí, pues habrá ahogado. Per tant, avui, històries del mar, amb el bany com a protagonista, amb notes de veu de WhatsApp al 676-760908. Va llogar vostè un plàtan d'aquells inflable entre tots els cosins i encara està a alta mar, a hores d'ara? La patrullera de la Guàrdia Civil encara no ha arribat? Perquè crec que les aigües internacionals són de la Guàrdia Civil, no?
2: Sí, no?
0: O de l'autoritat portuària.
2: Jo crec que...
0: Si et quedes en aigües internacionals, qui et rescata?
2: Ningú, allà et quedes.
0: Molt bé.
3: Molta sort.
0: Bé, doncs, avui Històries del Mar, s'ha quedat vostè en un illot a viure. He recordat aquell programa que feien els tricicles que es deia... Com es deia allò?
4: Xof, no?
0: Xof,
2: sí, xof. Era divertit, aquell.
0: Era molt divertit. Molt divertit. Doncs si està enmig d'una illa deserta, clar, no ens pot trucar. Wilson es deia aquell del...
4: Anyals de fum.
3: Sí, anyals de fum. Tom Hanks, no?
0: El Tom Hanks. 676...
2: Ah, no, la pilota.
0: Wilson! 676-760908. Històries del bany al mar, amb notes de veu de WhatsApp, les escoltarem d'aquí un moment al programa.
2: Quina plorera amb el Wilson.
0: Bé, Lluís Soler i Roca, amb una cara que li puc deduir, li puc entendre.
2: Val. Escolta, va, històries, Montse, tu tens alguna història?
3: Mireu, ara així que heu dit de la platja, jo el cop que vaig necessitar ajuda a la platja va ser un cop que em va donar un cop de calor i em vaig desmaiar. No, jo estava fora, per sort estava fora. I la cosa és que estàvem, jo era nena de casa d'estiu, i estàvem fora amb els amics i tal, i amb els monitors, i vaig passar molta estona sota el sol, sense mullar-me, sense menjar, sense beure aigua, sense res.
0: Molt
3: important
0: això que diu ella, que alerta la població.
3: I quan ens van avisar, vinga, anem a dinar, tal, no sé què, jo anant cap a les dutxes per canviar-me i tal, li vaig dir a la monitora, Irene, no veig res. I ella diu, com que no veus res? I jo, no, tinc una taca negra davant, que no veig res. I de cop i volta em vaig agafar ella i li vaig dir, Irene, que me voy.
2: La Irene encara ho
3: recorda. I la Irene cridava a l'altre monitor, si us plau, ajuda.
2: Vinga, va, responem a la pregunta del dia, perquè més les persones que participin podran emportar-se un regal cultural.
0: Mira, tenim tres... És que m'ofego i tot de l'emoció. Tenim tres entrades... Mira. Escolta això.
2: Hauria pogut sonar ahir, perfectament,
0: Perfectament, sí, perquè això és el Teatre del Liceu, aquí davant de la ràdio. Tenim tres entrades dobles, fins i tot en podríem aconseguir quatre, fixa't el que et dic. M'estic tirant a la piscina jo i...
2: Sí.
0: Per poder gaudir, quatre entrades per poder gaudir de l'espectacle, ja la pago jo, home.
2: Vale.
0: La Torre dels Somnis, és això que sona de fons, i és un espectacle per a totes les edats, però que està pensat sobretot, per acostar la música clàssica, la lírica, als més joves. La Torre dels Somnis. Això serà diumenge, a les 11 del matí. El dia 14 vostè té alguna cosa a fer? No? Doncs enviï una nota de veu explicant històries del bany al mar i pot optar aquestes entrades. La Torre dels Somnis, un espectacle que combina l'òpera amb el circ i amb la poesia. Què millor per un diumenge al matí que gaudir de Puccini i d'una dramatúrgia que narra el darrer desafiament de la realitat contra els impossibles que habiten aquesta torre. I que bonic que somiar, perquè els somnis a vegades fan realitat. Vol anar al Liceu vostè de franc, gràcies a Onda Cero Catalunya i gràcies al Liceu? Doncs ens envia una nota de veu i ja ens posem en ordre. I...
2: Sempre m'ha fet molta gràcia això de franc.
0: M'agradaria anar al Liceu diumenge,
2: sí,
0: si us plau.
2: Sempre ho diem, però és que no ho feu.
0: Per ciència infusa no ho
2: clar,
0: sabem.
2: Clar, nosaltres no podem preguntar a tothom que ens envia notes de veu.
0: Perquè una allau
2: clar,
0: de missatges.
2: Per això, preferim que vosaltres, escolta, m'interessen les entrades, i si us les podem donar, nosaltres estarem encantadíssims. Així ningú s'enfada tampoc,
0: perfecte.
2: No m'heu donat, però és que no l'has demanat.
0: 676-760908, vostè envia una nota de veu, explica la història aquella de la platja que va tenir, i a més diu, i amb tot això m'agradaria anar al Liceu diumenge.
2: I amb una mica de sort, doncs hi podreu anar.
0: I fins i tot hi pot haver un sobre... No, perquè tinc coses a fer diumenge. Si no, els acompanyaria jo. Que pot ser
3: l'incentiu,
0: no?
2: A quina hora acaba el teu programa fantàstic? A les 8. Ja. Tens 3 horetes per fer el que hagis de fer. I després te'n vas a Petit Liceu. Vinga, notes de veu al 676-760908. Mentre que arriben, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
5: Com
2: Comencem explicant que el papa Lleó XIV aterratge a Canàries després de 2 dies a Catalunya. El president Salvador Illa s'ha acomiadat del Sant Pare cap a 8:45 del matí a l'aeroport del Prat.
3: Després, Illa, en una atenció als mitjans de comunicació, ha celebrat com han anat aquests 2 dies de visita papal, ha defensat que el govern ha fet el que havia de fer i que tota l'actuació institucional ha atès els criteris d'un estat, diu, aconfessional. Illa ha qualificat la visita d'inspiradora i ha agraït la resposta de la ciutadania. Crec que

0: Va ser un dia molt, molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. En tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo avui vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat. No?
1: Sobre la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, hi ha afirmat que des de Catalunya es va il·luminar el món i ha reconegut que s'emociona recordant les imatges d'ahir. Amb tot, i ha desitjat èxit al pontífex en el seu viatge a les Canàries.
2: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona està a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per analitzar conjuntament els tiroteigs recents a la ciutat i estudiar com es pot reconduir la situació.
1: Una reunió que s'ha precipitat després que ahir un home fos assassinat a trets al carrer Balmes de Barcelona, un cas que es va descartar ràpidament que tingués relació amb la visita del Papa. Albert Batlle, tinent de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui mateix la Conselleria d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema i nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera doncs, això es pot reconduir.
1: Batlle ha lamentat el crim i ha insistit que cal revisar la legislació sobre tinença d'armes perquè molts d'aquests fets estan vinculats al negoci de la droga i de les màfies delinqüencials. Tot i la gravetat del tiroteig, Batlle ha remarcat que la ciutat va continuar funcionant amb normalitat durant els actes de la visita papal i ha defensat que la imatge de Barcelona supera de llarg, diu, episodis puntuals de violència.
2: I desaparegut un menor a Roses a l'Alt Empordà mentre feia una excursió en moto d'aigua.
1: Sí, els equips d'emergència busquen des de dimarts a la nit un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua durant una excursió de Roses. El jove no va arribar al punt de trobada, Santa Margarida, i es va activar un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos, Guàrdia Civil i la policia local. L'últim punt on se'l va veure és la zona del Castell de la Trinitat, en un sector afectat per vent intens. Salvament marítim ha desplegat helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
2: Doncs tot plegat, ho ampliarem a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Frank.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: A Onda Cero, La Ciutat.

0: És dijous 11 de juny, encara no ha començat l'estiu, que ja hem de lamentar algunes morts a les platges, i això no s'ha obert encara ni tan sols la temporada de bany oficial. Aquestes víctimes evidencien una situació, la dels equips de socor, que no és l'òptima. De fet, denuncien que no poden fer correctament la seva tasca.
1: Ho acaben de fer, això de denunciar-ho, amb una sonora protesta a les portes del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, dues institucions que hi tenen molt a veure en tot plegat. Els socorristes i les socorristes de Catalunya s'han manifestat per demanar solucions, i això afecta l'Ajuntament de la capital, allà on s'ha manifestat a la porta de l'Ajuntament, a la plaça de Sant Jaume, però també a la resta d'ajuntaments de la resta de poblacions costaneres que tenen platges, és a dir, tot el litoral català. De fet, una de les seves reivindicacions històriques importants és que s'unifiquin les polítiques entre tota la zona afectada i que hi hagi un marc regulador comú.
0: Doncs per parlar de tot plegat tenim aquí a l'estudi el Nacho Ibáñez, ell és portaveu de SOS Socorristes. Què tal? Muy buenos días, Nacho.
2: Què tal? Buenos días, gracias por el espacio.
0: I també tenim aquí un d'aquests socorristes, el Noah Marzá. Què tal, Noah?
3: Bienvenido. ¿Qué tal? También. Buenos días, muchas gracias.
0: En lo que llevamos de junio ya se contabilizan 3 muertes en el litoral catalán en distintos puntos, y eso que, como decíamos, aún no se ha abierto la temporada oficialmente. ¿Cómo se explican estos hechos?
2: Sí, lamentablemente el número es un poco más elevado, porque solamente en Tarragona hemos tenido que lamentar las 2 muertes de Salou, ¿sí?, en 48 horas de diferencia. Luego este fin de semana también en Vilaseca, en La Pineda, una mujer ucraniana, y en la playa de Calella de Mar, aquí en el Maresma, que nosotros sepamos y podamos contabilizar solamente en las últimas 2 semanas. Entonces es una situación muy crítica, y como ustedes muy bien estaban señalando, desde la plataforma sindical SOS Socorristas venimos denunciando esta situación desde el año 2018.

0: Lo antes posible, Nacho Ibáñez, Noa Marzá, muchísimas gracias a los dos por habernos explicado aquí en la ciudad.
1: Muchísimas gracias.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
3: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
2: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Això és la ciutat.
0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Míriam.
0: Oficialment comença el Mundial de Futbol.
4: Prepareu-vos perquè aquesta cançó, que és la melodia oficial d'aquest Mundial, que es juga, recordem, a tres seus, Canadà, Estats Units i Mèxic, doncs l'escoltareu molt i molt i molt i molt i esperem
0: que... Em quedo amb el guaca-guaca.
4: Bueno, és... Té més...
0: Potser perquè no l'he escoltat encara...
4: Té més mundials a Shakira que Cristiano Ronaldo, perquè en porta tres ja, no?
0: Sí, sí, sí.
4: A mi el Waka Waka no m'acaba de convèncer, la trobava bastant...
0: Bueno, què va significar, no?
4: Sí, però no... No és que sigui un gran fan.
0: Hòstia, és portar-me la contrària.
4: No, és que
0: no
4: soc gens fan de Shakira.
0: En general.
4: De fet, m'agradava molt... No vull allargar això perquè no interessa, però... M'agradava molt la Shakira de l'inici, la del primer disc que va treure quan no fotia aquesta veu tan impostada i aquesta forma de cantar. Però després, respecto molt a qui li agradi, però a mi particularment no és precisament sant de la meva devoció. Però al final hem de parlar d'ella perquè hem de parlar d'aquest Mundial que efectivament comença avui amb el partit inaugural que disputaran a partir de les 9 del vespre una de les seleccions anfitriones, la de Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca, que ha estat remodelat per aquest esdeveniment. És el Mundial més llarg de la història amb 48 seleccions. Tenim per davant un total de 104 partits.
0: No.
4: Per això no m'agrada aquest sistema, no? Jo crec que quan més seleccions hi ha, tot està com més repartit, més partits, perd essència, perd interès, perd passió, no pots estar per tot i al final és com una mena de partits que a més, amb uns horaris molt complicats, això és per tema de la diferència horària, partits el segon partit es juga aquesta mateixa nit, de fet aquesta matinada a partir de les 4, ara en parlarem, però és veritat que s'està vivint allà una festa, és lògic, per exemple, el seleccionador mexicà Javier Aguirre, molt conegut al futbol espanyol, parla d'un dia històric pel poble mexicà.
5: Transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, ¿no? Espero que empecemos como aquel entonces con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos. Lo saben ellos, ¿no? Pero que mañana puede ser un día... Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
4: Hi haurà abans del partit la cerimònia inaugural, a veure amb què ens deleiten aquests mexicans i aquests americans, a veure com faran. Hi ha coses doncs, que no acaben de quadrar a nivell sentimental, és a dir, per exemple, a la final, per primera vegada en la història, es saturarà el descans i es farà un concert, Shakira actuarà, clar, això és molt de la Super Bowl i aquestes coses, no tinc clar que això pugui agradar al que és futboler de tota la vida, no? Són cultures absolutament diferents. Com et deia aquesta matinada, el segon partit a partir de les 4, Canadà-República Txeca, a l'estadi de Guadalajara, la selecció espanyola no debutarà fins al proper dilluns, ho farà contra Cap Verd, un partit doncs, que en principi està molt desequilibrat, però després com sempre et dic, aquests partits s'han de jugar.
0: Doncs sí. Vinga, el Barça vol... T'has equivocat la xifra. La Champions del 2029?
4: Sí.
0: Per què no la del 27?
4: Perquè vol que sigui...
0: És que 3 anys?
4: Vol guanyar-la a casa seva. Perquè el Barça, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola de Futbol han presentat oficialment davant la UEFA la candidatura del Camp Nou per acollir la final de la Champions del 2029. Això no succeeix des de l'any 99, que el Barça va acollir aquella final, l'any del seu centenari. Mm-hmm. Aquella final, a més, va ser memorable, històrica, amb el Manchester United-Bayern de Múnich remuntant els Red Devils 1-0 en el minut 93 i en el minut 94. Però bé, és una cita que és important. Jo, després de l'autèntica meravella de la qual estic encara afectat emocionalment, impactat d'ahir a la inauguració de la Sagrada Família, doncs crec que tot el que es faci quedarà curt. Ja. I potser això que va succeir ahir a ulls del món sencer, doncs pot ser que faci que la UEFA digui, hòstia, doncs triem el Camp Nou, a veure si aquests catalans ens ofereixen una terrassa i tal, perquè el d'ahir va ser veritablement heavy.
0: Vinga, partides del Joventut sense premi.
4: Sense premi perquè va caure d'un punt, 118-117, resultat de la NBA. Això sí, ja va haver-hi una prorrogada pel mig, però els verdinegres van caure a la pista del València Bàsquet, al Roig Arena. Era el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB. De nou va brillar amb llum pròpia Ricky Rubio, autor de 22 punts, 4 rebots i 11 assistències. Un partit realment igualat amb un Joventut que va rendir un nivell estratosfèric i que pràcticament, bueno, es va quedar a les portes perquè va tenir llançament final per guanyar el partit, no el va aprofitar, però això no pot treure doncs el bon regust de boca que va deixar l'equip i la sensació que perfectament pot eliminar el València i classificar-se per la final. El seu entrenador Dani Miret tenia aquestes paraules de lògica pel seu equip.
1: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al València y nos vemos en 48 horas. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
4: Doncs la segona batalla serà demà mateix, també al Roig Arena. València Bàsquet, Joventut, recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. Avui li toca el torn al Barça, juga a les 8, el segon partit de la sèrie, davant la Laguna Tenerife, al Palau Blaugrana, amb avantatge d'una victòria a 0 pels de Xavi Pasqual, que es van imposar al primer duel, amb molta claretat, amb molta diferència, de 33 punts, però el marcador es situa a 0 quan comença el segon partit, per tant, el que ha passat abans no hi compta massa. En futbol sala, precisament el Barça haurà d'esperar el dissabte per conèixer el seu rival a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. I és que el Palma Futsal va empatar a l'eliminatòria contra el Pozo Murcia en imposar-se el segon partit amb resultat de tenis, 6-4, al pavelló de Somos, i ja coneixem la final de promoció d'ascens a la primera divisió. El rival de l'Almeria serà el Màlaga, que va empatar un contra les Palmes a la Rosaleda en el partit de tornada de la semifinal, fent vol 1-0 aconseguit a l'estadi de Gran Canària.
0: Víctor Lozano, jo sé que a tu t'agrada molt la platja.
4: Moltíssim, m'encanta. La meva vida no podria, fent, jo no podria viure en un lloc que no hi hagués platja, ho reconec.
0: Alguna història que es pugui explicar, que et conec, a la platja?
4: No, n'hi ha moltes, però sóc més de gaudir-la. És que no. Realment, les que m'agraden no les puc explicar perquè estem en horari infantil i falta el sorollet aquest del rostre. Només dir una cosa, i ara semblaré molt nyonyo, no? A mi el que més m'agrada és asseure'm a la sorra d'una platja i mirar el mar. I puc estar-me hores. Puc arribar cansat, estressat, agobiat, trist, pel que sigui, i veritablement aquest exercici de situar-me davant del mar, i si pot ser, per suposat, al mar Mediterrani i a qualsevol de les platges de la costa catalana, mirant el mar se'm passen tots els mals i automàticament em converteixo en una altra persona. És un exercici que recomano molt i que crec que qui no ho sàpiga gaudir té veritablement un problema.
0: I el millor mes per fer-ho, des del meu punt de vista, és setembre. El color que té la platja al setembre...
4: Discrepo. El setembre em genera...
0: No esperava menys.
4: El setembre em genera tristesa i depressió, s'acaba l'estiu. Per mi el millor mes per fer-ho...
0: Sé que és el diumenge de l'any.
4: És el mes de finals de juny. Si pot ser, la Revetlla de Sant Joan...
0: Ens va haver estat cap a la platja. T'espero demà?
4: Sí, amb el patinet d'aquell de... Ja no, això ja amb els patinets
0: d'aquell. Fins demà. Nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
6: És la 1, mediodia, en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes. En el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, ha comenzado ya el encuentro del Papa con familias migrantes y voluntarios, un acto en el que el pontífice está acompañado por el presidente del Gobierno y varios ministros y que está siguiendo Francisco Paniagua.
7: Por primera vez un Papa pisa suelo de las Islas Canarias. León XIV cumple así el compromiso de su antecesor, el Papa Francisco, de poner el foco en la inmigración en este puerto de Arguineguín, símbolo de la llegada de las pateras que tantas vidas se han cobrado cada año. Acompañan, como decís, al Papa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le ha recibido en el aeropuerto de Gando, junto a los ministros Torres, Robles de Defensa, Bolaños de Presidencia. La ministra de Migraciones estará también esta tarde en la misa en el Estadio Insular de Las Palmas. El Papa va a escuchar aquí testimonios tanto de migrantes como voluntarios y de quienes les acogen. El gesto más simbólico, sin duda, va a ser la ofrenda floral al filo del muelle. El Papa se va a dirigir también en buena parte de su discurso en francés, porque cree que es el idioma que entiende mejor los inmigrantes que vienen de África subsahariana.
6: El ministro Óscar López insiste en acusar a algunos jueces de no hacer bien su trabajo, asegura que ninguna profesión es infalible y, al igual que hay políticos corruptos, hay sentencias injustas, como por ejemplo la del exfiscal general Ignacio Jarillo.
8: Así es, el ministro más cercano a Pedro Sánchez en su época de jefe de gabinete insiste en que hay jueces a los que no ha querido nombrar que imparten justicia de manera injusta. Óscar López cree que su crítica debe ser comprendida, como lo es cuando se critica a otros estamentos de la sociedad, y pone ejemplos.
9: Yo no he puesto nombre. Yo le digo que lamentablemente el mundo es como es. Ni todos los políticos son corruptos, ni todas las sentencias son justas. Lo he dicho más de una ocasión, ¿no? Con toda tranquilidad y con toda serenidad. Por ejemplo, la sentencia del fiscal general me parece injusta.
8: El ministro López pide tiempo para que el PSOE decida si se va a querellar o no contra la militante Leire Díez por el caso de las cloacas de su partido, y no cree, ha dicho, que el juez cite a declarar a Pedro Sánchez.
6: Apenas 10 días después de haber publicado su último barómetro y cuando apenas hemos cubierto un tercio del mes de junio, el CIS ha publicado su barómetro electoral de este mes, que recoge una importante caída del PSOE y un repunte del PP que deja a los de Feijóo a poco más de 4 puntos de los socialistas. José Ramón Arias.
10: La distancia entre socialistas y populares se ha reducido 7 puntos en tan solo 12 días, según el barómetro del CIS de Tezanos. El PSOE cae 5 puntos, del 36,2 de mayo al 31,3% que le otorga a día de hoy. Los populares suben más de 2 puntos en este mismo periodo de tiempo. La distancia entre los dos principales partidos se sitúa, según el barómetro, de los 10 primeros días de junio, en medio de los escándalos que afectan al PSOE, en los 4 puntos y 2 décimas.
6: Está en marcha el Pleno de Constitución del Parlamento Andaluz. Se ha votado ya el presidente de la Cámara, que volverá a ser Jesús Aguirre, el candidato propuesto por el Partido Popular. En la Cámara andaluza está Alejandro Vieira.
11: Sí, el presidente de la Cámara será Jesús Aguirre en esta 13ª legislatura, al igual que en la anterior. Va a repetir en el cargo por decisión del PP andaluz, que ha contado con 53 votos. El único grupo que ha propuesto candidato a ocupar la presidencia ha sido Adelante Andalucía, que ha propuesto a su diputada por Sevilla, Begoña Iza, pero ni el PSOE ni Por Andalucía, y ojo, tampoco Vox, han hecho propuestas para la presidencia, por lo que todo apunta a que los de Abascal podrían pedir una consejería en las negociaciones que se están llevando a cabo con el PP. Vox sí que ha hecho propuesta para ocupar la vicepresidencia a la parlamentaria electa por Granada, Beatriz Sánchez. En estos momentos, los 109 diputados votan para decidir quiénes van a ocupar las 3 vicepresidencias y la última votación decidirá las 3 secretarías.
6: En el Congreso, PSOE y Partido Popular han votado juntos para tumbar una reforma legal impulsada por Podemos para que las personas con 40 años o más de cotización se puedan prejubilar sin penalizaciones, una medida que afecta a 900.000 pensionistas, Manuel Pecino.
12: Que sufren recortes de hasta el 26% de sus pensiones si se quieren retirar antes de la edad legal. Es una injusticia histórica, según la asociación que reivindica la reforma, Asjubi 40, que confiaba en que hoy saliera adelante la enmienda de Podemos. Recordaba esta mañana Ione Belarra que cuando la medida no tenía consecuencias legislativas, nadie se opuso.
13: Con los votos que tuvimos en la moción no hubo ningún voto en contra en noviembre del 25, así que quien va a tener que explicar muy bien ese voto a las 900.000 personas que cobran esas pensiones reducidas y que han cotizado más de 40 años son los partidos que cambien su voto respecto a esa moción.
12: El gobierno venía advirtiendo de que la reforma supondría una importante subida del gasto en pensiones, así que el PSOE junto al PP la ha tumbado.
6: Y los editores de España han presentado un informe de comercio interior del libro que muestra cómo el sector editorial creció en 2025 por 12º año consecutivo. Crecen las ventas en todos los formatos, Belén Gómez del del Pino.
14: En 2025 se vendieron en nuestro país más de 196 millones de libros y se editaron más de 89.000 nuevos títulos. España es un país lector hasta el punto de poder hablar de fenómeno ibérico y lo es en todas las franjas de edad, aunque en el aumento de cifras tienen mucho que ver los jóvenes, como destaca Manuel González, presidente de la Federación de Gremios de Editores.
15: El hecho de que en todos los segmentos de edad, desde 0 hasta 14 años, sean los que dominan el número de porcentaje de población es algo muy esperanzador. Y es una cifra que, aunque haya variaciones con respecto a los niveles de edad, sí que se están siempre a la cabeza, tanto ellos y sobre todo ellas.
14: Crece la venta de libros físicos y más los digitales, aunque son las librerías y las cadenas de librerías las que siguen siendo los principales canales de distribución.
6: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
16: Mundial 2026 en Radio Estadio.
17: Día 1, el estreno, la puesta de largo. Ahora sí que empieza la fiesta. Bienvenido.

0: Un dijous més parlem de tecnologia amb aquest tamarro que jo hagués deixat tota l'hora sencera. Avui ho fem amb el Vicenç Huguet, professor de màrqueting i emprenedor. Vicenç, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, vosaltres venen ganes de pujar aquí a la taula i començar a ballar.
0: Com una boja. Jo crec que no fa falta, però presenta la cançó. Quina cançó portes avui?
1: És The Final Countdown, de l'any 86, de Europe, i és que tenia ganes de parlar d'Europa i de com va construir una mica la seva independència respecte als Estats Units.
0: Ui, quin tema més profund ens portes avui.
1: En realitat és molt del dia a dia, perquè el que pretenen és construir un sistema financer propi i que els pagaments que passen per targeta de crèdit no passin per companyies americanes, sinó que passin per companyies europees. I és el cas de Bizum, per exemple, que des de fa 4 dies ja el podem utilitzar a les botigues.
0: Més, has investigat sobre el tema?
1: Sí. A més, ho vaig fer de la forma analògica. Vaig anar a l'edifici històric de Plaça Universitat, a la Universitat de Barcelona, per parlar amb l'Emili Bizuete, que a part d'haver treballat a la banca, és també professor universitari de la Facultat d'Economia i Empresa. Perquè volia preguntar una mica com funciona la implementació del Bizum, si creu que serà un procés ràpid i si realment servirà per fer front a un aliat que cada cop és menys aliat, que és l'aliat americà.
0: Has fet de periodista total.
1: Sí. Molt bé.
0: Vinga, comencem parlant una mica de la història del Bizum.
1: Sí, doncs Bizum va sortir fa bastant temps ja, a l'any 2016. És una iniciativa de l'Associació de Bancs Espanyols i està compartida per diferents bancs. El principal accionista és CaixaBank, però de prop hi és el BBVA i també el Santander. Bàsicament va néixer com una manera de fer front a les fintech, a companyies bancàries que operen únicament per digital, com per exemple Revolut o N26, perquè si la clientela estava demandant productes tecnològics, doncs ells no havien d'oferir, no havien d'oferir també la banca tradicional. Podem facilitar transferències peer-to-peer, que es diu de persona a persona. I realment ha tingut molt, molt èxit. És un sistema que funciona moltíssim i hi ha al voltant de moltíssimes operacions bancàries dia a dia i està creixent d'una forma exponencial.
0: Clar, és que quan parlem de Bizum, doncs és, a molta gent li ve al cap, com pago la meitat del sopar amb els amics? Per Bizum, no? Però no, té moltes més aplicacions i ja es pot comprar fins i tot online, no? Ja pots, tens l'opció de fer un Bizum, que això, jo perquè no estic molt al dia potser, però jo no fa gaire que veig aquesta opció.
1: Doncs aquesta opció ja és pràcticament des de l'inici, al cap de mig any d'haver nascut, a partir del 2017.
0: Doncs fa poc que m'he fixat, que puc pagar també amb Bizum.
1: Sí, les van començar a incorporar a les botigues online, de manera que es pot utilitzar ja en els comerços, en els e-commerce, des de fa molt de temps. Mira. I també en les botigues físiques es fa servir el Bizum per a empreses, que és per fer transferències. Directament a la companyia, o sigui, a l'empresa, a la botiga.
0: Dic que estic poc informada, però a mi a cap botiga m'han dit si... Bueno, ara t'enganyo, potser en alguna sí que, si no et funciona, també tenim Bizum. O sigui,
1: exacte. Ojo, jo conec algun bar que ho fa servir com a alternativa per estalviar.

0: fiar-se a les comissions dels datàfons.
1: Clar, clar, això és un altre tema, no? Cap a on s'encamina el Bizum?
0: Doncs el Bizum el que ha volgut fer és el salt cap al comerç físic i el 18 de maig va ser la data a partir de la qual es van posar en el calendari perquè puguis utilitzar el que s'anomena Bizum Pay, que és poder utilitzar el pagament via mòbil, que ja vam veure fa unes setmanes com vam fer el programa sobre pagament digital, que és cap a on realment totes les dades apunten que anem. Cada cop hi ha més pagaments a través del mòbil i podràs fer el pagament directament a través del mòbil, a través del TPB del datàfon. Això sí, serà un pagament de dèbit i no de crèdit. I també una altra diferència és que l'establiment rep l'ingrés de forma immediata i no a les 24-48 hores, com passa amb els pagaments a través de Visa, Mastercard o American Express.
1: He vist que també fins i tot les multes o les factures
0: sí.
1: Es poden fer ja per Bizum.
0: Sí, perquè és un substitutiu de la transferència i realment segueix protocols hipersegurs i a més facilita el fet que no hagis de donar les teves dades bancàries, de manera que queda més encriptada la informació, com si diguéssim.
1: Però vigilem que també comencen a haver-hi estafes.
0: Sí.
1: A través de Bizum. L'última que he escoltat és que t'arriba un Bizum de 200 euros i quan dius, ui, qui m'ha fet aquest Bizum? Li torno i aleshores aquí tenim el problema. Així que vigileu, si rebeu un telèfon que no sabeu qui és. Doncs jo he vist que el consell és, us quedeu els diners?
0: Sí, malmès.
1: I que us reclamin el que vulguin. Però si no és algú conegut, millor no fer res.
0: Val més que no.
1: Escolta, va, anem al quid de la qüestió, aquest interès geopolític que té el Bizum. Per què és tan important?
0: Doncs és important perquè cada cop està veient més la Unió Europea doncs que hi ha problemes amb el que havia estat l'aliat històric des de la Segona Guerra Mundial, que és els Estats Units.
1: Sí.
0: Cada cop és menys fiable. Hem vist, per exemple, la guerra per les taxes a duaneres i, de més, i cada cop en diferents plànols, un d'ells és el tecnològic, però també és el militar o l'energètic, la Unió Europea intenta doncs, poder ser més autònoma. Hi ha diversos polítics europeus que s'han manifestat en aquest sentit i un d'ells, per exemple, és tota una institució que és el Banc Central Europeu des de Frankfurt, que ens han recordat, per exemple, doncs, el que va passar amb Ucraïna l'any 2022. Va haver-hi una apagada total, va ser Visa i Mastercard, que directament van deixar de prestar servei a Ucraïna com a conseqüència de la guerra. Però no cal anar tan lluny. A l'octubre passat, en parlàvem aquí també a la ciutat fa bastants mesos ja, perquè va ser l'octubre del 25, va haver-hi la caiguda d'Amazon Web Services, que a més va ser en un dels punts més importants del dia, que és entre les 11 i la 1, que és un dels moments en els que hi ha més moviment bancari, i els datàfons i bona part dels caixers van deixar de funcionar. Per tant, tenir aquesta dependència respecte a un servei que es presta fora de les fronteres de la Unió Europea no és una bona idea. I també en termes polítics, doncs, per exemple, si s'està negociant el tema aranzels, doncs l'administració americana pot utilitzar el seu poder a través d'aquestes companyies per tal de pressionar. Per tant, tot el que s'encamini cap a poder operar més des de la Unió Europea és una bona idea.
1: És que pot arribar a aïllar un país. No?
0: Totalment, com va passar a Ucraïna, van tenir problemes molt grans a nivells financers perquè no es podia directament operar.
1: Escolta, hi ha altres sistemes similars a Bizum?
0: Sí, de fet, parlant amb aquest professor, Emili Bizuete, una de les coses que va apuntar que em va semblar curiosa és que, segons ell, Bizum ja seria a tot el territori europeu si en comptes d'haver sortit d'un banc del sud d'Europa hagués sortit d'un banc del nord, per exemple, d'Alemanya, Suïssa, França o fins i tot Gran Bretanya.
1: I això per què?
0: Doncs perquè tenen un pes polític i una influència molt més gran sobre la Unió Europea. Per exemple, hi ha d'altres serveis com ara Wero, que opera a altres països com Alemanya, França o Bèlgica, que estan més predestinats a poder ocupar tot el territori europeu. N'hi ha d'altres, com per exemple Bancomat d'Itàlia o MBPI de Portugal. I el que s'està veient és com a poc s'estan integrant tots aquests sistemes i des del febrer que s'està treballant en una integració total que pugui permetre doncs, poder fer transferències de persona a persona utilitzant qualsevol d'aquests sistemes. sistemes, de manera que hi ha una integració de serveis. Per algo tan mundà com, per exemple, ara te'n vas a París i fas una visita turística i has de pagar i no portes efectiu. Un visum no el podràs fer, però com que s'encamina cap a aquesta integració, sí que podràs fer un visum a través d'aquesta interconnexió entre visum i Wero, en aquest cas. I tot apunta a que d'aquí poc també podrem utilitzar

0: Bizum en qualsevol territori de la Unió Europea per poder fer un pagament a través de Datafon.
1: Clar, tot això que expliquem per nosaltres està molt bé, però estic pensant en les persones grans i no sé si això amplia encara més la bretxa digital a l'hora de viatjar, de pagar, de fer tots aquests tràmits que, bueno, que estaven acostumats a fer d'una altra manera. I no sé, entenc que s'ha d'avançar, la tecnologia ha d'avançar, però sap greu que no es treballi més o es posi més esforços en integrar també la gent gran i a fer cursets o alguna mena de tallers perquè puguin entrar dintre de tot aquest món tecnològic, no?
0: Totalment. Aquí jo crec que les entitats bancàries tenen una responsabilitat que les obligaria, per mi, a intentar formar aquestes persones que es queden una mica fora del sistema. Clar. Per intentar més fer més petita aquesta bretxa. Perquè si no, és veritat que es queden bastant enrere.
1: Però si no, tenim a tu perquè ens expliquis com funciona tot plegat.
0: Saps almenys ho intentem.
1: Quanta gent fa servir Bizum? Perquè jo sé, al principi, quan va aparèixer, que tothom era com molt reaci, no? Ai, no, això no se'n refia, com tot, com passa sempre, però...
0: Doncs ens en faríem creus, hi ha 30,5 milions d'usuaris a tot Espanya i som 50 milions d'habitants, per tant, el percentatge és bastant elevat. I hi ha 3,4 milions de transferències que es fan dia a dia mitjançant aquest sistema. I és que és realment molt pràctic, perquè te'n vas a dinar i en comptes de manegar diners...
1: Que paguin més un i ja està.
0: O ara que s'acaba el curs, el típic que s'ha de fer un regal al profe, llavors el delegat o la delegada demanant Bizums perquè tothom li faci la transferència.
1: Tots tenim aquests Bizum regal, profe, 5 euros, i d'aquests que és el que s'acostuma més a fer, no? Per fer, bueno, els que són pares, per fer aquests regalets. Doncs Vicenç Huguet, molt interessant el que ens ha explicat avui del Bizum, que és una eina que servir gairebé a diari, així que molt interessant, i esperem que per la gent gran també serveixi totes aquestes explicacions que ens dones aquí a la ciutat.
0: Clar que sí, la idea és anar-se formant a poc a poc.
1: Clar que sí, que vagi molt bé, Vicenç.
0: Merci.
2: Això és la ciutat.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
5: A Sisdor cuiden dels teus com si fossin seus. Ofereixen atenció per gent gran i infants, servei domèstic i neteja per hores a domicili o a empreses. A més, atenen a cada persona amb serveis personalitzats, adaptats a les seves necessitats, companyia, passejos, higiene personal o atenció a malalts a casa o a l'hospital. A Sisdor, la solució a mida per cada família. Els trobaràs al carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, o al telèfon 93 533 35 35. Recorda, 93 533 3535 o també a sisdor.com.
1: Tot i que ja fa 6 anys que va impactar el món sencer i que ja hem aconseguit deixar-la enrere, la pandèmia de la Covid ha deixat danys col·laterals i també ha canviat maneres de fer que encara duren avui dia. El principal dany col·lateral té a veure amb la salut mental i aquest canvi de metodologia entra de ple en l'àmbit laboral.
6: L'afectació a la salut mental encara es nota d'aquella etapa, que no ens podíem acostar ni als familiars ni a les persones que estimàvem del nostre entorn més directe i vam viure confinats a casa moltes setmanes. És evident que allò deixa un rastre. A més, el col·lectiu que s'acostuma a identificar com el més afectat van ser els adolescents, els joves, que van veure frenada en sec la seva intensa vida social. Això va provocar un impacte molt evident, que, segons diferents estudis, determina que a tots ens ha afectat. A Espanya la depressió ha augmentat del 5,75% abans de la pandèmia a gairebé el 9% entre la població general, l'angoixa, l'ansietat, de l'11 al 17%, i els pensaments de suïcidi, de mort, del 23% a més del 28,5%.
1: En quant a les formes de fer en l'àmbit laboral a les que ens en referíem, aquest canvi té un nom, teletreball. Aquest concepte, del que estranyament es parlava abans del 2020, ha arribat per quedar-se.
6: Sí, per alguns sectors, per altres no tant, perquè la fornera no pot teletreballar. I és que a dia d'avui hi ha moltes empreses que permeten als seus treballadors fer alguns dies a casa, que puguin treballar alguns dies remotament. Això suposa que en molts casos, una gran comoditat es dona a aquests treballadors, però també amaga una part fosca que afecta directament la salut mental. I és que, per això, alguns experts plantegen algunes dades en estudis i assajos per analitzar com afecta això al teletreball a la salut mental i emocional. És el cas, per exemple, de l'Aleix Hildebrand, que és professor de Psicologia de la Salut a la Universitat Carlemany i ha publicat un article sota el títol de Connectats però no sols, l'epidèmia silenciosa que s'amaga darrere del teletreball, en el qual analitza tot això que estem explicant.
1: Aleix, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: La primera frase del teu article és molt clara, és molt contundent. L'impacte de la salut que provoca la substitució del contacte humà per missatges i correus és equiparable a fumar 15 cigarretes al dia, que és a més el que defensen alguns estudis. Impacta aquesta frase? Realment és així?
7: Sí, és una frase realment impactant. I, de fet, això parteix de la base d'un estudi que va fer una autora que es diu Julian Holt, en el qual va estudiar quin era l'efecte que tenia estar aïllat i sentir soledat, mal, en la salut, especialment física i mental. I es va trobar que les persones que tenen sentiments d'aïllament i de soledat, moltes d'elles persones, diguem que estan treballant gran part del dia, tenen un dany en el que és la seva salut física i també la seva salut mental. Per què? I quin tipus de dany tenen? Doncs tenen un dany que és ni més ni menys equivalent a fumar unes 15 cigarretes diàries. Són danys especialment que superen inclús el fet d'haver o ser una persona obesa o una persona sedentària. És a dir, el fet de patir soledat prolongada en el temps és comparable al de fumar aquestes 15 cigarretes. I, molt important, una gran part de persones que poden sentir aquesta soledat són persones que estan en teletreballant i que tenen poc o quasi nul contacte humà dins de la seva jornada laboral.
6: Mira, just avui parlava amb un company, un col·lega periodista que treballa a Madrid i que ell és corresponsal d'una ràdio colombiana a Espanya. És l'únic que treballa en aquesta ràdio colombiana en Espanya i treballa a casa seva tota l'estona, excepte quan va a una roda de premsa. I em deia que aquests dies que ha vingut el Papa a Madrid i que ha pogut estar al centre de premsa amb altres persones, que no m'imagino el que és per ell poder contrastar les dades, poder parlar amb altres companys, i que per ell és superimportant quan passa això i que, jo li deia, és dir, que si tenia ganes que marxés el Papa per descansar una estona, i diu, jo m'hagués quedat allà molts dies més. És això una mica l'explicació que estàs dient, no?
7: Exactament. És a dir, és aquest, justament, no? aquest treball que es realitza en solitud, i que, si es fa de forma puntual, no genera un problema, però, com amb moltes altres coses, si es fa de manera sostinguda i habitual en el temps, sí que es gasta, especialment en la salut mental. I aquí hi ha un element molt important, és que quan estem teletreballant, especialment si estem, diguem, si substituïm el que són les trucades de veu per missatges o per correus electrònics, estem anul·lant una gran part de la socialització que és inherent al fet de treballar. I se sap, des de la psicologia sap molt bé, que socialitzar, si és una socialització sana, disminueix el grau d'estrès. És a dir, poder tenir una conversa amb el teu company de feina, fer un cafè, parar un moment, tot això ajuda a tenir millor benestar emocional. Si tot això s'aparta i estem, diguem, només davant d'una pantalla i anul·lem la interacció humana, estem en aquesta situació de solitud que us comentava abans i que, com molt bé descrius, no, a través de l'experiència del teu company, afecta doncs, també el grau de benestar.
1: Clar, estem parlant de les persones que teletreballen, però ara estic pensant en les persones grans, no? Que no sé si aquests estudis també han mirat cap a aquest col·lectiu que són el principal que sent aquesta soledat en moltes ocasions.
7: Aquest estudi, de fet, es refereix doncs, al sentiment de soledat crònica, no? És a dir, el sentiment de soledat, diguem, perllongada. I, de fet, en les persones grans es produeix aquest fenomen de la soledat no volguda, és a dir, doncs que voluntàriament no volen estar sols, però per condicions de vida han perdut el seu company de parella, els fills o els nens inclús han volat del niu, diguem, i doncs hi ha aquesta situació, no? És exactament equiparable als efectes que pot tenir, diguem-ne, aquesta soledat, ja sigui en persones que teletreballen o també en persones grans que tenen aquest sentiment de soledat no volguda. Per això, en algunes zones s'estan fent, doncs, de, per exemple, de dinars acompanyats, sé que no és un tema que exactament s'afina el que estem comentant, però de dinars acompanyats amb les persones grans poden reunir-se a dinar amb altres persones grans que també tenen sentiment de soledat i passen, diguem, una estona del dia acompanyades, i també és un motiu doncs, pel qual es cuiden, s'arreglen, es senten, diguem, acompanyades, no?
6: Això de cuidar-se i arreglar-se és interessant el que diu l'Aleix, perquè fa un temps ens deia aquí la presidenta de DETCA, de les empreses de teatre de Catalunya, que fan això del cap butaca buida, no? I diu, moltes persones s'obliguen aquell dia a anar al teatre, a arreglar-se, a sortir de casa, a socialitzar, i això és molt important per la salut mental, ens deia.
7: Sí, sí, totalment. És a dir, el fet de tenir una obligació, i només una obligació sana, és a dir, el fet de tenir, diguem, un compromís més que una obligació, i si és un compromís social, sempre ajuda a tenir sentiment de pertanyença, a sentir-te, diguem, acompanyat, i genera, doncs, tota aquesta sensació, no?, molt important de benestar. Les persones que estan teletreballant, i especialment aquests perfils que estan teletreballant els 5 dies de la setmana, si no 6, però 5 dies de la setmana, i tenen pràcticament nul·la interacció humana, són els perfils de més de risc. I són els perfils, diguem, que necessitaran doncs, tenir, com a mínim, un dia i serveix una mica, no?, per tenir doncs, la relació social natural, innata, inherent a ser humà. És a dir, la necessitat hi és, no? I per cobrir aquesta necessitat és molt important. Un dia híbrid, encara que no siguin amb els teus companys de feina, però com a mínim en una zona de coworking, en una zona on tinguis altres persones que estan teletreballant, per això els coworkings han anat, diguem, creixent en demanda, no?, en els últims temps. És a dir, és un conjunt de persones que a vegades realitzen la seva activitat individual, o a vegades conjuntes, no?, però poques vegades, però treballen acompanyats, és a dir, treballen en un ambient, en un entorn acompanyat. I això, per la salut mental, és molt important, perquè si us fixeu bé, el sentiment de soledat, com es deia, si és perllongat en el temps, doncs genera totes aquestes afectacions. Especialment no només sensacions d'aïllament, de buit, sinó que també trobem en moltes ocasions sentiments d'ansietat, depressió, inclús depressió clínica, i doncs, com us deia, aquests perfils que teletreballen 5 dies i tenen poca interacció social són els de més risc. Una cosa que és molt aconsellable, a part de ser el dia de teletreball, el dia híbrid, perdoneu, és també tenir o ritualitzar més el que són les trucades de veu. És a dir, tenir i comunicació humana el més directe o genuïna possible. Si no pot ser presencial, doncs en veu. Però no filtrar la comunicació a través de missatgeria instantània o a través de correu electrònic, perquè deshumanitza la comunicació.
1: Clar, de fet, recordes que la neurociència ha demostrat que el cervell humà necessita aquest contacte cara a cara. Què és el que passa en el nostre cervell quan no hi ha aquest contacte?
7: Vale. Pensem que som sers, diguem, socials per naturalesa. És a dir, el ser humà és un ser gregari, que vol dir que té, diguem, la necessitat de socialització i purament genuïna, inherent, no? Llavors, què passa en un cervell quan deixa de tenir un grau de socialització necessari? Doncs trobem, i això està molt ben demostrat, que es produeix atròfia cerebral, especialment. És a dir, que el cervell es desgasta, es degrada, o podem dir-ho una mica més suau, diguem que no es conserva, vale?, de la millor manera. Per què? Doncs perquè la socialització en si és un acte complex. Què vol dir? Que hem d'estar atents, especialment si tenim una conversa amb dues o més persones, hem d'estar atents amb múltiples factors, a les cares, al to de veu, al timbre, a la velocitat, a les dobles intencions si n'hi ha, hem de recordar doncs, la conversa, hem de ser capaços d'articular respostes, és a dir, tot això necessita d'una capacitat cognitiva important. Què passa quan hi ha un elevat grau de d'aïllament, o moderat, diguem, no cal que sigui elevat, us diria moderat, que tota aquesta maquinària cerebral no s'utilitza tan freqüentment ni en la profunditat ni en la duració que requereix la socialització. Llavors, el que ve passant és que tota aquesta estructura cerebral s'atrofia, o es comença a atrofiar. Quan dic tota l'estructura cerebral, em refereixo a pràcticament totes les zones del còrtex, del cervell, especialment aquelles que tenen més a veure amb la parla i aquelles que tenen més a veure amb la interpretació, no?, de la parla. Llavors, aquí el que ens trobem és que disminueix la capacitat de profunda. També trobem a vegades que una persona que està molt de temps sola té pensaments rumiatius, és a dir, rumiatius vol dir en cercle, perteneu, en bucle. Mm. També trobem que hi ha un desgast, no?, en les funcions executives, hi ha pitjor memòria de treball perquè el cervell no s'ha d'esforçar tant per mantenir, diguem, aquesta informació que està tenint,

0: en la conversa hi ha pitjor memòria de treball. També trobem doncs, algunes dificultats, per exemple, a l'hora de poder expressar-se d'una manera socialment adequada. Moltes vegades trobem doncs, en dificultats en l'expressió, etc.
1: Recordo que quan va esdevenir la pandèmia, sobretot després, moltes empreses de treball deien a partir d'ara s'haurà d'aplicar

0: i la ciència, la neurociència demostra, com ens estàs explicant, Aleix, que aquest canvi no era tan positiu com semblava. De fet, jo en primera persona crec que puc dir que quan va arribar aquell moment em va semblar meravellós poder treballar a casa sense que ningú et molesti, sense tenir gerències del voltant, i després m'ha passat tot el contrari, el que ve a explicar aquest informe que publica l'Aleix, que és que som éssers gregaris, necessitem les altres persones per conviure durant el dia i sobretot per mantenir-nos vius, en el sentit de tenir un ritme de vida i un pols a la vida, no?
1: Exactament, és a dir, i aquí té molt a veure amb la regulació, sembla mentira, però hi ha un element que és molt important comentar, és la regulació de l'estrès. És a dir, quan estem aïllats i s'ha fet experiments amb models animals als quals se'ls ha deixat de manera voluntària, bueno, de manera experimental en aïllament, aquests pobres animalons tenen uns nivells de cortisol, d'estrès, molt més alts. Els éssers humans, una manera que tenim natural de rebaixar els graus d'estrès que podem tenir són aquests petits moments de socialització sana, saludable, en la que podem parlar de qualsevol cosa. A vegades són temes molt, molt irrellevants, no? Com per exemple el temps o el que sigui, però tenim moments de socialització, de distracció, en el qual el cervell no està focalitzat en la tasca laboral que sigui que estiguem fent, i diguem, aquests nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, disminueixen com a conseqüència, doncs, primer, de distreure's, i segona, doncs, tenir un moment de d'esbarjo, no? Què passa? Que es creia que inicialment, no, producte de la situació forçada del confinament de la pandèmia, es creia que el teletreball seria una solució única, i sabeix que, el que millor funciona és que sigui, hi hagi una solució combinada, és a dir, de teletreball i treball presencial, justament, doncs, per poder mantenir un sentiment de pertanyença, un contacte regular amb els teus companys de feina i, a més, doncs, per poder tenir una part de la jornada, quan fas teletreball, en la que pots, diguem, combinar millor la vida laboral i personal, no tens, diguem, temps de desplaçament, etcètera, no? Però el teletreball pur en si sol, i especialment aquell que només té interacció a través de missatgeria o quasi només té interacció a través de missatgeria i amb poca interacció humana, és una recepta, diguem, molt complicada de sostenir al mig i especialment al llarg plaç. Per justament això que us comentava, la disregulació en el cortisol, doncs, sentiments d'aïllament, també hi ha una qüestió de que evolutivament, si estem sols, estem en situació d'amenaça, no? Etcètera.
2: Ara potser algú ens està escoltant, teletreballa tots els dies de la setmana i pensa, doncs a mi em va molt bé, estic molt content. Això del que estem parlant afecta a tothom igual o hi ha algun perfil que li pot afectar més o algun tipus de feina que li pot afectar més?
1: Sí, és una molt bona pregunta. Realment, no a tothom que teletreballi té per què mostrar símptomes negatius. Això és una distinció molt important que hem de fer des del moment, no? Des d'aquest moment. I és que a qui menys li afectarà és a la persona que pugui tenir contacte, diguem, dins de la jornada laboral amb altres persones, ja sigui per trucada telefònica o per videoconferència, és a dir, que hi hagi un contacte el més humanitzat possible, i a més qui tingui, diguem, un entorn social fora del que és laboral satisfactori. Satisfactori vull dir que tingui el grau de socialització que l'ajudi, diguem, a cobrir la necessitat de socialitzar, no? Això seria el perfil que menys afectació tindrà. A partir d'aquí podem anar fent una escala i podem anar, diguem, veient a quins altres perfils els hi afecta més, no? I en el cas extrem, a l'altra banda, diguem, de l'arc, trobem els casos de persones que tenen, doncs, aquesta tasca laboral amb poca interacció humana i, a més, tenen una vida social poc articulada. Poc articulada vull dir que consideren, això sempre és una percepció subjectiva, que consideren insuficient o que consideren que la seva necessitat de socialització no es cobreix. Dit en altres maneres, que volen socialitzar i no saben o no poden fer-ho. Val? O no poden fer-ho en el grau que els agradaria. No és una qüestió de que no puguin fer-ho radicalment, sinó que no ho poden fer en la mesura que els agradaria. Val? Llavors, aquest és el perfil, diguem, amb més afectació. I especialment dins d'aquest perfil hem d'estar molt atent a totes les persones que teletreballen i, a més de teletreballar, treballen per compte pròpia. És a dir, són autònoms, perquè aquí la línia, no?, entre el que és personal i el que és professional moltes vegades queda més desdibuixada que no pas, que també passa, però que no pas qui treballa per compte aliè. Llavors, dins del

0: perfil de persona que teletreballa, especialment hem d'estar atents a les persones que són autònomes per un motiu molt concret, i és que moltes vegades realitzen tasques de treball fora d'hores laborals, que també pot passar si no ets autònom, no és una condició sine qua non, però hi ha més, diguem, més càrrega, diguem, fora del que és, o pot ser que hi hagi més càrrega fora del que és l'horari laboral.
1: Aleix, ja per anar acabant, què podem fer per prevenir aquest aïllament provocat pel teletreball? No sé si hi ha alguna cosa que estigui al nostre abast.
0: Sí, i parlarem de cinc consells molt específics que pot seguir una persona, perquè de res ens serveix definir un problema si no podem fer res per canviar-lo, no? És a dir, necessitem definir primer el problema, que ja l'hem definit, i després doncs saber què fer, perquè si no, realment sortim d'aquí amb les mans buides. I a mi no m'interessa que ningú surti d'escoltar això amb les mans buides, vull que les persones exactament sàpiguen què poden fer. Primer, ja ho hem comentat breument, però ritualitzar el que és el contacte per veu, és a dir, programar trucades, encara que siguin breus, sí, però que siguin periòdiques. I no només quan hi ha urgència, sinó recuperar el telèfon com un, diguem, com una eina de treball. Segon, incorporar com a mínim un dia de treball híbrid, ja sigui un coworking, ja sigui un espai compartit amb altres persones, però mínim un dia per setmana, en cas de que no el tinguem, sí, l'oficina, si hem d'anar a treballar a l'oficina, presencialment ja és un dia de treball, diguem, presencial. Tercer, superimportant, marcar molt clarament els límits entre l'inici i el final de la jornada. I a més, no només marcar els límits entre l'inici i final de jornada, sinó que a més és convenient poder tenir un petit ritual abans o després d'acabar la jornada laboral, perquè ens permeti connectar i desconnectar. És a dir, que no només sigui tapar, baixar la tapa del portàtil i ens quedem asseguts a la mateixa cadira, o senzillament ens quedem al portàtil fent altres coses, sinó que hi hagi un punt de desconnexió on hi hagi un indici clar que s'ha acabat aquesta jornada laboral. Doncs en el cas de la presencialitat, el ritual habitual, no? Preparar-se, sortir, fer el desplaçament, arribar, tot aquest ritual ens indica que estem anant cap al lloc de treball o que estem sortint, no? Doncs tenir aquest ritual d'entrada i de sortida perquè ens permet identificar clarament quan estem treballant i quan no estem. I pel cervell és un molt bon indicador per entendre doncs quan ha de treballar i quan no.
1: Això
0: Llavors,
1: de teletreballar en pijama, no, eh? Prohibidíssim.
0: és habitual, però no és molt recomanable, perquè ajunta, com us deia, no? Ajunta
1: Clar.
0: aquesta frontera entre el que és laboral i el que és personal. Llavors, una altra cosa que és important és seguir cultivant el que nosaltres anomenem els llaços dèbils, no? Els vincles dèbils. Els vincles dèbils o superficials són aquells vincles que de les persones que són més aviat conegudes, no? Però seguir-los cultivant, és a dir, si fem un teletreball, doncs revisar qui al nostre voltant diguem, és rellevant, és important, és una persona diguem, que volem doncs, seguir mantenint amistat o una coneixença i doncs, treballar en mantenir aquesta socialització. Per exemple, un dinar mensual amb excompanys, un cafè amb una persona que era un conegut, quasi amic, no? Però mantenir aquest ritual de fer el cafè, amb qui ens manteníem, diguem, o entrar dins de comunitats professionals, mantenir-se una mica, diguem, vinculat al món personal dins del que és el món laboral, no? I l'últim, i el més clar de tot, és detectar el que són les senyals d'alerta. És a dir, per mi l'imprescindible és detectar quan estem excessivament irritables, detectar si tenim insomni de més de 2 setmanes, per exemple, si comencem a perdre el gust per les activitats que abans ens agradaven, és un element molt important que ens ha de fer plantejar doncs, que no estem bé anímicament. És a dir, quan una persona deixa de disfrutar del que sempre ha disfrutat, o del que quasi sempre ha disfrutat, quan una persona comença com a veure la vida una mica més grisa, quan comença a sentir-se amb falta d'energia, quan comença a sentir-se excessivament cansada mental i físicament, això són indicadors molt clars de que el cervell necessita canvis, no? I a vegades és necessari diguem, consultar a un professional perquè poden ser inclús constitutives de diagnòstic clínic, no? I sobretot un dels efectes secundaris molt habituals és revisar el consum de pantalles, vale? És a dir, sobretot el consum de bueno, xarxes socials, especialment hem de mirar molt bé si estem fent scroll infinit al mòbil sense saber per què, especialment Twitter, Instagram, uns més joves TikTok, no? I revisar també el consum de cafeïna o altres substàncies, val? Perquè quan el cervell està en aquest estat de malestar, el que sol fer és buscar dopamina, un neurotransmissor de, diguem, de la felicitat, per dir-ho molt breument, no és tècnicament així, però per dir-ho molt breument, sol buscar aquesta dopamina en altres bandes que no la troba en la socialització. Llavors el que sol fer és buscar, doncs, xarxes socials o molta cafeïna, o altres, diguem, tabac també seria un exemple, no? Nicotina. Llavors revisar aquests indicadors d'alarma i fer veiem que, escolta, que no van bé, pel que sigui, és molt adient demanar consulta amb un professional, fer una revisió, i moltes vegades no només és el teletreball, també és una circumstància de vida que pot generar doncs, aquests malestars.
1: Doncs ens quedem amb tots aquests consells. Aleix Hildebrand, professor de Psicologia de la Salut a la Universitat Carlemany, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
0: A vosaltres. Una abraçada molt forta. Que vagi bé.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 400 90 26 29 y gracare.com.
4: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
5: Ah, espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
6: Auto Ortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
5: Pero quiero tasación al momento.
6: Auto Ortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
5: Sí, pero lo quiero rápido.
6: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
1: I ja sabeu que amb aquesta sintonia el que volem és descobrir una nova història de la nostra ciutat. Ho fem, com sempre, de la mà de la Mònica Burholz, que és la nostra narradora de la història. Mònica, què tal? Muy buenos días.
7: Hola, Miriam. Muy buenos días.
1: Ja s'acaba quasi la setmana, eh? Una setmana intensa per a Madrid, per a Barcelona... En Madrid habéis tenido mucha seguridad, me explicabas.
7: Sí, ya lo creo, ya lo creo. Claro, porque hemos tenido por aquí al Papa, que luego se os ha ido por allí, que luego, bueno, es que esto es una visita histórica, claro. El Papa León paseándose por aquí, no es cualquier cosa, claro.
1: Hombre, ya es una historia, en sí misma. De aquí 20 años os la podréis explicar, a lo mejor.
7: Vamos, sí, a los nietos. Me acuerdo cuando vino el Papa.
1: Vaya que sí. ¿Qué historia curiosa nos traéis hoy?
7: Pues mira, como el tema de la actualidad es el Papa, he dicho, venga, pues vamos a hablar de algo que tenga un poquito de relación. Así es que he dicho, sí, he dicho, vamos a hablar de palomas, venga. Que así en principio puedes decir, pero vamos a ver, ¿pero qué relación tiene eso?
1: Bueno, la paloma de la paz, la paloma anuncia a María no sé qué, o algo pasó con la paloma, ¿no? Es que tiene mucha simbología católica la paloma. Entonces,
7: totalmente, ¿no? Totalmente, vas muy bien encaminada, claro que sí, la paloma en el cristianismo simboliza un montón de cosas.
1: Vaya.
7: La pureza, el Espíritu Santo, la paz, pues un montón de cosas. Bueno, y es que además, de hecho, cuando vemos imágenes del Papa en el Vaticano, pues muchas veces aparecen un montón de palomas por ahí revoloteando por la plaza de San Pedro. Y es que, a ver, que en el Vaticano hay palomas a cascoporro,
1: vaya,
7: vamos,
1: sí, como
7: la cosa... Ahí quería yo ir a parar, a Barcelona, porque ahí tampoco vais mal de palomas en Barcelona.
1: Sobre todo aquí al lado, en Plaza Cataluña, estamos, vamos, llenitos.
7: Totalmente. Bueno, ¿y tú sabías, Miriam, que las palomas que hay en la Plaza de Cataluña no están ahí por casualidad? Es decir, que está detrás de la mano del hombre. Sí, esa superpoblación. Sí, esa superpoblación que tenéis en la Plaza de Cataluña tiene un porqué.
1: Ver,
7: y hay una anécdota, sí, hay una anécdota que la explica. Vamos allá. Verás. Mira, en el año 1929 el Ayuntamiento de Barcelona pues estaba preparando para la exposición internacional que se celebraba allí en Barcelona y entonces claro, pues oye, estaban preocupados porque la ciudad quedara aparente, elegante, resultona. A ver, algo parecido a lo del Papa de ahora, pero bueno, pero en otro estilo.
1: Pero hace un
7: digamos.
1: Siglo, sí.
7: Eso. ahí está. Pero bueno, Palomas había también en Barcelona en aquella época, pero no estaban en la Plaza de Cataluña y no había ni mucho menos ni mucho mucho menos tantas como hay ahora. ¿Pero qué pasó? Pues que entonces un hombre, un

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Barcelona torna a enlluernar el món. L'espectacle de so, llum i focs artificials amb què va culminar ahir a la nit la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família va revelar la millor cara de la capital catalana, una ciutat moderna que va saber retre l'homenatge que es mereixia a un dels seus millors ambaixadors. Una nit històrica que també va ser el colofó de la visita del Papa a casa nostra. El govern s'hi ha bolcat sense complexos i, malgrat les diferències ideològiques amb el Vaticà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no ha tingut cap recança a fer seus els valors humanístics que ha pregonat el pontífex de Catalunya.
2: Una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?

0: que no ha estat compartit ni molt menys pels socis d'investidura ni tampoc pels partits de l'oposició. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Els comuns exigeixen quants diners públics ha deixat la Generalitat en la visita del Papa, mentre que els partits independentistes

0: i també mesures legals.
1: Per veure quin tipus de manera reforcem les presències policials per fer front a aquest tipus d'actes i sobretot també que no haguem d'arrossegar els peus per anar a fer modificacions legislatives que a vegades passen més temps del que haurien de passar.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tret que va matar un home a plena llum del dia al carrer Balmes de Barcelona. La principal hipòtesi amb què es treballa és que el tiroteig formi part d'un conflicte entre bandes criminals.
2: La taula del tercer sector reclama que el període de regularització extraordinari s'allargui més enllà del 30 de juny.
3: Com a mínim han de ser 3 setmanes, no? És el que demanem, no? Com a mínim aquestes 3 setmanes per poder garantir aquest propi acompanyament en aquests col·lectius més vulnerables.
0: La seva vicepresidenta, Natàlia Valenzuela, ha assegurat que aquestes 3 setmanes de més han de compensar els esculls inicials que es van trobar als sol·licitants, sobretot els més vulnerables a l'inici del procés.
2: I efectius de rescat busquen un menor de 16 anys que va desaparèixer ahir amb una moto d'aigua roses.
0: S'ha activat un dispositiu de recerca per terra, mar i aire, tant al Baix com a l'Alt Empordà. Mentrestant, ahir al vespre va aparèixer sana i estàlvia la submarinista de 24 anys que havia estat arrossegada pel corrent. Ha estat localitzada a 2 milles nàutiques d'on havia desaparegut.
2: Repassem els esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Gavi.
2: Aquesta nit arrenca el Mundial, el primer amb 3 seus, als Estats Units, al Canadà i Mèxic.
4: Sí, i és precisament aquesta última, Mèxic, qui acollirà el partit inaugural de la Copa del Món, el partit entre Mèxic i Sud-àfrica, a partir de les 9 a l'estadi Azteca, corresponent a la primera jornada del grup A. El segon duel d'aquesta matinada serà a les 4, hora catalana, entre la República Txeca i Corea del Sud. Aquesta serà la Copa del Món més llarga de la història, 39 dies, i amb més seleccions, fins a 48. L'Argentina de Leo Messi va regnar fa 3 anys i mig al Qatar i ara la selecció espanyola, actual campiona d'Europa i comandada pels blaugranes Lamine Yamal i Pedri, és una de les grans candidates a aixecar el títol el diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey.
2: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Alguns núvols alts més abundants a la meitat oriental. A l'Empordà destaquem tramuntana amb intensitat moderada i a Tarragona vent mestral. Demà divendres pujaran encara més les temperatures. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Demà tindrem un temps més càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 14 graus a Girona i 18 a Barcelona. Durant el cap de setmana pujaran les temperatures i s'esperen dies de calor. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. 3:05 de la tarda. Al control tècnic, Dani Sánchez.
6: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona reivindiquen que tant Catalunya com la ciutat comtal han estat a l'altura de la visita del Papa. Les dues administracions defensen que els governs català i local van actuar seguint els criteris d'un estat aconfessional. Responen així les crítiques d'alguns col·lectius laics i d'algunes formacions d'esquerres. També remarquen que allò 14 ha tornat a situar Catalunya i Barcelona arreu del món, Marcos.
7: Sí, el president de la Generalitat ha acompanyat el pontífex a l'aeroport del Prat per agrair-li la sensibilitat que ha mostrat envers la realitat, cultura i llengua catalanes. També pels missatges de tolerància, justícia social i de defensa de la migració i dels més vulnerables. Salvador Illa ha conclòs que la visita del Papa ha il·luminat el món i ha estat inspiradora per continuar sent una terra d'acollida.
8: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món. No? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
7: Des de l'Ajuntament de Barcelona han expressat el seu orgull per la ciutat, la ciutadania i el civisme demostrat durant aquests 2 dies. El consistori també ha agraït la tasca dels serveis municipals i ha comparat la benedicció de la Torre de Jesús amb la inauguració dels Jocs Olímpics.
2: Un espectacle, Marcos, que el govern i l'Ajuntament qualifiquen d'extraordinari, però que no va estar absent d'alguna polèmica. El motiu? Doncs quan els cossos de seguretat van fer fora cantaires amb estelades.
7: La delegació del govern central, Gavi, ha explicat que la

0: La policia i els Mossos van detectar que mig miler de cantaires portaven la bandera independentista amagada a l'interior de les seves partitures i que, un cop acabat l'actam, pretenien tocar l'himne dels segadors. El delegat del govern a Catalunya resta importància a l'actuació policial i ho emmarca dins de la normalitat. Carlos Prieto argumenta que el guió de l'esdeveniment no contemplava cap reivindicació ideològica ni identitària.
1: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
0: L'independentisme, en canvi, parla d'expulsió dels cantaires per raons ideològiques i denuncien repressió. Escoltem el portaveu de Junts, Josep Rius.
2: Són dos episodis de repressió molt greus, perquè ni els que portaven estelades representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte, ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte.
0: Els juntaires demanaran les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del ministre del Ram, Fernando Grande Marrascam, per saber qui va donar l'ordre.
3: Els comuns, finalment, mentrestant, Marcos, situen el focus en la factura de la visita del papa.
0: Sí, el soci parlamentari de Salvador Illa portarà una bateria de preguntes a la Cambra Catalana per conèixer el cost total que ha assumit la Generalitat. La formació requereix a l'executiu que desglossi el total per conceptes com ara la logística, l'organització dels actes, la seguretat o les campanyes institucionals. Els comuns, a més, volen saber per què el pressupost inicial de 1,5 milions s'ha enfilat per sobre dels 2 milions d'euros. El partit també interrogarà al govern si alguna part de la despesa s'ha finançat a través de la taxa turística.
3: L'Ajuntament de Barcelona, canviem de tema, està a l'espera que el Departament d'Interior els convoqui per analitzar conjuntament els tiroteigs recents de la ciutat i estudiar com es pot reconduir la situació. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Es tracta d'una reunió que s'ha precipitat després que ahir un home fos assassinat a trets al carrer Balmes de Barcelona, un cas, recordem, que es va descartar ràpidament que tingués cap relació amb la visita del papa. Albert Batlle, tinent de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema i nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera doncs, això es pot reconduir.
4: Batlle ha lamentat el crim i ha insistit que cal revisar la legislació sobre tinença d'armes perquè molts d'aquests fets estan vinculats al negoci de la droga i les màfies delinqüencials. Tot i la gravetat del tiroteig, Batlle ha remarcat que la ciutat va continuar funcionant amb normalitat durant els actes de la visita papal i ha defensat que la imatge de Barcelona supera de llarg, ha dit, episodis puntuals de violència.
3: En 5 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Les entitats socials demanen prorrogar el termini de la regularització extraordinària de migrants que s'acaba, com dèiem en titulars, el 30 de juny. Insten a allargar el procés com a mínim 3 setmanes més per compensar, diuen, els entrebancs que hi va haver a l'inici.
6: Sí, és la petició que fan des de la taula del tercer sector social de Catalunya. Alerten que hi ha encara molts migrants que no han pogut completar la regularització, sobretot de col·lectius especialment vulnerables com ara persones sense llar, joves extutelats o treballadores internes. També recorden que durant les primeres setmanes de funcionament hi va haver diverses dificultats, algunes de les quals encara perduren. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat.
7: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró, val? Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat.
6: A més, avisen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització. Amb tot, remarquen que els col·lectius vulnerables requereixen un termini més llarg que aquests 2 mesos i mig que ha ofert l'administració.
3: I avui és el tercer i últim dia de selectivitat, de la selectivitat a Catalunya. A 4:45 de la tarda, els més de 45.000 estudiants inscrits a les proves d'accés a la universitat començaran unes merescudes vacances.
6: Sí, serà després del darrer examen d'assignatures optatives, que començarà a les 3 de la tarda. Aquest matí hi ha hagut la prova de català amb un text de Pere Caldés i un escrit d'una asseguradora sobre microplàstics. Pel que fa al funcionament de les PAU de

0: Enguany, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, les ha qualificat d'èxit perquè ha estat l'any amb més matriculats de la història. També ha celebrat que els nous detectors de mòbils no n'hagin identificat cap.
1: De moment, la prova pilot no ha registrat incidències. De fet, el dia d'ahir, aquests dispositius que es van distribuir per diferents tribunals i diferents seus no van detectar cap dispositiu encès, és a dir, els estudiants realment han pogut fer les pau en pau.
0: En aquest sentit, Montserrat treu pit, diu que Catalunya ha estat pionera amb l'ús d'aquests detectors que garanteixen, segons ella, l'equitat entre estudiants.
2: L'educació passa també per un conflicte educatiu que continua obert i enmig d'aquest conflicte els sindicats professors de secundària, comissions i UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació.
0: Un acord que completa el que ja es va signar el mes de març i que inclou un augment salarial de 600 euros bruts l'any 2029 i un reforç de les dotacions de l'escola inclusiva. Escoltem el portaveu del sindicat professors de secundària, Ignasi Fernández.
3: I a partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. Si no signes l'acord, clarament no pots estar present. Per això era important haver signat. També m'agradaria deixar molt clar que si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat.
0: Després de la signatura s'ha fet una reunió del seguiment del pacte per abordar el seu desplegament i altres qüestions pendents com l'aplicació del currículum o la derogació del decret de plantilles.
2: Obrim plana local. A les portes de l'estiu, el Port de Barcelona ha fet públic un estudi amb una metodologia pionera que conclou que els creueristes no són els responsables de la pressió turística que pateix la ciutat. Encarregat per la patronal del sector dels creuers, l'informe, elaborat per la Universitat de Girona, destaca que els creueristes representen de mitjana el 2,5% dels visitants diaris de Barcelona. Analitzem aquest informe amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. L'Institut d'Investigació de Turisme de la Universitat de Girona ha recollit i analitzat més de 600 milions de registres mòbils cedits per Telefònica, un mètode inèdit per elaborar un informe estadístic. Això, segons els investigadors, ha permès estudiar el comportament diari dels creueristes, excloent residents tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana. Entre altres, conclouen que de cada 100 persones que visiten Barcelona en un dia, de mitjana només 2 o 3 són creueristes. Segons el coautor, Josep Maria Espinet, les dades exculpen els creueristes de la pressió turística que pateix la ciutat.
5: Amb els números que hem obtingut, es mostra que el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística. Són les dades obtingudes.
4: La patronal del sector dels creuers es carrega així d'arguments per contrarrestar la idea de l'Ajuntament de reduir la presència de creueristes. De fet, el port i el consistori sí que van acordar l'any passat reduir el nombre de terminals, però no el nombre de passatgers. I ara mateix ningú s'atreveix a dir si aquest estiu n'hi haurà més o menys.
2: Doncs més coses. Els socorristes denuncien que 4 persones han perdut la vida al litoral català en les últimes setmanes, Anna.
0: L'entitat SOS Socorristes assegura que amb l'arribada de les altes temperatures les platges estan plenament operatives, però sense la vigilància necessària. En una entrevista a La Brúixola, el seu portaveu, Nacho Ibáñez, ha assegurat que cal un marc normatiu i un augment dels recursos perquè les platges siguin realment un lloc segur.
6: Entonces estamos planteando que exista una normativa que establezca 3 cosas fundamentales para nosotros. Temporalidad obligatoria de Semana Santa a octubre, que es cuando la gente hace uso de las playas, infraestructura y cantidad de socorristas.
0: A la ciutat d'Onda Cero, Ibáñez ha recordat que els socorristes treballen en situacions precàries, moltes vegades sense aigua corrent o electricitat i sense la logística adequada per protegir-se del sol i d'altres inclemències climàtiques.
2: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros.
0: Així, el govern manté l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'un milió d'euros amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, el gruix, amb un import superior als 2 milions d'euros, serà per les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. També es preveu 500.000 d'euros per bonificar el 80% de la taxa portuària d'ocupació que paguen les confraries ubicades en ports de la Generalitat.
2: Ho dèiem en titulars. La submarinista de 24 anys desapareguda aquest dimecres al Cap de Creus ha estat trobada amb vida.
0: La jove ha estat trobada aquesta passada nit a 2 milles nàutiques del punt on havia estat vista per últim cop. L'ha localitzat un creuer que ha alertat als serveis d'emergències. Salvament Marítim ha enviat 2 naus i un helicòpter que han rescatat la jove en bon estat aparent abans de traslladar-la a l'Hospital Trueta de Girona per fer-li una revisió. En el dispositiu hi han participat també bombers i Guàrdia Civil després de més de 7 hores de recerca.
2: Desaparegut, en canvi, un menor a Roses de l'Alt Empordà mentre feia una excursió amb una moto d'aigua.
0: Els equips d'emergència busquen des de dimarts a la nit un noi de 16 anys que s'ha perdut amb una moto d'aigua durant una excursió guiada a Roses. El jove no va arribar al punt de trobada de Santa Margarida i es va activar un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i la policia local. L'últim punt on se'l va veure és la zona del Castell de la Trinitat, en un sector afectat per vent intens, però la recerca s'ha ampliat fins a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Salvament Marítim ha desplegat unitats terrestres, un helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
7: Els mitjans que ja estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals, des de la zona de terra, com des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar, i a la zona aèria estem treballant bombers amb drons. Mossos també hi ha treballat amb helicòpter i també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com en un avió.
0: Eren declaracions del sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau.
2: I el jutjat d'instrucció de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa per l'accident a la mina de Cabanasses de Súria, en què van morir 3 geòlegs l'any 2023.
0: La jutgessa conclou que el despreniment de roques va ser un fet sobtat i imprevisible, sense indicis de criminalitat ni omissió greu de mesures de seguretat. Els informes tècnics, especialment el d'un enginyer del Col·legi d'Enginyers, apunten que la caiguda no es podia preveure ni tan sols pels mateixos treballadors que havien revisat la galeria prèviament sense detectar cap risc. Tampoc es considera rellevant una anotació d'un vigilant que hores abans havia observat una petita pedra caiguda, ja que ho va valorar com una situació habitual.
2: En plan econòmic us expliquem notícia d'última hora que abans avançaven ja els nostres companys des de Madrid. El Banc Central Europeu ha pujat en 0,25 punts aquest dijous el tipus d'interès de referència fins al 2,25% en el primer increment de tipus des del setembre del 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es va marcar el Banc Central Europeu. I encara un parell de dades més interessants i alguna relacionada també amb el que pugui passar a influir també amb aquests tipus d'interès. És que Catalunya va registrar més de 26.000 operacions de compravenda d'habitatges durant el primer trimestre de 2026. És un 6% menys que en el mateix període de l'any anterior, segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya. En paral·lel, el preu mitjà de l'habitatge va continuar a l'alça i es va situar en 2.400 euros per metre quadrat. És un 10% més que els 2.200 euros del primer trimestre del 2025. Per contra, els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatge van augmentar, malgrat tot, un 3,5%. I també en matèria d'habitatge hem de dir que casa nostra, Catalunya, ha concentrat gairebé el 60% dels habitatges protegits finalitzats a l'Estat durant el primer trimestre del 2026, amb un total de 3.000 unitats finalitzades, segons les dades del Ministeri d'Habitatge. La xifra catalana, amb habitatges acabats entre gener i març, multiplica per 5 les unitats protegides acabades en el mateix període de l'any passat.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: Aquesta és la sintonia del Mundial aquí a Onda Cero. Per tant, és l'hora de repassar l'actualitat esportiva, com dèiem amb el Víctor.
1: El món de l'esport, el Mundial de Futbol. 48 seleccions, més que mai a la història, buscaran aixecar el trofeu més preuat el diumenge 19 de juliol al MetLife Stadium de Nova Jersey. Serà el torneig més llarg de la història. S'allargarà durant 39 dies, en què es disputaran un total de 104 partits. El primer d'ells, el duel inaugural, el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 de la nit a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, amb 80.000 espectadors a les graderies. El tri parteix com a favorit i amb un vell conegut a la banqueta, Javier Aguirre, que vol que els seus siguin conscients del que representa un partit com el d'aquesta nit.
2: Transmitirle a mis jugadores la seguridad de que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas, ¿no? Espero que empecemos como aquel entonces con el pie derecho, que nos sintamos tranquilos con lo que hacemos, lo saben ellos, ¿no? Pero que mañana puede ser un día para muchos de nosotros histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
1: Al davant, Mèxic tindrà un rival inferior, els Bafana Bafana, Sud-àfrica, que parteix com la ventafocs del grup. Més tard, a les 4 de la matinada, hora catalana, Corea del Sud i la República Txeca es veuran les cares a Guadalajara per tancar la primera jornada d'aquest grup. Més coses, la selecció espanyola, l'Argentina i França són els grans favorits a aixecar el Mundial. I una mica per sota apareix el Brasil, amb Carlo Ancelotti com a entrenador i amb Neymar, Vinícius Júnior i Rafinha com a estrelles. L'atacant del Barça ha exercit de líder i considera que el Brasil se l'ha de tenir en compte a l'hora que han de protegir els joves de la selecció pel soroll exterior.
3: Então a gente tenta blindar un poco do que ven de fora.
4: Intentem protegir els joves del que ve de l'exterior. Agraeixo que es digui que la gent creu que la selecció brasilera és una de les quatre favorites al Mundial. També tenim molta confiança i crec que les persones que no creuen molt en la selecció no és que no hi creguin, sinó que han estat frustrats durant molts anys perquè sempre hem tingut equips que podien haver guanyat el Mundial i no ho van fer.
1: El Brasil debutarà contra el Marroc a les 12 de la matinada del dissabte al diumenge. I un últim apunt en clau mundial, la selecció precisament del Marroc ha confirmat que l'ex del Barça i actual jugador del Betis, Esabde, es queda sense Copa del Món. L'extrem verd i blanc ha protagonitzat una temporada extraordinària, però després de patir un esquinç al genoll, en el darrer amistós ha estat substituït per l'atacant de l'Angers, Amin Esbai.

0: Tenim Mundial, però tenim altres notícies relacionades també amb el futbol. El Barça, candidat a acollir la final de la Lliga de Campions l'any 2029.
1: Sí, així ho ha confirmat el club a través d'un comunicat en què explicava que ha presentat a la UEFA la candidatura del Camp Nou per organitzar la final de la màxima competició continental de la Champions d'aquí a 3 anys. La sol·licitud l'ha realitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el recolzament de la Federació Espanyola de Futbol. Previsiblement, el Camp Nou competirà contra l'estadi de Wembley i la decisió de la UEFA es prendrà el 15 de setembre coincidint amb la reunió del comitè executiu. I encara en futbol hi haurà duel andalús a la final del play-off d'ascens a primera divisió. Màlaga i Les Palmes van empatar 1 a la Rosaleda i els locals van fer bona la victòria a l'anada. Aquest diumenge, per tant, partit d'anada de la final entre el Màlaga i l'Almeria, també a la Rosaleda.
0: I a la plana poliesportiva en bàsquet, el Joventut de Badalona frega l'heroïcitat.
1: Sí, el conjunt badaloní es va quedar amb la mel als llavis, va perdre per 118 a 117 davant el València Bàsquet al primer duel de l'eliminatòria de les semifinals del play-off de la Lliga Endesa. Demà divendres, segon duel de semifinals també a la pista del València. Qui pot aconseguir avui el segon punt de la seva eliminatòria és el Barça, que després de pallissar la Laguna Tenerife al primer partit buscarà el segon triomf aquest vespre a partir de les 8. Si els culers tornen a imposar-se, estaran a un partit a Terres Canàries de segellar l'accés a la final de la Lliga CB.
0: Gràcies, Víctor Llucià. Bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: El Jove Teatre Regina, històric espai barceloní dedicat al teatre familiar, tancarà definitivament el 15 de juliol després de 38 anys d'activitat.
2: La directora Mariona Campos ha anunciat que la sala abaixa la persiana a contracor perquè l'edifici està en venda i no se'ls renova el contracte de lloguer. Ha remarcat que el tancament no és per fallida ni per manca de públic.
3: El Jove Teatre Regina tanca perquè l'esport tanca les portes perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer. No tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars.
2: En gairebé 4 dècades, el Regina ha acollit més de 10.500 funcions i més de 2 milions d'espectadors, convertint-se en un referent del teatre per tots els públics.
0: I a Barcelona avui s'estrena l'obra Tarzán el musical, un espectacle impactant que submergeix el públic a la selva africana.
2: Fins al dia 14 de juny, el Teatre Apolo de Barcelona acull aquesta producció d'alt nivell que compta amb la col·laboració d'A3Media, recrear la selva amb tot tipus de detalls i compta amb un elenc professional d'acròbates, ballarins, cantants i actors que donen vida a la tan coneguda història del nen criat per goril·les.
0: Amb Tarzán arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
5: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3:03. Resumimos el día. El Papa en Canarias ha abandonado ya el muelle de Arguineguín. El acto con migrantes con mensaje duro y contundente. La llamada a un examen de conciencia interpelando a todos, también a Europa.
7: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante.
5: Ha escuchado León 14 de primera mano historias duras, difíciles de quienes ayudan en la acogida o de quienes han sido víctimas de trata.
8: La mafia me llevó a un lugar donde me hicieron un ritual. Me dijeron que tenía una deuda de 25.000 euros. Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Tenía 11 meses.
5: El pontífice ya ha abandonado el muelle, va camino de Las Palmas. Se lo avanzábamos a las 2. El Supremo rechaza que se indulte al exfiscal general del Estado, García Ortiz. La misma sala de lo penal que le condenó por la filtración de un correo de la pareja de Ayuso ha informado en contra de que una medida de gracia elimine la condena de inhabilitación. A propósito de García Ortiz, de la Fiscalía y las reuniones con la trama de las cloacas, hay mucho malestar en la Asociación de Fiscales, que considera que la respuesta de la Fiscalía no basta, es insuficiente. Óscar López dijo anoche que los jueces prevarican. Hoy le han preguntado al respecto al líder del PP, Núñez Feijóo.
9: Señor Feijóo, ¿qué le parecen las declaraciones de Óscar López diciendo que algunos jueces prevarican?
10: Lamentable.
5: No ha habido sorpresa en la decisión del Banco Central Europeo, que tal y como vaticinaban los analistas, ha optado por subir los tipos de interés un cuarto de punto hasta el 2,25%. Es la primera subida.

0: La radio que t'escolta.
1: Sandos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 960479446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.
2: Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja a la venda.
3: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
4: Este verano, Cerdeña quiere verte. Ven con Grimaldi Lines y tu coche. 20% de descuento en tu billete de barco, más un 5% por ser de Grimaldi Club.
5: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
6: Un dia més volem parlar de la música del Gran Teatre del Liceu i per això ja tenim aquí a l'estudi l'adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. Pol, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: A veure, jo sé que queda molt encara per la nova temporada del Liceu, però és que no m'aguanto més. Haig de saber-ho tot.
7: Ja l'hem presentat i podem dir que inaugurarem la temporada amb...
6: Aida de Verdi.
7: Aida de Verdi, que arriba al Liceu amb una superproducció de l'Òpera de París i el Festival de Salzburg.
6: Després d'Aida ve una de les òperes que més m'agrada de Bellini.
7: Una òpera d'una música bellíssima, delicadíssima i molt recomanada per venir per primer cop al Liceu. Capuleti, Montecchi, Romeo i Julieta, de Bellini, una òpera deliciosa que ve amb la grandíssima Lisette Oropesa, un repartiment de luxe.
6: I després de Bellini, què ens espera?
7: Serà el torn de Mozart, amb la Clemenza di Tito, l'última òpera que compon Mozart, dirigida ni més ni menys que per Jordi Savall. I, abans d'arribar al Nadal, tindrem dues funcions úniques del Requiem de Verdi, amb un repartiment de luxe, entre ells l'extraordinària Lis Davidson, però també... Alfredo Tomaso, i un director que ja està sent dels més estimats del teatre, que és Nicola Luisotti.
4: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas.
9: Hi ha nits en què el cel és molt clar, i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
10: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
9: Fa ben poc ha publicat el llibre Mission Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
11: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
0: Onda Cero Barcelona.
12: Pues ha llegado el día, por fin arranca el Mundial 2026. Dicen que es un campeonato histórico, todos los campeonatos son históricos, pero por primera vez la Copa del Mundo de la FIFA se organiza en tres países distintos, Estados Unidos, México y Canadá. Van a participar 48 selecciones, más que nunca, y debutan países como Uzbekistán, Curazao o Jordania. El turno de España va a ser el lunes, cuando a las 6 de la tarde hora española nos enfrentemos a Cabo Verde. Eso es lo futbolístico, pero este Mundial llega rodeado de varias polémicas. Varios integrantes de selecciones como Irak, Sudáfrica o Irán han tenido problemas en los controles migratorios. A la selección iraní, por ejemplo, le han denegado el alojamiento en Estados Unidos, donde se suceden las protestas por la política migratoria de Trump. Y en Ciudad de México, donde esta noche a las 9 hora española se

0: Herlop, l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
0: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: A Onda Cero, la ciutat.
4: De xicotet sempre pensava que las locutoras, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaban ahí con la orquesta y todos dentro de la meva ràdio.
5: Pels que fem la ràdio...
6: Estem emocionats,
5: sí, no sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero, poder parlar amb vostès és tot un honor.
6: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el COVID, que és... Mm-hmm. Està als nostres cors, com deia en Javier Maris, que estic molt emocionat.
3: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
7: Amics per sempre!
3: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya

0: Hauria tornat amb la resta del grup a Santa Margarida tal com estava previst. La família, que s'ha desplaçat fins a la zona, s'ha queixat que el noi va desaparèixer molt abans que es donés l'avís dels equips d'emergències cap a 8:45 del vespre. Més coses, l'Audiència de Barcelona ha condemnat un home de 15 mesos de presó per assetjar a través de les xarxes socials una família que va demanar més hores de castellà a l'escola de Canet de Mar, on estudiava la seva filla. A més, els haurà de pagar una indemnització de 7.000 euros en concepte de dany moral. El tribunal sosté que el condemnat va fomentar l'hostilitat, l'aïllament i la humiliació cap a una nena de 5 anys i la seva família. Tot i això, el tribunal no considera que es tracti d'un delicte d'odi, ja que les víctimes no van ser humiliades pels supòsits específics que preveu la llei. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin agilitzant la resolució dels recursos judicials. La iniciativa ha estat defensada pels diputats del PSC, Junts i d'Esquerra a la Cambra Catalana i ha rebut el vot a favor de tots els grups del Congrés, tret de PP i de Vox. La Cambra Catalana va acordar el 29 d'abril portar aquesta reforma legal arran de casos com el de la Noelia, una pacient catalana que va estar 2 anys amb litigis judicials amb el seu pare abans de rebre la mort assistida. Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre. Peces breus de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de la Sal Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. 3 dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb 2 jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
3: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
3: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
4: Noche entera tirado en un aeropuerto, retraso, cancelación, colas, esperas. Por fin llegas al apartamento y descubres que las fotos no tenían nada que ver con la realidad. Reclamas, nadie responde. Y cuando por fin lo hacen, te ofrecen devolverte una noche.
5: El día perdido de tus vacaciones no te lo devuelve nadie. Pero hay una palabra que sí puede ayudarte. No. N-O. No a conformarte, no a que te den largas, no a que te compensen con menos de lo que te corresponde, porque con Legalitas decir no es mucho más fácil. Legalitas, no te conformes. 900 100 661. Y también para autónomos y empresas.
6: ¡Por fin!

0: Ara un IBRO, una carrera universitària oficial en 3 anys o menys i convalidar fins al 66% dels crèdits.
1: Això sí que és un planàs.
2: Un IBRO et permet estudiar en línia i al teu ritme. Informa't en universitat.

0: Reus, Grífols i Fluidra són les empreses amb més pèrdues, mentre que ACS, Repsol i Acerinox lideren els guanys.
1: Onda Cero Catalunya. La informació a prop teu. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a la brúixola i avui posem el focus en la infància.
3: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
2: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar.
1: La brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
4: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla. Eso luego vendrá como un boomerang.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
5: Bueno, y a esta hora, las 6:36, las 5:36 en Canarias, os pedimos que anotéis un imprescindible. Los Perseguidos, la serie de ficción de Onda Cero Podcast de la que ya habla todo el mundo.
6: Un thriller político y criminal con un reparto excepcional. Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Herbás, Fernando Tejero y una producción sonora sin precedentes. La cuenta atrás hacia el desenlace ya ha comenzado. Los Perseguidos, disponible en la web y app de Onda Cero y en A3Player.
7: Por fin.
8: Buenos días, Kansas City. La previsión para...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Feligresos i amants de Barcelona viuen avui amb ressaca emocional després de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa Lleó XIV ahir a la nit i el festival posterior de llum, so i pirotècnia en què es va homenatjar Antoni Gaudí. Però un cop el Papa ja ha marxat de Catalunya, toca fer balanç d'aquesta visita i reflexionar sobre l'impacte que pot tenir per casa nostra.
1: Una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Aquesta és l'opinió que li mereix el president de la Generalitat, Salvador Illa, però lluny d'aquesta defensa s'hi troben els socis d'investidura i també l'oposició. Per motius diferents, això sí, d'una banda, els comuns formava part del programa oficial. Sigui com sigui, avui a temps de tertúlia farem balanç d'aquesta visita amb el periodista Joan Cascante i l'analista financer Jordi Baller.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars d'aquest dijous, dia 11 de juny. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: El Departament d'Interior proposa endurir la llei per tal de prevenir els tirotejos mortals després del sisè crim que es va produir ahir a Barcelona des de l'inici d'any.
1: La policia catalana vincula aquests fets al crim organitzat internacional i al narcotràfic, però no a les dinàmiques delictives habituals de Catalunya, com ho són els robatoris. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: I, òbviament, doncs, també hem obert un espai per poder dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat.
1: Estem parlant d'assassinats molt difícils de prevenir perquè tot apunta que es tracta de sicaris.
0: La taula del tercer sector reclama que el període de regularització extraordinari s'allargui més enllà del 30 de juny.
3: Com a mínim han de ser 3 setmanes, no? És el que demanem, no? Com a mínim aquestes 3 setmanes per poder garantir aquest propi acompanyament en aquests col·lectius més vulnerables.
1: La seva vicepresidenta, Natàlia Valenzuela, ha assegurat que aquestes 3 setmanes de més han de compensar els esculls inicials que es van trobar els sol·licitants, sobretot els més vulnerables, a l'inici del procés.
0: En economia, avui el Banc Central Europeu ha pujat 0,25 punts al tipus d'interès.
1: D'aquesta manera arriba ara fins al 2,25% després de la última pujada l'any 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'eurozona. Ho analitzarem avui amb el conseller executiu d'EFPA Espanya, Josep Soler.
0: Efectius de rescat continuen buscant un menor de 16 anys que va desaparèixer ahir amb una moto d'aigua a Roses. Els equips han trobat avui el vehicle al mar.
1: S'ha activat un dispositiu de recerca per terra, mar i aire, tant al Baix com a l'Alt Empordà. Mentrestant, ahir al vespre va aparèixer sana i estàlvia la submarinista de 24 anys que havia estat arrossegada pel corrent. Ha estat localitzada a 2 milles nàutiques d'on havia desaparegut.
0: I el titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Des de les 7 de la tarda, a Malta, el Club Natació Atlètic Barceloneta està jugant la primera semifinal de la Final Four de la Lliga de Campions de Waterpolo Masculí.

contra el Ferencvárosz hongarès. A partir de les 8, el Palau Blaugrana, Futbol Club Barcelona i la Laguna Tenerife s'enfrontaran al segon maig de la sèrie semifinals al play-off pel títol de la Lliga ACB. Els Blaugrana van guanyar el primer partit dimarts.

0: de conèixer què ens espera demà pel que fa al temps. Noelia García, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia càlid i pràcticament d'estiu a tot el territori. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. També pujaran les temperatures nocturnes, 18 graus a Barcelona, 15 a Lleida o 14 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda i amb possibles ventades fortes a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. El control tècnic Ismael de la Parra. La Generalitat i l'Ajuntament reivindiquen que tant Catalunya com Barcelona han estat a l'alçada de la visita del Papa.

0: Les dues administracions es defensen de les crítiques i asseguren que van actuar sempre seguint criteris d'un estat aconfessional. També reclamen que Lleó 14 ha tornat a situar Catalunya i Barcelona arreu del món. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. El president de la Generalitat ha acompanyat el pontífex a l'aeroport del Prat per agrair-li la sensibilitat que hi ha mostrat envers la realitat, cultura i llengua catalanes. També pels missatges de tolerància, justícia social i de defensa de la migració i dels més vulnerables. Salvador Illa ha conclòs que la visita del Papa ha il·luminat el món i ha estat inspiradora per continuar sent una terra d'acollida.
2: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona han expressat el seu orgull per la ciutat, la ciutadania i el civisme demostrat durant aquests dos dies. El consistori també ha agraït la tasca dels serveis municipals i ha comparat la benedicció de la Torre de Jesús amb la inauguració dels Jocs Olímpics.
0: Un espectacle que el govern i l'Ajuntament qualifiquen d'extraordinari, però que no va estar absent de polèmica. El motiu? Quan els cossos de seguretat van fer fora Marcos cantaires amb estelades.
1: La delegació del govern central, Lola, ha explicat que la policia i els Mossos van detectar que a mig miler de cantaires portaven la bandera independentista amagada a l'interior de les seves partitures i que, un cop acabat l'acte, pretenien tocar l'himne dels segadors. El delegat del govern a Catalunya resta importància a l'actuació policial i ho emmarca dins de la normalitat. Carlos Prieto argumenta que el guió de l'esdeveniment no contemplava cap reivindicació ideològica ni identitària.
3: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
1: L'independentisme, en canvi, parla d'expulsió dels cantaires per raons ideològiques i denuncien repressió. Escoltem el portaveu de Junts, Josep Rius.
4: Són dos episodis de repressió molt greus, perquè ni els que portaven estelades representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte, ni els cantaires tampoc representaven cap mena de perill per a la seguretat ni el desenvolupament de l'acte.
1: Els juntaires demanaran les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del ministre del Ram, Fernando Grande Marrascam, per saber qui va donar l'ordre.
0: I ho dèiem a l'inici, Marcos, els comuns, mentrestant, situen el focus en la factura d'aquesta visita papal.
1: Sí, el soci parlamentari de Salvador Illa portarà una bateria de preguntes a la Cambra Catalana per conèixer el cost total que ha assumit la Generalitat. La formació requereix a l'executiu que desglossi el total per conceptes com ara la logística, l'organització dels actes, la seguretat o les campanyes institucionals. Els comuns, a més, volen saber per què el pressupost inicial de 1,5 milions s'ha enfilat per sobre dels 2 milions d'euros. El partit també interrogarà al govern si alguna part de la despesa s'ha finançat a través de la taxa

0: Els Mossos d'Esquadra reconeixen que no poden prevenir els tirotejos mortals que han sacsejat Catalunya els darrers mesos i setmanes. L'última es va produir ahir mateix, a plena llum del dia, al carrer Balmes de Barcelona, i 24 hores més tard, l'autor encara no ha estat detingut. Davant d'aquest escenari, el Departament d'Interior planteja i porta al debat públic la necessitat d'endurir la llei i d'equiparar-la a la gravetat dels assassinats a trets. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Aquest any, 6 persones han mort tirotejades a Catalunya. És una tipologia del crim que els Mossos d'Esquadra diferencien dels tirotejos que de tant en tant es donen entre clans en barris concrets com la Mina o la Font de la Pólvora. De fet, la policia catalana vincula aquests fets al crim organitzat internacional i al narcotràfic, però no a les dinàmiques delictives habituals a Catalunya com ho són els robatoris. A més, les investigacions apunten que els autors d'aquests 6 assassinats a plena llum del dia són sicaris, que actuen com a professionals del crim. Per aquest motiu, és pràcticament impossible prevenir-los. Ara bé, tampoc tenen com a objectiu fer mal a persones que no estiguin vinculades al narcotràfic.
2: Molt greus, que generen un impacte emocional, que genera por i que genera una percepció d'inseguretat. És un fet molt perimetrat que afecta a estructures internes del crim, no té una afectació exterior.
1: A Catalunya el problema és la producció de marihuana i la seva posterior comercialització arreu d'Europa i del món. De fet, el crim organitzat s'ha establert a casa nostra pel negoci d'aquesta droga. Per ara, la llei no és coherent i no dissuadeix els qui viuen de la seva venda. Per això, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, proposa que la macroproducció de marihuana i la tinença d'armes il·legals siguin castigades amb penes de presó.
3: Que les conseqüències penals que té, tant la tinença d'armes de foc com el que seria el cultiu de la marihuana, i poques vegades impliquen doncs una conseqüència a nivell d'un ingrés a presó. Nosaltres considerem que aquestes activitats criminals típiques del que és el crim organitzat, doncs que s'hi han instal·lat doncs en aquest territori, especialment a Catalunya, ha de tenir doncs unes conseqüències més greus.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, espera que aquesta proposta arribi al Congrés dels Diputats i que es pugui modificar la llei estatal amb el suport de la majoria dels partits.

0: 12 minuts de les 7 de la tarda. Continuem repassant tota l'actualitat de la jornada. I és que les entitats socials demanen prorrogar el termini de la regularització extraordinària de migrants, que acaba el dia 30 de juny. Insten a allargar el procés com a mínim 3 setmanes més per compensar, diuen, els entrebancs que hi va haver a l'inici. Ens ho explica l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. És la petició que fan des de la taula del tercer sector social de Catalunya. Alerten que encara hi ha molts migrants que no han pogut completar la regularització, sobretot de col·lectius especialment vulnerables, com ara persones sense llar, joves extutelats o treballadores internes. També recorden que durant les primeres setmanes de funcionament hi va haver diverses dificultats, algunes de les quals encara perduren. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat.
2: Parlem de barreres que ens hem trobat, com és anar al padró, val? Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat.
1: A més, avisen que la bretxa digital i les
2: regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat.
1: A més, avisen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització. Amb tot, remarquen que els col·lectius vulnerables requereixen un termini més llarg que aquests 2 mesos i mig que ha ofert l'administració.
0: I avui s'ha acabat la selectivitat a Catalunya. Els més de 45.000 estudiants inscrits enguany a les proves d'accés a la universitat ja poden començar les vacances després d'unes pau marcades per la visita del Papa, la vaga de docents i anar als nous detectors de mòbils.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha qualificat

0: d'èxit aquest espai perquè ha estat l'any amb més alumnes matriculats de la història. També ha celebrat que no s'hagi produït cap incident i que els detectors de dispositius mòbils no hagin identificat cap aparell encès.
1: De moment, la prova pilot no ha registrat incidències. De fet, el dia d'ahir, aquests dispositius que es van distribuir per diferents tribunals i diferents seus no van detectar cap dispositiu encès, és a dir, els estudiants realment han pogut fer les pau en pau.
0: En aquest sentit, Montserrat Treupit diu que Catalunya ha estat pionera amb l'ús d'aquests detectors que garanteixen, segons ella, l'equitat entre estudiants. Avui, en el tercer i últim dia de la selectivitat, els alumnes s'han enfrontat a l'examen de català, que inclòs un text de Pere Calders i un escrit d'una asseguradora sobre microplàstics. També hi ha hagut les proves de diverses assignatures optatives.
2: Gràcies, Anna. I enmig del conflicte educatiu encara obert, els sindicats, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació.
3: Un acord que completa el que ja es va signar el mes de març i que inclou un augment salarial de 600 euros bruts l'any 2029 i un reforç de les dotacions de l'escola inclusiva. Escoltem el portaveu del sindicat Professors de Secundària, Ignasi Fernández.
4: I a partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. Si no signes l'acord, clarament no pots estar present. Per això era important haver signat. També m'agradaria deixar molt clar que si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat.
3: Després de la signatura, s'ha fet una reunió del seguiment del pacte per abordar el seu desplegament i altres qüestions pendents, com l'aplicació del currículum o la derogació del decret de plantilles.
2: Vinga, doncs, ara fem una petita pausa per la publicitat i parlem d'economia, concretament de la pujada del tipus d'interès que ha anunciat avui el Banc Central Europeu.
5: La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
6: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.

0: Després d'un any amb els tipus d'interès estancats, el Banc Central Europeu ha tornat a moure fitxa. L'entitat amb seu a Frankfurt ha decidit apujar el preu del diner en 0,25 punts fins al 2,25% en un context, ja ho saben, marcat pel repunt de la inflació a l'eurozona, que ja se situa al 3,2%, i també marcat per la incertesa geopolítica derivada del conflicte a l'Orient Mitjà, que està tensionant especialment el que són els preus de l'energia. En volem parlar ara amb Josep Soler, conseller executiu d'EFPA Espanya. Senyor Soler, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: A veure, el Banc Central Europeu ha pujat aquests tipus fins al 2,25%. És la primera pujada des del setembre del 2023. Com valora aquesta decisió? Era esperada?
1: Absolutament esperada, amb el que has dit, no? De la primera pujada. Ara la qüestió és saber, pensar i avaluar si realment serà la primera i la darrera o si hi haurà més pujades a partir d'aquesta, no? I aquest és el gran tema. Per això tots hem estat molt atents a veure què ens deia la presidenta del Banc Central Europeu, quina explicació feia en aquesta mesura que han pres avui per detectar si la tendència del Banc Central Europeu és continuar fent algunes pujades més o bé es tracta d'una pujada preventiva, només per, d'alguna forma, perquè no els hi diguin que ha fet la mateixa errada que es va fer el 2022, que va trigar molt a reaccionar a les pressions de la inflació.
0: De fet, la presidenta Christine Lagarde ha dit que aquesta decisió s'ha fet de manera unànime i també ha destacat qualsevol alternativa a l'augment del preu del diner.
1: Sí, no, a veure, ho ha descartat perquè també el que ens ha dit és que espera noves dades, no? Espera que les properes setmanes, els propers mesos, doncs veure com es desenvolupa la inflació. Cuidado, també com es desenvolupa l'activitat econòmica a la zona euro, perquè tots ho sabem, la pujada de tipus d'interès pot facilitar frenar les pujades de preus. Cuidado, en el cas d'aquest tipus d'inflació que tenim ara, d'una forma una mica més complicada, perquè és una inflació que ens ve de fora. Ens ve purament perquè hi ha una,

0: un augment dels preus de l'energia i, en canvi, en molts casos la inflació es produeix per un augment de la demanda interna, llavors és més fàcil que la frenem. Però al mateix temps que aquest és l'objectiu de la política monetària d'una pujada de tipus, el que sabem també és que la tendència de l'economia quan pugem els tipus doncs és que l'activitat caigui. I, per tant, que aquest creixement ja molt pobre en aquests moments de la zona euro pugui rebre, no? I sigui encara més dèbil. Aquest és el difícil equilibri contra el que s'enfrenta el Banc Central Europeu i contra el que opinem doncs, alguns, no? Sobre si creiem més millor fer una cosa o no fer-la, no?
1: Clar, el Banc Central Europeu apunta directament, ho dèiem ara, al conflicte a l'Orient Mitjà i a l'encariment de l'energia. Quin pes real té la geopolítica en aquesta decisió?
0: Bueno, completament, no? Perquè, com deia, és una inflació que ens ve de fora. Es produeix perquè es tanca Hormuz i perquè hi ha un conflicte en una zona en la qual hi ha una gran producció de petroli i de gas i, lògicament, s'ha produït un augment del preu del petroli i del gas i, en general, una repercussió en els preus de l'energia i, si es vol, fins i tot amb els de transport. Però això, contra això no podem fer gaire res, més que esperar que el conflicte no duri gaire i, per tant, tot torni una mica a la seva situació ordinària. Amb un moviment de tipus tindrem uns efectes relativament moderats. I, en canvi, sabem segur que el que és segur és que una pujada de tipus té un efecte més gran o més petit. Amb una pujada com ara d'un quart de punt no serà un efecte molt gran, però segur que tindrà un efecte sobre l'activitat econòmica. És a dir, els agents econòmics tendiran a endeutar-se menys, a prendre menys decisions d'inversió, fins i tot diríem, va esperar a veure si aquest dubte que tenim sobre com evolucionaran els tipus a partir d'ara anirà cap a una direcció o una altra. I això perjudica l'activitat econòmica. Sobre la inflació no n'estem segurs.
1: De fet, el banc diu que no fixa una trajectòria concreta d'aquests tipus, sinó que anirà decidint reunió a reunió. No sé si creu que aquesta falta de guia pot generar incertesa per als mercats.
0: No, sí, per suposat, generarà incertesa i frenarà la presa de decisions, això segur. Ara, té cap altra alternativa al Banc Central Europeu? Doncs no gaire, no? Mm-hmm. Perquè tots estem en una situació en la qual el fet decisiu seria que s'acabés el conflicte a l'Orient Mitjà i, per tant, poguéssim tornar doncs, a passar els petrolers per Hormuz, que el transport es normalitzés, que el preu de l'energia tornés a una situació semblant a la que tenia abans de començar la guerra, però tot això no depèn de nosaltres, no? Segurament només depèn doncs, de quina actitud agafin els iranis i sobretot de quina actitud agafin el govern americà i el govern israelita, no? Però els europeus, estem parlant dels tipus d'interès europeus, concretament dels tipus d'interès de la zona euro, doncs aquests pintem poc, no? amb aquesta evolució dels aconteixements.
1: Uh-huh. Abans deia que hauríem d'esperar per veure futurs moviments, però vostè què creu? Veu probable que hi hagi noves pujades en els propers mesos?
0: Enganyaria i diria coses que no són si ara digués que ho sé, no? Uh-huh. Hi ha, com hem dit abans, una gran incertesa. Quasi tot, repeteixo, depèn de la durada que encara tindrà el conflicte, si això se soluciona ràpidament. Però, bueno, però hem tingut en les darreres setmanes i mesos molts anuncis de que el conflicte s'acabava i no s'ha acabat, no? Per tant, en podem tenir altres. Què penso? A veure, penso que aquest conflicte no beneficia a ningú, no? Només alguns orgulls d'alguns dirigents polítics i poca cosa més, no? I, per tant, que el normal és que s'acabés, no? S'acabés, doncs, amb una certa cessió del govern iraní i, per suposat, amb una cessió i, si es vol, doncs, segurament faran declaracions grandiloquents del govern americà i, en particular, del seu president. Ara, això passarà? No ho sé, sincerament, i repeteixo que els europeus tenim poc a dir en aquesta situació.
1: Centrem-nos ara per això en aquesta pujada i en les seves conseqüències i volia preguntar per quines creuen que seran aquestes conseqüències pel que fa a les famílies i també a les empreses a curt termini.

0: Conseqüències directes poques, perquè com ja esperàvem que es produís aquest augment de tipus d'interès, l'Euríbor pels crèdits hipotecaris i en general el cost del diner, doncs ja havia pujat una mica esperant aquesta pujada de tipus, no? Per tant, en aquests moments, demà, no veurem, o en aquests moments ja no veurem una reacció molt, molt dràstica dels mercats. De totes maneres, si els agents econòmics pensen que aquesta serà només la primera pujada, que el Banc Central Europeu no tindrà altre remei que fer una pujada de tipus, si pensem que la inflació, que per exemple tenen també els Estats Units, acabarà contra l'opinió del president, doncs també puc fer pujar de tipus la Reserva Federal, tots al final ens pensarem que és veritat, que encara hi haurà més pujades de tipus i això afectarà els tipus d'interès que es toquen a tots, que són doncs, tipus d'interès al consum, tipus d'interès hipotecari i potser en algun moment també, això costa una mica més, els tipus d'interès que reben els estalviadors pel diner que depositen en les entitats de crèdit, no? És a dir, sempre el cost, però també els guanys, no? Aquest, que repeteixo, aquest tipus d'interès del passiu, dels dipòsits i dels contracorrents, aquest costa més de que es modifiqui l'alça, no? Quan pugen els tipus d'interès. Això és important, i per tant, repeteixo que si pensem que hi haurà pujades de tipus d'interès, això ens acabarà afectant a tots. Però de vegades hem de recordar que aquest, per les famílies, no és només l'únic efecte, no? Hi ha moltes altres mesures de política econòmica, moltes en mans dels governs, que poden afectar al final en el benestar, a la capacitat de compra, si es vol, que tenim les classes mitges del país. I de vegades no pensem tant que tot es decideix en una reunió dels membres del Consell del Banc Central Europeu, sinó que de vegades la gent que ens administra més a prop, aquí, governs autonòmics i el govern central, doncs també tenen molt a fer, o podrien fer moltes coses, perquè aquesta sensació que existeix i que és clara i que és certa, de que de vegades doncs, ens diuen que estem creixent molt, que l'economia va molt bé, i això no es nota a les butxaques de molta gent, doncs és absolutament cert i que hi hauria moltes coses a fer per solucionar aquest tema.
1: Doncs prenem nota i en anirem seguint perquè tot just és una notícia que ens arriba avui, aquest augment del preu del diner en 0,25 punts, arribant al 2,25%. Josep Soler, com sempre, conseller executiu d'EFPA Espanya, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.

0: Tull a la informació local quan falten uns 2 minuts per arribar a 8:15 del vespre. I és que a les portes de l'estiu, el Port de Barcelona ha fet públic un estudi amb una metodologia pionera que conclou que els creueristes no són els responsables de la pressió turística que pateix la ciutat. Encarregat per la patronal del sector de creuers, l'informe elaborat per la Universitat de Girona destaca que els creueristes representen de mitjana el 2,5% dels visitants diaris de Barcelona. Joan.
1: L'Institut d'Investigació de Turisme de la Universitat de Girona ha recollit i analitzat 600 milions de registres mòbils cedits per telefònica, un mètode inèdit per elaborar un informe estadístic. Això, segons els investigadors, ha permès estudiar el comportament diari dels creueristes, excloent residents tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana. Entre altres, conclouen que de cada 100 persones que visiten Barcelona en un dia, de mitjana només 2 o 3 són creueristes. Segons el coautor, Josep Maria Espinet, les dades exculpen els creueristes de la pressió turística que pateix la ciutat.
2: Amb els números que hem obtingut, es mostra que el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística. Són les dades obtingudes.
1: La patronal del sector dels creuers es carrega així d'arguments per contrarrestar la idea de l'Ajuntament de reduir la presència de creueristes. De fet, el port i el consistori sí que van acordar l'any passat reduir el nombre de terminals, però no el nombre de passatgers. I ara mateix ningú s'atreveix a dir si aquest estiu n'hi haurà més o menys.
0: Els socorristes denuncien que 4 persones han perdut la vida al litoral català en les últimes setmanes.
1: L'entitat SOS Socorristes assegura que amb l'arribada de les altes temperatures les platges estan plenament operatives, però sense la vigilància necessària. En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el seu portaveu Nacho Ibáñez ha assegurat que cal un marc normatiu i un augment dels recursos perquè les platges siguin realment un lloc segur.
3: Entonces estamos planteando que exista una normativa que establezca 3 cosas fundamentales para nosotros. Temporalidad obligatoria de Semana Santa a octubre, que es cuando la gente hace uso de las playas, infraestructura y cantidad de socorristas.
1: Ibáñez ha recordat que els socorristes treballen en situacions precàries, moltes vegades sense aigua corrent o electricitat i sense la logística adequada per protegir-se del sol i d'altres inclemències climàtiques.
0: I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts anuals de suport a les confraries de pescadors amb una dotació de 2,7 milions d'euros.
1: Així, el govern manté l'import de la convocatòria de l'any passat, que ja es va incrementar en prop d'1 milió d'euros amb l'objectiu de compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la reducció dels dies de pesca establerta per la Unió Europea. Pel que fa a la distribució de l'ajut, el gruix, amb un import superior als 2 milions d'euros, serà per a les confraries de pescadors i 90.000 euros a les federacions territorials. També es preveu 500.000 d'euros per bonificar el 80% de la taxa portuària d'ocupació que paguen les confraries ubicades en ports de la Generalitat.

0: dos quarts de vuit del vespre. De fet, ara gairebé passa un minut. En clau de successos, la policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Mentrestant, els cossos d'emergència continuen buscant el jove de 16 anys que va desaparèixer ahir a la nit.
1: El noi va sortir amb un grup amb dos nois més i un monitor de l'empresa de lloguer. Per circumstàncies que s'estan investigant, el jove no hauria tornat amb la resta del grup a Sant Margarida, tal com estava previst. La família, que s'ha desplaçat fins la zona, s'ha queixat que el noi va desaparèixer molt abans que es donés l'avís als equips d'emergències, que va a dos quarts de nou del vespre. Com els dèiem, els cossos d'emergència continuen la recerca. Salvament Marítim ha desplegat unitats terrestres, un helicòpter i diverses embarcacions per intentar localitzar-lo.
2: Els mitjans que hi estan treballant són tant terrestres, sobretot de bombers i agents rurals des de la zona de terra, com des de mar, que hi està treballant bombers, Mossos, Creu Roja i sobretot Salvamar. I a la zona aèria estem treballant bombers amb drons, Mossos també hi ha treballat amb helicòpter i també hi està treballant sobretot Salvamar, tant en helicòpter com amb un avió.
1: Eren declaracions del sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del dispositiu, Pol Artau.
0: I ara una bona notícia. La submarinista de 24 anys desaparegut aquest dimecres al Cap de Creus ha estat trobada amb vida.
1: La jove ha estat trobada aquesta passada nit a dues milles nàutiques del punt on havia estat vista per últim cop. L'ha localitzat a un creuer que ha alertat els serveis d'emergència. Salvament Marítim ha enviat dues naus i un helicòpter que han rescatat la jove en bon estat aparent abans de traslladar-la a l'Hospital Trueta per revisió. En el dispositiu hi han participat també bombers i Guàrdia Civil després de més de 7 hores de recerca.
0: El jutjat d'instrucció de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa per l'accident a la mina de Cabanasses de Súria, en què van morir 3 geòlegs l'any 2023.
1: La jutgessa conclou que el despreniment de roques va ser un fet sobtat i imprevisible, sense indicis de criminalitat ni omissió greu de mesures de seguretat. Els informes tècnics, especialment el d'un enginyer del col·legi, apunten que la caiguda no es podia preveure ni tan sols pels mateixos treballadors que havien revisat la galeria prèviament sense detectar cap risc. Tampoc es considera rellevant una anotació d'un vigilant que hores abans havia observat una petita pedra caiguda, ja que ho va valorar com una situació habitual.
0: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el passat mes de març el nadó de 6 setmanes maltractat presumptament pels seus pares, han declarat com a testimonis davant el jutjat que investiga la causa. Asseguren que no havien vist mai lesions tan greus en un nen tan petit.
1: Segons el testimoni dels quatre sanitaris, les lesions que tenia a l'anus van ser produïdes per la introducció d'un membre corporal o algun objecte i no accidentalment. Les lesions als fèmurs, al cervell o a l'hematoma a l'escrot tampoc poden ser fortuïtes, tal com sostenen les defenses dels pares. Els sanitaris també han coincidit que el pare era poc curós amb el fill acabat de néixer. També han prestat testimoni companyes de feina de la mare, infermeres del Vall d'Hebron com elles, que han explicat que la mare els havia dit que s'estava plantejant fer fora de casa el marit per com tractava el fill. Avui està prevista la declaració de familiars dels dos investigats. El pare continua a la presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat per la manca d'indicis contra ella.
0: I Alzheimer Catalunya Fundació

0: En cultura, el Jove Teatre Regina, històric espai barceloní dedicat al teatre familiar, tancarà definitivament el dia 15 de juliol, després de 38 anys d'activitat.
1: La directora Mariona Campos ha anunciat que la sala baixa la persiana a contracor perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte del lloguer. Ha remarcat que el tancament no és per fallida ni per manca de públic.
2: El Jove Teatre Regina tanca perquè l'esport tanca les portes perquè l'edifici on es troba a la sala està en venda i no se'n renova el contracte de lloguer. No tanca perquè ja no és necessari, ni per fallida, ni per falta de públic ni de propostes familiars.
1: En gairebé 4 dècades, el Regina ha acollit més de 10.500 funcions i més de 2,1 milions d'espectadors, convertint-se en un referent del teatre per a tots els públics.
0: La galeria Artur Ramon Art inaugura avui l'exposició Miquel Barceló, gravats de Barcelona 2010-2026. Es tracta d'una mostra que reuneix una trentena de gravats, la majoria inèdits, realitzats per l'artista durant els seus períodes de treball a Barcelona.
1: Comissariada per Enrique Juncosa, l'exposició combina dues etapes creatives diferents però profundament connectades, incloent-hi diverses peces de gran format. Barcelona reivindica l'alquímia particular del taller barceloní i defensa que, malgrat la importància de la tècnica, sempre hi ha d'haver espai per la improvisació, la qual considera essencial en el seu procés creatiu. La mostra posa en valor també la seva col·laboració amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya.
0: El Festival Grec ha presentat avui els espectacles del projecte On el Teatre Batega, que mantenen viva la pulsió creativa de la ciutat mentre ofereixen un espai a la creació independent i recerca formal. En aquest marc, el festival programarà 11 espectacles, dels quals n'ha coproduït 6. També ha presentat el muntatge L'última entrevista amb un particular retrobament entre Maria Aurelia Campmany i Montserrat Roig. El certamen també ha presentat diverses propostes de dansa amb l'estrena de Cat One's Teeth i una creació de Mabel Olea, el solo performatiu de Núria Guiu o el pas a la direcció del reconegut coreògraf Pau Aran amb l'estrena de La mateixa diferència. Acabem a Barcelona. Avui s'estrena l'obra Tarzan, el musical, un espectacle impactant que submergeix el públic a la selva africana.

Fins al dia 14 de juny, el Teatre Apolo de Barcelona acull aquesta producció d'alt nivell que compta amb la col·laboració de 3Media, recrea la selva amb tot tipus de detalls i compta amb un elenc professional d'acròbates, ballarins, cantants i actors que donen vida a la tan coneguda història del nen criat per goril·les.

0: Arribem ja a 8:45 del vespre. En uns minuts obrirem la segona part de la brúixola, a temps de tertúlia, en la que debatrem i valorarem la visita del papa Lleó XIV aquí a casa nostra. Però abans d'això, José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Dia important avui.
1: I tant, i tant.
0: Què comença avui?
1: Per on vas? Per on vols que comenci?
0: Home, avui, a nivell... Tots els amants del futbol, siguin de l'equip que siguin, deuen estar expectants. I tindran uns quants dies per gaudir-ne.
1: Sí, perquè a partir de les 9 de la nit, a l'estadi Azteca, de Mèxic Districte Federal, començarà el Mundial. Ja està en marxa la cerimònia d'inauguració, des de les 7 de la tarda. I a les 9, el futbol, entre Mèxic i Sud-àfrica. Espanya no jugarà fins al proper dilluns, recordem, contra Cap Verd, a les 6 de la tarda, hora nostra. Bones notícies per Luis de la Fuente. Avui Nico Williams i Lamine Yamal han entrenat amb el grup. Mm-hmm. Per cert, hi ha hagut una imatge curiosa.
0: A veure.
1: Lamine Yamal ha sortit de la concentració d'on entrenen, ha anat a un supermercat, un Walmart, que duen allà als Estats Units, ha fet un carret, ha ficat una sèrie de coses, ha pagat i ha tornat.
0: O sigui, fent vida normal.
1: Vida d'Estats Units.
0: Exacte.
1: A Chattanooga, es diu. Saps qui va néixer a Chattanooga?
0: No, a veure.
1: Samuel L. Jackson.
0: Ah, mira.
1: Ves per on. Curiós.
0: Sí.
1: Més coses. Bernardo Silva. On acabarà jugant?
0: Prefereixo que m'ho expliquis tu.
1: Podria ser que el Real Madrid.
0: Sí?
1: Ja li han fet una oferta al jugador. Mourinho vol que sigui un dels seus pilars el proper any a la plantilla blanca i el considera un home imprescindible per fer un salt cap endavant futbolísticament. Parlem ara d'esport en directe, perquè s'està jugant la primera semifinal de la Champions League de waterpolo masculí. I de moment, no van malament les coses, primer minut del darrer quart, el Club Natació Barceloneta està guanyant 7-6 al Ferencvaros. Ahir no van anar gaire bé les coses. El Club Natació Sant Andreu, en la Final Four femenina, la seva semifinal, la perdia contra el Ferencvaros als penals, després de l'11-11 al temps reglamentari 14-15 pel conjunt hongarès, i el Club Natació Mataró també perdia el seu partit contra Olympiacos 12-14. I en bàsquet, a partir de les 8, al Palau Blaugrana, segon enfrontament de la sèrie semifinals entre el Barça i la Laguna Tenerife. De moment, primer partit jugat dimarts, victòria pel Barça. Ahir se li va escapar al final per un punt a la pròrroga, derrota del Joventut 108-107 a la pista del València Bàsquet, demà, segon partit d'aquesta sèrie.
0: Molt bé, doncs avui comença aquest Mundial amb partit, com comentaves avui.
1: El més llarg de la història, 104 partits, 48 equips. Doncs... Hi ha gent que està preparada per veure'l tot.
0: Clar, i tu seràs un d'ells?
1: No.
0: No, eh?
1: No. Llavors, jo hi ha partits
0: com que... Com decideixes quins mires i quins no?
1: Per l'interès professional, per l'interès aficionat.
0: El d'avui sí que hi serem?
1: El d'avui el veurem, sí.
0: Molt bé,
1: cerimònia inaugural.
0: Molt bé.
1: Javier Aguirre va treballar a l'Espanyol, bon tio, i m'agradaria que li fos bé en aquest debut.
0: De fet, mira, ara mateix l'Ismael de la Parra ens ha punxat en directe a la cerimònia inaugural. Imagino que també doncs, hi ha aquesta part més festivalera.
1: Saps qui ha fet la cançó oficial del Mundial?
0: Home, i tant!
1: Val.
0: Shakira.
1: Quan va fer la darrera, va ser el 2010.
0: Waka. Sí.
1: Qui va guanyar el Mundial?
0: Espanya.
1: A veure si hi ha sort.
0: Veurem si hi ha sort. De fet, era un tema que comentàvem aquí amb la Marta Lozano, de dir, és tot un repte tornar-hi un altre cop. Així que veurem com va aquest Mundial. José Agustín Gómez, moltes gràcies. Molt bona
1: Fins
0: tarda.
1: Demà.
0: Fins demà.
2: La brúixola amb Lola Sorribas. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
2: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
4: Estats Units avui compensen,
3: eh? Estats Units!
4: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
3: Ah, mira.
4: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
3: No és molt dels Estats Units, no?
4: No és dels Estats Units.

0: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els Pandas de Wisconsin, per exemple, no? O els Pandas de Massachusetts. No, no hi són.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat. Amb Míriam Frank.
2: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
3: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
4: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
5: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
2: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir ondacero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. ondacero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Quan falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre, arriba el temps de tertúlia, de reflexió aquí a la brúixola per fer balanç de la setmana. Una setmana que no se li escapa a ningú, sigui per la mobilitat, sigui per les ganes de veure el pontífex, sigui doncs, també perquè doncs, potser veu amb bons o no tan bons ulls aquesta visita. Sigui com sigui, segur que s'han assabentat aquesta presència del Papa Lleó XIV a casa nostra i que ahir tancava amb un moment històric, com va ser la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Germans i germanes, del cor agraït, jo em el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: Més enllà d'aquest moment, acompanyat també amb festival de so i de llums, els drons que dibuixaven la figura de Gaudí, això ho hem vist en tots els mitjans, a totes les xarxes socials. Avui volem debatre al voltant del significat que ha tingut aquesta visita per a Catalunya. Abans de tot, però, escoltem l'editorial del cap d'informatius de la casa, el Gabriel Figueredo. Gabi, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Barcelona va exhibir ahir la seva millor cara. Es va posar més guapa que mai i va oferir un espectacle televisiu impecable amb llum, música, focs artificials i drons. Els barcelonins i els catalans vam sentir l'orgull de pertànyer a una ciutat moderna i potser fins i tot ens varen fer una mica més nostres símbols com la Sagrada Família, el mestre Antoni Gaudí, el Virolai o l'Escolania de Montserrat. Segur que el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha dormit ben satisfet després de dos dies de visita a Rodons. Durant 48 hores, el govern socialista ha guardat a l'armari qualsevol discrepància amb el Papa i ha combregat amb tots els seus missatges de pau, fraternitat i acollida. De fet, avui mateix, casualitat o no, el Congrés ha acceptat tramitar la proposta del Parlament per agilitzar la resolució dels recursos judicials en l'aplicació de l'eutanàsia, amb els vots a favor dels socialistes. El cas és que Illa s'ha posat el vestit institucional des que va arribar el Papa a Madrid i ha estat present a la pràctica totalitat dels actes del Sant Pare. Caldrà temps per veure quin és el llegat real d'aquesta visita en què el govern d'Illa i també el de Pedro Sánchez s'ha embolcat. Es fa difícil pensar que en puguin treure rèdit electoral, però el cas és que el president de la Generalitat no desaprofita cap ocasió per situar-se al carril ample, al centre de l'espectre polític. Socialment també haurem d'estudiar quin és el pòsit que deixa l'estada de 48 hores del Papa a Catalunya. Les crides a la fraternitat, l'amor i la pau que tots compartim no solucionaran de cop les desigualtats socials ni la violència masclista o les conseqüències del fenomen migratori. El Papa ja ha marxat cap a les Illes Canàries i com els focs d'artifici de la Sagrada Família, el seu efecte encisador i màgic s'ha esfumat. Els problemes de la realitat quotidiana tornen a despertar-nos i no és el cap del Vaticà qui els ha de resoldre, sinó les administracions i els governs que paguem amb els nostres impostos.
0: Perfecte, Gavi. Doncs amb totes aquestes qüestions sobre la taula, obrim la conversa d'aquest dijous. Estem esperant l'analista financer Jordi Vallès, que està arribant ara mateix a la ràdio, però podem saludar ja el periodista Joan Cascante. Joan, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal?
0: Molt bé, veure, com has viscut tu aquests dies de visita papal aquí a Catalunya?
3: Doncs jo crec que tenim bastants titulars, perquè d'una banda tenim el que va ser la visita a Madrid, que jo crec que és on vam veure un perfil molt més polític i un protagonisme molt més elevat del Papa. Jo crec que hem vist un Papa en el que ha volgut marcar un perfil polític. Jo crec que intentant acontentar amb dues, diguem-ne, tot l'espectre social, bàsicament perquè, que no se'ns oblidi, doncs el Papa és el màxim referent d'una institució que no deixa de ser ultraconservadora. Vam veure declaracions al Congrés. És el primer Papa que declarava al Congrés, el Congrés, que és la màxima institució de la representació de l'Estat, d'un estat aconfessional que no se'ns oblidi, i que es va permetre el luxe de fer declaracions contràries a l'avortament i contràries a l'eutanàsia, drets bàsics, votats al Congrés, i que va tenir una ovació de 7 minuts. També és cert que hem vist moltes declaracions per part del Papa doncs donant un suport directe a la regularització, I oposant-se, bàsicament, a la principal condició que està posant Vox per pactar la majoria a la majoria d'autonomies amb el Partit Popular, que és la prioritat nacional. Per tant, crec que també aquí hem vist una representació i un simbolisme que ha acabat afavorint molt el govern, perquè també hem vist declaracions de defensa de l'ordre internacional, no? Hem vist una línia també de discurs internacional que s'assimila molt a la que està tenint el president del govern, i per tant, de Pedro Sánchez, i per tant crec que en aquest aspecte hem vist declaracions que no ens poden sorprendre d'una institució com la que és el cristianisme, no? Però a la vegada també hem vist unes declaracions que jo crec que, si més no, amb un electorat com és segurament el religiós, que tendeix molt més a la dreta, doncs en aquest aspecte jo crec que bé, ha posicionat certs temes, com són, per exemple, la immigració, que és una gran preocupació, d'una manera que afavoreix en aquest aspecte al president. I després, d'altra banda, ja ho anirem comentant després, però jo crec que ha estat el que vam veure a la Sagrada Família, ha estat una projecció de la imatge de Barcelona increïble, que veurem també quin impacte té després, com posiciona això a la Sagrada Família, que ja és una de les principals icones del món i que no sé jo si pot sostenir encara més visites, i no sé si acabarem morint d'èxit en aquest aspecte.
0: Has plantejat diverses qüestions, has posat diverses coses sobre la taula. Abans de tot, Jordi Ballé, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Li preguntava ara al Joan com havia viscut ell aquesta visita papal, et trasllado a tu la pregunta i llavors ja ens posem en alguns aspectes dels que comentava el Joan.
4: Doncs sí, ara entrava, no? I sentia que el Joan ho estava valorant una mica. Bé, per la meva part, jo estic molt content, no? Jo crec que hi ha molta gent, sobretot aquests dies el que es veu és que hi ha molta gent que està molt contenta, no? És a dir, ha vingut el papalló, jo crec que ha vingut a donar un missatge. Podem treure molts aprenentatges, els que l'hem escoltat, no? Però sobretot és un missatge d'esperança, un missatge de pau, que això és una cosa que manca molt a nivell global a dia d'avui, de fraternitat també. I jo sobretot, potser hi ha dues coses, se'n poden ressaltar moltes, no? Però que voldria ressaltar. Una és, primer, que, i el Joan també ho comentava, no? Que és que s'ha posat molt a prop dels més desafavorits, no? I això com ho ha demostrat, no? No és només un discurs que ha tingut aquests dies, que ha anat molt lineal, sinó que en els seus actes ho ha demostrat, no? Una cosa única que és anar a veure una presó, per exemple, i si mires sobretot els parlaments que hi va haver, els testimonis que hi va haver, els testimonis del primer dia, a Lluís Companys també, la gent que, doncs, en aquest cas eren joves que explicaven drames, no? Drames personals i coses que moltes vegades quan et trobes amb gent així no saps què dir-los, no? Llavors li preguntàvem directament al papa i les respostes també eren molt colpidores, no? I, òbviament, ell com a agustinià, doncs, va anar a la catedral dels pobres, no? Que tenim aquí al costat de l'estudi, no? Que també es va posar una mica a la pell de la gent que persona cada dia està ajudant a la gent que ho necessita més. I llavors, l'altra cosa que jo crec que poder no és tan evident, però que si aquests dies l'ha seguit és una cosa increïble, que ens falta a tots, i potser també em falta a mi, no? I ens falta una mica a tots, els polítics, els dies de cada dia, la gent, és el tema d'escoltar. És a dir, el

0: Papa aquests dies hem vist que el Sant Pare ha escoltat molt, no? Ha escoltat a testimonis, ha escoltat doncs, a presidiaris, ha escoltat doncs, també a Montserrat, ha escoltat els testimonis, i això és una cosa que crec que, ja no parlem dels polítics, sinó potser nosaltres també, no? Quan fem tertúlies, no? els periodistes, la gent tenim molt a parlar, però poc a escoltar, no? I ella és una persona que ens ha ensenyat a escoltar i després, òbviament, a parlar, no? I llavors l'últim missatge també que volia anar, bueno, és el tema d'Antoni Gaudí, no? Al final ha donat aquí una... s'ha premiat el que seria posar la feina, no? I l'esforç i l'amor per les coses en la seva màxima esplendor. I ho vam veure amb la Sagrada Família. Llavors jo crec que, i ara parlem dels temes, no? Ho comentava també el Joan, i òbviament hi ha coses que les veig segurament molt diferent, però sobretot també gent molt contenta, no? És una persona que ha fet contenta moltíssima gent aquests dies i en un món de crispació, veure-ho que està posant pau, que estan donant missatges d'esperança, que també ho necessitem, és una bona notícia, perquè veure gent tan contenta pels carrers com aquests dies és difícil.
1: Sí, jo segurament quan fas aquest tipus d'acte et reuneixes amb molta gent i és normal, ha fet molts actes. Segurament el que jo crec que li ha faltat més en aquest aspecte i més amb una de les principals, vull dir, Espanya és un dels països que té una església amb més o amb més reticència, si més no, a tractar i a donar una resposta i a escoltar profundament a les víctimes d'abusos sexuals. S'ha qüestionat bastant, ha tingut una gestió, vam veure que no ho acabava de comunicar, per una pressió periodística bastant forta, al final es va acabar coneixent doncs, que s'estava reunint amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. I hem vist doncs, que no ha tingut moltes reticències, ha fet reunions moltes en cobert i jo crec que en aquest aspecte he trobat a faltar que tractés el tema d'una manera molt més oberta i tingués un missatge molt més clar amb un dels principals problemes que jo crec que té en aquest moment l'Església Catòlica.
2: Ho va fer a Madrid, es va reunir a Madrid, sí que aquí a Montserrat no, que és una de les crítiques que li feien, doncs, per exemple, a Miguel Hurtado, no, que vam parlar amb ell aquí, que trobava a faltar doncs, això, aquesta reunió amb les víctimes. Ell considerava que no havia d'anar a Montserrat fins que Montserrat no reparés les víctimes. Clar, també era una cosa com complicada que d'avui per demà, no, es fes aquesta reparació, però de totes maneres aquesta era la crítica que hi feia en Jordi.
0: Jo al contrari penso que va fer prou bé, no? Perquè si tu penses, Joan, tu dius, bueno, voldria que fos una cosa més oberta, o m'has de pensar en les víctimes primer. Tu creus que les víctimes que es van reunir amb el Papa, perdona, ara contesto jo, tu creus que les víctimes que es van reunir amb el Papa haurien volgut fer això al Lluís Companys quan van sortir els testimonis davant de tothom? Jo no ho sé, però segurament no. Hi ha moltes maneres de fer les coses, no? Hi ha moltes maneres. Jo crec que ja no és aquest Papa, sinó el Papa Francesc i anteriorment Ratzinger, que es va trobar amb aquest problema. Jo no diria que és un dels problemes que té l'Església, sinó que és un dels problemes que sí que ha tingut i s'estan, des de fa anys s'estan fent coses ja i s'estan prenent mesures molt clares i s'estan donant directrius molt clares perquè això no segueixi passant. El que passa és que és veritat que aquests dies, doncs, d'alguna manera, en alguns sectors ha estat el tema, no? El tema ha estat l'eutanàsia i l'avortament. Jo, francament, no sé què es pensa que la gent que el Papa anirà al Congrés i defensar l'eutanàsia i l'avortament. Si la gent es pensa això, estiguis d'acord o no, vol dir que coneixes molt poc l'Església, el Vaticà i l'autoria de l'Església. Això, punt número 1. I punt número 2 és, bueno, ha estat el tema, no? El tema dels abusos, és el tema doncs, que jo crec que també és més mediàtic, en aquest cas. No es parla, no interessa parlar potser que el pare ha anat a Brians o que el Papa ha parlat amb el que va dir, per exemple, el tema de la salut mental, el tema dels joves, el tema del maltractament a les dones, no? També en va parlar, sinó que interessa parlar el tema dels abusos. I per molt que es faci, això sí que ho penso, perquè és un tema molt delicat aquest, però per molt que faci l'Església, mai serà suficient.
2: Joan?
1: Jo crec, bàsicament, que se'ls ha de donar visibilitat i s'ha de visibilitzar per part d'una institució que té casos... vull dir, si estiguéssim parlant de qualsevol altra institució que té la quantitat de milers de casos d'abús sexual que té l'Església Catòlica, segurament no ho passaríem tant per sobre. I crec que és important posar sobre la taula els milers de casos d'abús sexual que té l'Església Catòlica, com l'Església Catòlica mira cap a un altre costat i com amb la visita d'un papa en un dels estats que té més casos i que més oculta els casos d'abús sexual que hi ha, crec que el Papa hauria d'haver tingut una posició molt més clara de suport a les víctimes i s'hauria d'haver reunit amb moltes més víctimes que, com ha comentat la Lola, moltes d'elles han qüestionat que no ho hagués fet.

0: D'altra banda, a mi el que em sembla malament és que en un estat confessional com el nostre, el papa, tingui un estrat com és al Congrés dels Diputats, on es pugui permetre fer un discurs amb una elevada càrrega política, quan no té cap mena de sobirania al nostre estat per fer un discurs com el que va fer i que, a més, la majoria de partits polítics li aplaudeixin durant 7 minuts, que és l'ovació més llarga que s'ha fet mai. I després, d'altra banda, que tampoc se'ns oblidi, que aquesta visita ha costat, es calcula, uns 25 milions d'euros que s'han pagat en diners públics, i on moltes empreses de l'IBEX han posat diners i que després se'ls desgravarà amb els impostos. Per tant, jo crec que en un estat confessional tampoc està bé que amb impostos de tothom, quan tenim tants problemes que hem comentat aquí en moltes ocasions, es pagui una visita com aquesta, que costa tants diners i que, a més, el Vaticà després cobri la missió de molts dels actes que s'han fet. Per tant, jo crec que senzillament hem de contextualitzar que és una visita i un acte privat i que, per tant, doncs, tot el que és una ingerència en el que són les institucions i en el que és la representació de la sobirania popular, jo crec que s'hauria de quedar molt més al marge.
1: Mira, està bé, perquè aquest discurs que has fet és semblant a la Ione Bedarra que va fer. T'ha faltat parlar dels ayatolars, ja hauries tingut tot. Llavors, bueno, jo crec que darrere d'aquest discurs hi ha un moviment anticlerical, sincerament, no? Perquè és que has tocat els temes de sempre, que són els diners. 25 milions no els va pagar a l'Estat. Però és que passa, hi ha un tema aquí, que és que parleu que Espanya és aconfessional, que efectivament ho és, però és que és catòlica. Llavors tu confons el que és un Estat amb el que és la població. El tema del Congrés, bueno, suposo que us molesta que vingui un líder religiós i tingui un discurs humà cap a protecció dels més vulnerables, que és la gent que ha de néixer i la gent gran. I aquesta cultura woke que hi ha a dia d'avui, amb aquests moviments de... Sí, sí, t'ho dic clar, amb aquestes lleis que van en contra de la persona humana, d'alguna manera, jo entenc que amb aquesta superioritat moral que té l'esquerra... No, l'esquerra no, perquè és injust, hi ha molta gent d'esquerres que no és així, però certs partits així els hi piqui moltíssim que el papa digui el que va dir, i els hi pica moltíssim que aplaudeixin 7 minuts els polítics. No et preocupis, perquè van aplaudir 7 minuts, però el dia següent ja s'estaven anant de patacades amb Pedro Sánchez, vull dir, s'ha de dir que el dia següent ja havia passat tot.
2: Sí, aquest missatge d'unitat que semblaven aquests 7 minuts es va desfer
1: després. Va durar poc. I llavors, bueno, hi ha el tema dels diners, no? Bueno, és un tema d'interès públic. Mira, si vols podem fer referèndums de si també estem d'acord que vingui la Fórmula 1 cap de setmana, que vingui el Tour de França, que jo també hi estic d'acord perquè m'encanten les bicis. Llavors podem mirar a veure si estem d'acord. Jutjaria per les imatges que he vist aquests dies que hi havia bastanta gent que seguia el papa. I és molt difícil organitzar una cosa a Barcelona que tinguis tants adeptes, ni que el Barça guanya la Champions.
0: Segurament estem parlant de coses diferents perquè estàvem parlant del que era la Sagrada Família i el que era la figura d'Antoni Gaudí. Jo crec que ningú s'imagina que qualsevol líder de qualsevol altra religió, perquè sembla que a Espanya només hi ha catòlics, hi ha moltes altres...
1: És de tradició catòlica a Espanya, sí, ara...
0: És de tradició catòlica, sí. Però hi ha moltes altres religions que es practiquen, sí, a l'Estat, i que segurament, si de cop veiéssim a segons quins líders, de segons quines religions, al Congrés dels Diputats, tothom es tiraria les mans al cap.
1: Bueno, potser les esquerres estarien més a favor, no?, de veure altres líders que potser tenen més encara els seus drets. Seria interessant veure-ho, això a mi m'agradaria.
0: I jo crec que és important, de nou repeteixo, entendre que permetre que algú faci un discurs sense cap sobirania, repeteixo, en contra de drets que s'han votat al Congrés, i crec que banalitzar amb el que és el dret a l'avortament, sí, que és un dret molt important, i amb el que és el dret a l'eutanàsia, que no és de gent gran, sinó és gent que senzillament decideix sobre la seva vida, sí, i que ha costat tants anys aconseguir, crec que és important no banalitzar-lo, perquè són drets fonamentals.
1: Va contra la persona humana, és una llei, efectivament, sí, que s'ha fet, abans no existia, i veurem què passa en els propers
0: efectivament,
1: anys.
0: Igual que l'avortament.
1: Sí, sí.
2: Clar, aquí hi ha una cosa, que és, si tenim un papa al Congrés, és perquè realment algú ha acceptat o ha volgut que allà hi sigui. Per tant, la qüestió no sé aquí si és perquè, deia el Jordi, home, al final, què esperàvem que digués el papa allà? I això és veritat, és a dir, el contingut és el que és, no vindrà allà i canviarà una qüestió que és de dogma, no? En aquest sentit, no ho canviarà. Llavors, potser no està en la responsabilitat de... arriba el papa i ve a parlar, potser és més de qui ha permès que estigui al Congrés i que faci aquest Parlament?
0: Sí, exactament, i jo crec que precisament el que he dit és que jo crec que el gran beneficiat d'aquesta visita del papa és Pedro Sánchez, perquè jo crec que a ningú li sorprèn, efectivament, que un papa de l'Església Catòlica, que ja sabem el que pensa, no? Ja sabem, pues, que està en contra d'una major presència de les dones segurament a l'Església, o està en contra de, bàsicament del matrimoni entre persones del mateix sexe, entre totes aquestes coses ja les sabem.

0: però que un papa bàsicament tingui una posició tan favorable, per exemple, bàsicament a la regularització i a la vida digna dels immigrants, o que tingui una posició internacional tan clara d'oposició a Trump i que hagi fet declaracions a favor del que són les normes internacionals, que estem veient que molts líders s'estan saltant, doncs efectivament és molt assimilable el que està fent Pedro Sánchez, i de fet Pedro Sánchez la setmana abans que vingués el papa aquí es va reunir amb ell. Per tant, efectivament, jo crec que era una visita molt calculada i que en aquest aspecte arriba en un moment molt clau i que, insisteixo, jo crec que ha afavorit més a Pedro Sánchez que no pas al Partit Popular o a Vox, que segurament són partits que podran compartir molt més amb el papa.
1: Jordi?
2: Mira, a mi el que em sap greu aquí, i potser no és canviar de tema, no, però és que tenim una visió molt política del papa, a nivell polític, qui ha sortit més beneficiat, i a mi el que... com el tema del català, no? Per exemple, que també... Bueno,
1: ara en parlarem,
2: i és molt important parlar amb el que ha passat amb el català aquests dies. Però, o dels diners, no? Que parlava... No, és que això ha costat tant i, òbviament, jo crec que aquí hi ha un discurs que no floreix i es parla dels diners quan s'hauria de dir directament, bueno, altres coses, que és directament... És que no vull veure amb cap tipus de religió o l'Església Catòlica en presència pública, no? A mi em sap greu el missatge del papa, que és el que hem perdut, no? És a dir, si tu escoltes aquests dies periodistes, tertulians, informadors que tenen, d'alguna manera, reputació i són un referent a nivell informatiu, i es parlava només d'aquests temes, no? I no es parlava del missatge d'ajuda a la gent més vulnerable, que no són només els migrants, sinó la gent que també està malalta, no? La gent que ho passa malament, el fet de viure en comunitat, no? Que això és molt important, també, el que ha parlat. Les persones que estan invisibilitzades. Òbviament, a la Sagrada Família, que era potser el tema més mediàtic pel que venia, i ahir ens van deixar bocabadats, sí. Quan ho vam veure. Llavors, això és potser el que s'ha parlat menys, i a mi és el que em sap greu, no? Que a nivell mediàtic s'ha parlat de tot l'altre, i el que el papa ha vingut a dir és el que la gent passa més per sobre.
1: Clar, ara em sap greu perquè anava a preguntar per la polèmica, no? I ara deies, em sap greu que no s'ha parlat d'aquestes altres qüestions. Ara ens has fet aquí un resum d'aquest missatge, que també és important, també l'hem anat explicant aquí a la brúixola, però parlem d'aquesta polèmica que avançaves tu ara al català, perquè primer de tot es va posar el crit al cel dient que només portaria un parell de frases en català, i el que hem vist en aquesta visita és que, si més no, ha estat tot molt 50-50, és a dir, hi havia moments que s'esforçava molt, no?, per al català. Veiem que quan va aterrar aquí, Míriam Nogueras li va parlar en anglès, dient-li, doncs, això, que esperava que quan anés a Catalunya respectés la llengua d'aquí. No sé com valoreu vosaltres aquests canvis de discursos, perquè s'han anat fent així. De fet, ahir estàvem a la Sagrada Família, ens arribava a la homilia i havíem vist canvis respecte a l'anterior homilia que ens havia arribat, en què canviava segons quines expressions, parlava del poble català. Per tant, com veieu vosaltres aquests canvis que probablement s'han anat fent al llarg de la visita, gairebé?
0: Sí, jo crec que hem vist grans diferències entre el que ha estat la visita a Madrid i el que ha estat la visita a Barcelona. Jo crec que a Madrid hem vist un... pel que fa també a nivell social i als actes que hem vist, molt poca identitat cultural de cap tipus, hem vist actes molt grisos i hem vist com... segurament per una pressió de que bàsicament Madrid és la capital, doncs havia de passar per allà, però jo crec que quan el papa en aquest aspecte ha arribat a Barcelona s'ha vist, doncs, una resposta social amb molta més identitat, i jo crec que en aquest aspecte el fet de que el papa hagi parlat tant en català, i com comentaves, ha estat tot molt medit sempre, i segurament haurem vist tires i arronses en aquest aspecte de que precisament la cultura catalana i la identificació i la visibilització del que és la cultura i la identitat catalana quedés molt reflexat, perquè en aquest aspecte jo crec que així ho havia de fer, i jo crec que l'acte que vam veure ahir va deixar molt clar doncs, que en aquest aspecte es visibilitzava la cultura catalana, i realment es donava sentit el que era la visita al papa, que jo crec que, veient el que feia a Madrid, no es veia tant.
2: Doncs mira, jo crec que el que ha passat amb el català ha deixat en evidència, el papa ha deixat en evidència molta gent, no? Primer és per... tothom deia la seva, no? I hi va haver un bombo molt gran. L'únic que no parlava era el Vaticà. És a dir, el Vaticà no es va pronunciar què passaria, i es deia que el papa, doncs, no parlaria català. Clar, jo dic que el papa ha deixat en evidència molta gent perquè el papa parla català, més català, en un dia i mig que molta gent d'aquí en 40 anys. I això és veritat. I no només l'ha parlat, sinó que a sobre l'ha entès. Perquè el cardenal Omella li va parlar en català

0: tal, i li va dir, bueno, no hace falta que se'l traduzca perquè jo feia que sí amb el cap, perquè tampoc és tan diferent del castellà, no? Clar, hi ha gent que també es deu pensar que el papa, home, el papa parla 7 idiomes, estem parlant d'algú que ja a nivell intel·lectual segurament ens supera...
1: Un home que és matemàtic, filòsof...
0: Efectivament, no? Llavors hi ha gent que es deu pensar, doncs, que amb això no. Llavors ens ha demostrat... Jo crec que ha deixat en evidència molta gent, no? Perquè és que ha parlat més català que molta gent aquí en tota la vida. I després l'altre és... A mi m'agradaria que el que se li ha exigit al papa amb el tema del català, que és que ha sigut un... Jo sóc molt defensor, ho saps? Jo, el tema del català, jo crec que hi havia de ser, i ha sigut, i era una cosa que hi havia de ser. Però se l'ha matxacat molt amb aquest tema. Jo espero que tota la gent que públicament està matxacant el Sant Pare amb el català també ho faci el dia a dia amb els seus entorns socials, eh? I que l'utilitzi amb el seu entorn social i que exigeixi a tothom com li exigeix amb el papa. Perquè al final el Sant Pare no és el que ha de salvar el català. El català l'hem de salvar cada dia parlant-lo a la feina, a casa, al carrer, i el que se li ha exigit amb ell, espero que també ho facin en els seus entorns socials, perquè jo crec que insisteix el papa, ha deixat en evidència a molta gent que ell en 2 dies l'ha parlat més que molta gent en 40 anys.
1: Hem parlat de polèmica del català, en aquest cas reflectit en la figura del pontífex, però ahir també va haver-hi polèmica a la Sagrada Família al voltant d'aquesta qüestió. Policia i Mossos van detectar estelades a les partitures de centenars de cantaires que pretenien tocar els segadors després de l'acte. Els cossos de seguretat els van fer fora i aquest és l'argument, l'escoltem ara, que pronunciava el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, davant aquesta qüestió.
2: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement, havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica i, evidentment, hi ha uns espais de sortida determinats.
1: Paral·lelament, l'independentisme parla d'una expulsió per raons ideològiques. No sé com ho veieu vosaltres.
0: Bueno, jo primer que aquest matí llegia la notícia i haig de dir que està una mica confós perquè en funció del canal que utilitzava era diferent. Perquè primer he començat llegint que volien cantar els segadors i després he llegit que és que tenien estelades i que per això els han expulsat. Llavors, francament, m'he quedat una mica... No tinc del tot clar què ha passat.
1: Sembla ser que són les dues coses, però portaven estelades impreses.
0: Però tu ja ho has posat ara, el delegat del Govern a Catalunya. Ja malament anem. És a dir, no va ser el Sant Pare que els va dir que sortissin de la Sagrada Família. Llavors, jo crec que sí que, per una banda, i això és sentit comú, eh? Jo no hi entenc d'aquests actes, però és, aquests actes estan molt marcats i tu has de seguir un protocol i un timing, no? I unes coses. I, òbviament, entenc que res pot sortir del que està escrit. Dit això, clar, és un tema polític i el delegat de Govern a Catalunya, que és un polític, i qui haurà pres aquesta decisió? Un polític. No haurà sigut el Sant Pare. Llavors, a partir d'aquí, ell diu que els han convidat a marxar, no? Però no semblava que els havien convidat, no? A dir, que els havien convidat a la sortida, no? Alguna cosa així. Quan senties aquella gent, no semblava que els havien convidat bonament a sortir, no? Jo no sé si han estat molt encertats aquí.
1: Joan?
3: Sí, per preparar tot el que vam veure ahir, s'han estat més de 2 anys, hi havia més de 21 càmeres, i a nivell tècnic, avui m'ho llegia i desconeixent jo bastant sobre qüestions tècniques audiovisuals, però es veu que el que es va aconseguir fer doncs era digne del que podem veure doncs, en un acte com el que és la Super Bowl i de fet s'havia portat per part de professionals de primer nivell, inclús va venir un francès que no recordo com es diu, però específicament per fer el que vam veure ahir. Per tant, jo crec que amb aquest tipus d'actes, el que vam veure ahir era un plató. La Sagrada Família ahir era un plató i bàsicament es va identificar a últim moment que part de la gent que havia de sortir en el que era l'acte dels 10 minuts es va identificar a últim moment que portaven unes estelades i que pretenien una mica un canvi de guió cantant els segadors. Jo aquí no hi entro. El que crec que bàsicament és que es volia evitar que el que portava preparant-se durant tant de temps i que el que estava calculat d'una manera tan clara es pogués canviar a últim moment. I, de fet, els tècnics es van enterar a 10 segons de començar que s'havia fet fora aquestes 600 persones perquè, bàsicament, s'havia identificat això a últim moment i no sé si el moment inicial en el que l'Escolania està cantant havia d'haver aquestes 600 persones que de cop no van aparèixer. Llavors, jo crec que va ser, bàsicament, una qüestió de veure que es pretenia un canvi de guió sense haver-ho comunicat a la direcció, bàsicament, de tot l'acte i es va intentar evitar, bàsicament, doncs, que l'acte anés cap a llocs que no estaven...

0: preparats. A partir d'aquí, evidentment, es pot fer una lectura política com es pot fer d'absolutament tot, però jo crec que va ser bàsicament per aquest motiu, més enllà de que fos per una qüestió purament política.
1: També se'm fa estrany que puguin canviar el guió d'aquesta manera, és a dir, amb el tema dels drons, tots els llums, és a dir, no crec que fos tan fàcil tampoc posar-se... Ho dic perquè, òbviament, jo no tinc més informació que la que tenim ara mateix en aquesta taula, però se'm fa estrany que en aquest cas poguessin canviar el guió de manera tan clara, no? Perquè una cosa que està tan marcada, que hi ha tant de protocol, que més hi havia un tema de llums, de petards, o sigui, darrere hi havia moltes coses, llavors no crec que fos tan fàcil canviar això, llavors... Jo crec que allà potser, bueno, s'ha de veure què va passar, què es va dir, no? Com se'ls va acompanyar a la sortida, que diuen. M'agradaria tenir més informació.
2: Jo imagino que informació en les properes hores n'anirem tenint, perquè sobretot Esquerra i Junts han reclamat al govern doncs, explicacions. Per tant, de ben segur que hi haurà més detalls, que és el que comentaves tu ara, que ens manquen. Ens queden uns 6 minuts aproximadament. Volia canviar de qüestió.
1: El papa dona per molt, eh?
2: El papa dona per molt, sí. Podríem continuar encara més.
1: M'ha fet gràcia el que ha dit el Joan comprar-ho amb la Super Bowl. Dic, bueno, és un altre símil.
2: Sí.
0: No, però no. Ho dic perquè...
1: Sí, no, deixi pel tema era... de Bad Bunny. He pensat en Bad Bunny, dic, mira, on que es va trobar amb el papa,
0: no,
1: i tal.
0: De fet, es veu que s'havien utilitzat tècniques que s'havien utilitzat
1: sí,
0: a l'última
1: Super Bowl. Sí, no, dic en sèrio, que m'ha fet gràcia la comparativa, no ho havia pensat, dic, però bueno, és una...
2: Home, és que l'espectacle que vam veure ahir a la Sagrada Família...
1: Sí, ha transcendit tot el món, perquè efectivament veies la premsa internacional a més Estats Units, jo conec gent de Chicago, Michigan, tota aquella zona, i t'ho deien, no? Doncs sí que especialment tenien el llull posat a Barcelona, no?
0: Sí, jo crec que, perdó, ahir va ser una mica un moment en el que vam sentir la Sagrada Família d'una manera que segurament fa molts anys que no la sentim, perquè passes per allà i sempre sents que és de tothom menys de la gent que vivim aquí, i ho he dit una mica a l'inici, però jo crec que faltarà veure quin és l'impacte que tindrà el que vam veure ahir, que va tenir una projecció internacional molt gran, i com segurament perdrem encara més la Sagrada Família, la gent que vivim a Barcelona i a Catalunya.
2: No sé si també tu creus que davant d'un acte tan bonic per catalans, per persones que estan al costat de la Sagrada Família, Jordi, davant d'aquesta qüestió, al final acabarà repercutint negativament, perquè serà una crida de turistes, inclús també de... no sé si dir-te peregrinatge, però de persones religioses que van doncs, a veure un edifici amb que és l'església més alta del món i, a més, amb la torre principal beneïda pel Sant Pare.
1: Ara, jo no ho veig així, però perquè sobretot crec que la Sagrada Família més gent ja no pot venir. Vull dir, és que crec que ja... Vull dir, en tot cas, els barcelonins potser han perdut les Rambles, han perdut molts altres carrers perquè baixes perquè realment, escolta, sembla que estiguis en un centre comercial. Però crec que la Sagrada Família, més reclam internacional, ja no... Ara potser vindrà més gent, ostres, però és que tu vas allà i és que hi ha gent de fora cada dia i moltíssima. Al final és l'església, el que dius, l'església més alta del món. I sobretot, bueno, jo també crec que això s'havia de fer, i a més ahir, no? 100 anys que s'havia mort Antoni Gaudí, i no sé si ahir també feia anys que s'havia mort mossèn Cinto Verdaguer, em sembla, no sé, hi havia alguna altra efemèride important, no? Jo crec que Antoni, el venerable Antoni Gaudí, s'ho mereixia.
2: A veure, abans que acabem, molt breu, però precisament coincidint amb la visita del papa, tot i ser un fet totalment aïllat, a les 10 del matí es produïa un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona, és el 6è des que va començar l'any, el segon, de fet, en poques hores a Barcelona. El penúltim va ser a la zona franca. Els Mossos diuen que, tot i ser ser casos impactants, no estem parlant d'un perill directe per a la societat, perquè es tracta d'execucions que van directament cap a una persona, molt vinculades al crim organitzat, al tràfic de drogues. No sé si vosaltres doncs, també creieu que cal aquest reforç d'agents al carrer, com demanava també Jaume Collboni aquests dies arran d'aquests últims fets.
0: Jo crec que una de les principals polítiques que ha tingut precisament tant Collboni com Illa, que en aquest aspecte han anat molt de la mà, bàsicament perquè també volien marcar molt perfil amb aquesta qüestió, era la seguretat. I si tu compares amb anys anteriors, la sensació en general de que hi ha més policia al carrer és evident. També és veritat que ja fa temps que la policia, els Mossos d'Esquadra, havien activat una mica un control d'armes perquè començava a preocupar de tenència il·lícita d'armes, i efectivament doncs, es lliga doncs, a un ajustament de comptes i molt lligat al narcotràfic. Jo crec que, evidentment, la sensació d'inseguretat ha de ser molt gran, perquè és un dels principals carrers de Barcelona i es va produir a les portes d'una comissaria, però crec que també cal contextualitzar-ho.
2: Jordi?
1: Bé, mira, jo a mi no em tranquil·litza que em diguin que és un tema del crim

0: organitzat, no et preocupis que no et passarà res, això sembla el Far West. Si no, digue-li, no, podem parlar de Mèxic, també hi havia càrtels i es mataven entre ells, però això no tranquil·litzava la població. Jo vull només fer notar que és que això va passar al carrer Balmes el dia que venia el Sant Pare, al carrer Rosselló, és a dir, ho van fer el mateix dia a prop d'on venia el Papa, és a dir, que hi havia molta seguretat, i tot i així el que ho havia de fer, sembla ser que el que comentaven, no? Que és un tema d'una persona que va desaparèixer, doncs que potser és un cicle, el que sigui, no? No va tenir por, i a mi això encara em preocupa més, és a dir, quan hi ha més seguretat, si tu anaves al carrer Rosselló ahir, hi havia dos Mossos cada 2 metres i mig abans que vingués el Sant Pare, hi havia moltíssims. Jo no sé ben bé què s'ha de fer, però no crec que la solució sigui posar més agents al carrer, bàsicament perquè això és un tema que, bueno, és un tema de crim organitzat que va molt més enllà que això. Jo crec que és un tema del Codi Penal, és un tema d'investigació, potser és un tema de llei, és un tema de què es pot fer perquè això no passi a Barcelona, perquè realment, home, a mi sí que em preocupa el que va passar fa poc a la Campana, no? Ara ha passat al carrer Balmes, és una cosa que fa anys no passava en aquesta ciutat, i ens estem tornant on és tan més insegura i pitjor amb això, certament. Jo crec que ningú el consola pensar que és el crim organitzat, bueno, doncs no em dispararan a mi perquè ja saben a qui van a disparar. Això és una ciutat que fa que no sigui una ciutat de primer nivell.
1: Jo, per contextualitzar, l'últim any la caiguda d'infraccions penals ha estat del 3,6%, per tant, evidentment doncs, que preocupa, però que crec que tampoc s'ha de fer una mica una alarma social, perquè evidentment doncs és una qüestió que cal posar-hi més recursos per donar-hi resposta, però que vivim en una ciutat efectivament de primer nivell i la taxa de delictes d'aquest tipus que hi ha a Barcelona és molt assimilable a la que hi ha a París o en moltes altres ciutats europees.
2: De fet, en aquest sentit, ja per acabar, comentava el Jordi que potser la solució passava més per un canvi legislatiu. Aquesta tarda la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ja ha dit que treballaven en aquest aspecte perquè no és una situació que es pugui solucionar de manera com es fa amb la multireincidència, per exemple, sinó que el crim organitzat sempre és més difícil de detectar per tot el que hi ha darrere. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà divendres, com dèieu, podríem estar aquí parlant bastanta estona més, però toca acomiadar-nos. Tornarem una vegada més abans que acabi per això la temporada. Joan Cascante, que vagi molt bé, molt bona tarda, gràcies.
1: Molt bona tarda, gràcies.
2: I Jordi Vallé, moltíssimes
0: gràcies. Com va, Sant Pare, bona i bona hora.
2: Vinga, exacte.
0: Molt nostrat, això. Gràcies.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres, això, tanquem aquí, tornem demà a partir de les 7 de la tarda i els deixem ara amb el Radio Estadio i amb el primer partit del Mundial, un partit inaugural en què s'enfronta Mèxic i Sud-àfrica. Tornem demà, que vagi molt bé, molt bona tarda.
3: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
4: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
3: ¿Pero parece tan fácil?
4: Ese es el secreto.
3: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
8: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo Producto del Año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
9: Verisure. Llega la venta privada, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, baño, accesorios, zapatería, deportes. Solo hasta el lunes, en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En Webiapp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera Al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
10: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenia Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en feniaenergia.es o llama al 900-215-470.
11: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales.

0: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
1: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
0: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
1: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
2: Onda Cero Barcelona.
3: Sandos Hotels en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 960479446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.
4: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
5: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
6: Comienza la gira nacional de Tarzán el musical by Theater Properties. Descubre la magia de esta leyenda. Música inédita, acrobacias que desafían la gravedad y una espectacular puesta en escena al más estilo Broadway. Del 11 al 14 de junio en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta en tarzanelmusicaloficial.com.
2: A Onda Cero Catalunya, la Borsa.
7: L'IBEX 35 comença la remuntada en la recta final de la setmana i recupera els 18.300 punts amb un creixement del 0,89%, una pujada que es produeix després que el Banc Central Europeu hagi decidit incrementar els tipus d'interès per fer front a la crisi de l'Orient Mitjà i l'augment de la inflació. Amadeus, Grifols i Fluidra són les empreses amb més pèrdues, mentre que ACS, Repsol i Acerinox lideren els guanys.
2: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
8: Bona nit. Demà divendres a Catalunya pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia càlid i pràcticament d'estiu a tot el territori. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. També pujaran les temperatures nocturnes, 18 graus a Barcelona, 15 a Lleida o 14 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda i amb possibles ventades fortes a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
9: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem on de fer a Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. D'ara en endavant, doncs ja sabeu, intentem passar-ho bé, informar-nos de moltes coses i compartir aquestes hores de matinada sempre amb la millor de les il·lusions, amb la mirada curiosa i amb ganes de fer-vos recomanacions i aprendre molt. Per tant, d'ara i fins a les 6 ja estem iniciant aquesta nit de Juernes, per tant, divendres 12 de juny de 2026. Vinga, comencem Nit de Ràdio.

0: Una setmana més tenim moltes ganes de parlar de tecnologia, de tot el que té a veure doncs, amb això, no? Amb les noves tendències, amb tots els termes i coneixements que hem d'adquirir. Això ho fem sempre amb el gran Dani Martín Corso 89. ¡Vamos! Ja el tenim aquí. Una setmana més, Dani, mare meva. Te'n recordes, ja no dic quan començàvem a fer això de ràdio, sinó quan començàvem la temporada, doncs ja pràcticament l'estem acabant, perquè te'n facis una idea, de com passa el temps de ràpid, Dani. És al·lucinant.
1: Demasiado.
0: Sí, sí.
1: Demasiado.
0: Sí, sí.
1: És exagerado.
0: Sí, sí.
1: Bueno. Es que es lo que decimos siempre, no solo lo rápido que ha pasado el año, sino, y es verdad, la de años que llevamos.
0: Sí, sí. Sí, sí. Això ja encara em deprimeix més, però bueno, sí, sí, sí. Per això dic, ja centrem-ho en aquesta temporada i amb això ja em quedo més tranquil. En fi, què ens expliques? A veure.
1: Pues mira, te traigo un primer titular que no sé si es que es una mezcla entre esperanza en la humanidad y, pero a la vez desesperanza.
0: Venga.
1: Y es...
0: És mi dia a dia, això. O sigui, que endavant.
1: Panini habla sobre la escasez de cromos del Mundial.
0: Temazo. Mira, l'altre dia vam fer uns comptes, vam fer uns càlculs ràpids al Dima Kraus. La idea és, com que aquest any hi ha tants equips, i cada sobre que val 1,50 €,
1: és que és això,
0: et donen 7 cromos, Dani. Vale. El càlcul era que com a mínim necessitaries, em sembla que eren 150 sobres per acabar la col·lecció, suposant que no et sortís cap repetit. Exactament.
1: Madre mía.
0: 150 a 1,50 €, doncs calcula, ja et passes de 200 €, només suposant que no et sortís cap repetit. 200 €.
1: 225, sí.
0: Sí, per tant, tenint en compte que necessites que te'n surtin repetits molts per poder-los canviar, a veure, la IA deia que necessitaries uns 1,000 € per acabar el d'allò. Jo crec que són menys. Però 400, jo crec que sí, que calen 400-500 € per poder fer l'àlbum complet. Escoltàvem també notícies del Perú que imprimien cromos clandestinament, falsejaven cromos. Pues no m'estranya que en faltin.
1: Que exagerado.
0: Sí, sí, és una bogeria lo d'aquest any.
1: Que és exagerado. Es que están produciendo, según dicen, 24 horas. Y
0: claro.
1: Se suma no solo lo que comentas, que hay un montón de equipos, sino claro, a la vez también hay joyitas. Y es que es el último mundial de Messi, de Cristiano y de Neymar.
0: Uh-huh.
1: Y es que se dice que un cromo de Messi o Cristiano cuesta lo mismo que 20 sobres sin abrir.
0: Claro, pues 20 sobres sin abrir son 30 €, tranquilamente.
1: Ahí está.
0: Claro.
1: El calzoncito, que ya sabemos que por eso era la, por eso te decía que por un lado creo, o sea, esperanza en la humanidad, ¿no? Por volver a lo físico, ¿no? O sea, es decir, colecciones de cromos,
0: sí,
1: como antaño, porque la fiebre de este de este fenómeno del mundial, creo que hacía muchos años que no se veía de forma tan exagerada.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, por otro lado, volvemos a lo de siempre, la especulación.
0: No, está claro.
1: Es que antaño la especulación, yo me acuerdo cuando los cromos de Son Goku y todos aquellos, ¿no? Y te salía el cromo número uno, que me acuerdo yo de una colección, era un Trunks, y era complicado que saliera. Pues digamos que el negocio estaba en, vale, yo quiero ese Trunks, vale, ¿qué me ofreces? Pues te doy 10 cromos.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Esa era la especulación.
0: Es que estoy mirando, Dani, aquest álbum té 980 cromos.
1: Dios.
0: Incluyendo 68 especiales.
1: Madre mía, a 7 cromos el sobre.
0: Clar. O sigui, un diu, costo base rondaría los 150-170 dependiendo del precio en quiesca, que oscila entre 1 y 1,25. No, no, val 1,50. O sigui que, bueno, això, 1,000 € podria costar aproximadament, sí.
1: Y de decir que el stock está tan problemático, que yo los he visto venderlos a 2 euros, ¿eh? O sea, que encima se está aprovechando.
0: Sí,
1: O sea que y lo que no sabía yo es que iban siete, que ese dato no lo tenía yo controlado.
0: Sí, van set. Sí, aquí diu això, que suposant que poguessis intercanviar molts cromos, val? Entre 300 i 500 euros et costaria completar la col·lecció. Clar, és una tradició, és molt gustós de fer, no? El fet de que et vagin sortint cromos i la gràcia, és que és l'essència de lo que diem de les microtransaccions i de la recompensa intermitent, que està estudiadíssim, de que la gràcia d'obrir un sobre més a veure si et surt el que et falta. Però clar, estem parlant de 980 cromos. Clar, vull dir, per sort que tingui ja és que la sort ja és el de menys, i que hi ha sempre aquest factor de que pots demanar 40 o 50, quan només te'n falten 40 o 50 els pots demanar a Panini, que te'ls envia a preu de cost. Però clar, el tema és aquest, que hi ha especulació perquè sempre hi ha el que n'hi ha menys i